0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiria Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
3: Ràdio Sant Boi. 45 anys amb tu.
0: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

0: Nostalgia Airlines souvenir.
1: Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

que em connecta pam a pam. Uns carrers que m'han vist créixer i fer-me gran. Uns records que mai no s'oblidaran. I tants llocs on hem rigut i on hem plorat. De la meva ciutat ningú no m'hi mourà. Aquí sento que tothom em cuidarà. La calma del migdia, la fresca de la nit. Jo vull que això puguin viure els meus fills. I quina sort.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves. Forever
1: Joves. Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

you're gone.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Ràdio Sant Boi. 45 anys amb tu.
3: La música te la posem a Ràdio Sant Boi.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

Donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna Plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, local i en català.

0: en sèrio, sí, acabo de veure que seguiu d'After. Avui tenim reunió amb l'equip a les 4, arribarem amb una cara de plàstic que flipa. I això és Niño Whisky, o sigui, això és molt, això és heavy shit. Que ho sàpiga. Ràdio Sant Boi.
1: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

Els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical. Un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.
3: Ràdio Sant Boi.
4: 45 anys amb tu.
5: Ràdio Sant Boi. Només èxits.

0: Molt bon dia, són les 8. El primer titular a aquesta hora pel trànsit, equip viari. Molt bon dia.
1: Molt bon dia. A hores d'ara, un carril tallat per un accident complica la circulació a l'AP7 entre la Roca del Vallès i Granollers, direcció sud. Precaució en aquest punt perquè hi ha uns 6 quilòmetres de retencions. I també destaquem circulació densa cap a Barcelona, l'habitual, a la B23 des del Papiol, la C32 des de Viladecans, la C31 des del Prat i les dues rondes de Barcelona, especialment direcció Llobregat. Transport públic, atenció, perquè hi ha demores de 15 minuts a la R2 Nord de Rodalies.
0: I avui dilluns, 11 de maig, la principal notícia passa pel Barça. Del Serra, molt bon dia.
2: Bon dia. El Barça es proclama campió de Lliga quan falten 3 jornades pel final, després de superar el Madrid per 2-0. Aquest és el 29è títol de Lliga de la història del club i el segon que aconsegueix amb Hansi Flick. L'equip blaugrana ho celebrarà aquesta tarda amb una rua pels carrers de la ciutat.
0: La resta de titulars: avui ha d'acabar el desembarcament i trasllat dels passatgers del creuer afectat per un brot d'antivirus als seus països d'origen. Els catalans i espanyols ingressats a Madrid continuen asimptomàtics, però entre els nord-americans hi ha un positiu i un cas amb símptomes. També hi ha un possible cas entre el passatger francès. Donald Trump veu totalment inacceptable la resposta de l'Iran a la seva proposta de pau, cosa que ha fet pujar el preu del barril de Brent fins als $105. El document del país persa demanava el final immediat de la guerra i l'aixecament de les sancions i del bloqueig als ports iranians. Tram final del judici contra els fills de l'expresident Jordi Pujol per la suposada ocultació de la fortuna familiar. Tots han dit al tribunal que els diners que tenen a Andorra provenen de la deixa de l'avi dels rèdits que en van treure aquesta setmana. Després de mig any, el judici ha de quedar vist per a sentència. I més de 15 anys després arriba a judici el cas Innova de Reus al Baix Camp, una causa de suposades irregularitats econòmiques del holding d'empreses municipals per la construcció de l'Hospital Sant Joan. Entre els encausats hi ha l'exdirector general d'Innova, Josep Prat, i l'exalcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez. Avui es veurà

0: Però en els seus 81 anys, la llegenda britànica del rock i el blues es va retrobar ahir amb 15.000 fans i els va emocionar amb un repertori ple de grans clàssics de la seva carrera, en un concert amb pràcticament totes les entrades exaurides.
1: Esports. El Girona tanca aquest vespre la 35a jornada de Lliga jugant al Camp del Rei. Els gironins són ara mateix 17ens a la classificació, només un punt per sobre de les places de descens. I el Barça d'hoquei patins perd per 3-1 contra el Porto la final de la Champions masculina disputada a Coimbra, Portugal, amb força polèmica arbitral. L'Uni Girona es queda a les portes de jugar a la final de la Lliga Femenina de Bàsquet després d'empatar a 73 amb el València. L'anada, les gironines havien perdut d'un punt.
0: I el temps, matí de sol amb alguns núvols prims dispersos, temperatures estables, de nou creixeran nuvolades al Pirineu, on a la tarda no es descarten alguns ruixats des de l'Alt Pirineu fins a l'Albera. A la resta es mantindrà el temps estable amb temperatures al voltant dels 25 graus. 3CAT Info.

Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix Llobregat. Són les 8 i 5 minuts del matí. Avui és dilluns 11 de maig de 2026 i això que esteu sintonitzant torna a ser la República Santboiana de Ràdio Sant Boi. Pràcticament mig mes, doncs, al Sarró i amb moltes ganes de fer coses radiofònicament parlant, també. Per tant, no ens aturarem massa, que d'entrada hem d'analitzar l'actualitat imminent amb el nostre Consell de Sàvies i Savis. Després aterrarà, millor dit que mai, la Sílvia Quero de Cima Travel, altrament coneguda com la bona viatgera de la República, per recomanar-nos alguns dels seus fantàstics viatges per aquests mons de Déu. Per cert, avui amb suplent, avui vindrà una persona que ja ha vingut altres vegades, però que també té molt de bona viatgera. I, és clar, com manen els dilluns, també tindrem la segona tertúlia matinera, la dedicada exclusivament als esports, amb la veterania de la casa, amb competicions tant locals com nacionals, i avui, és clar, evidentment, amb el repunt important, doncs, d'una tertúlia molt i molt blaugrana. En parlarem, evidentment. El Barcelona és campió de Lliga davant d'un Madrid amb un clàssic que al final, doncs, el va convertir això amb el just campió. I de tot plegat n'haurem de parlar. Hi ha molt de contingut, moltes coses per explicar. Fem dilluns, doncs, a la República Santboiana, que amb aquest nou capítol arribem a la simpàtica xifra de 2.180 programes en viu i en directe. Tot una efemèride per compartir amb totes i tots vosaltres. Som-hi, companyes, som-hi, companys!

Molt bon dia, estimades i estimats. Molt bon dia, parròquia. Molt bon dia a l'equip que fa possible amb l'Àngel Rodríguez i a l'altre cantó del vidre, a l'altre cantó de la peixera, el nostre tècnic, l'Albert Vilà. Ens hi posem amb un nou dilluns i una setmana doncs, que, home, d'alguna manera ja ens portarà cap a les festes, anava a dir les festes majors, sí, en plural, perquè al final és una festa major amb moltes festes majors per aquí dins. Una festa major que comença aquest proper cap de setmana. Això no és poca cosa. 15, 16 i 17 de

maig i, a més, amb el 20 com a Sant Baldiri. Parlarem de tot plegat, esclar que sí, però posem fil a l'agulla i ens hi posem amb la cançó del dia. Avui recuperarem una d'aquelles melodies, d'aquelles cançons que ens agrada, com a clàssic, ens agrada d'anar recordant de tant en tant. Això sí, sense avisar a ningú, no?, que diuen. Human Nature, de Michael Jackson. Escoltem-la.

0: Celsius.cat, consultoria meteorològica, us ofereix el temps amb Daniel Rosas.
1: El temps que se'ns ve a sobre, sobretot avui dilluns, però evidentment volem saber com anirà la cosa també al llarg de la setmana. Daniel, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. Iniciem una nova setmana amb altibaixos i és que la comencem amb temps primaveral i probablement l'acabarem amb un temps més propi de la tardor, amb fred i tempestes. De moment, avui dilluns, jornada tranquil·la amb el cel serè, tret d'alguna banda de núvols, els que deixaran el cel emblanquinat estones al matí, però la resta de la jornada el sol com a protagonista amb temperatures que estaran entre els 14 graus de mínima, ara tenim 16 graus al centre del poble, i els 22-23 graus a les hores centrals del dia, per lo que l'ambient agradable dominarà gran part de la jornada. Bufaran vents de direcció de mestral que dominaran tot el dia amb velocitats entre els 30-40 km/h. És tot. Que passeu bon dia.

0: El trànsit amb el Ferran Aràndiga del Reial Automòbil Club de Catalunya.
1: I arribem a un quart de nou del matí i arribem doncs al punt on hem de saber com està la xarxa viària. Ens ho explica evidentment el Ferran. Molt bon dia.
2: Bon dia, doncs. Comencem la setmana amb una jornada, avui dilluns, on hem tingut diversos accidents que ara mateix ja s'han solucionat. Quedarien algunes afectacions per l'últim accident que hi ha hagut actiu a la AP7, concretament entre Granollers i la Roca del Vallès. Ara mateix continuen aquests 2,5 quilòmetres d'aturades de manera intermitent en sentit sud. Pel que fa als voltants i accessos de Barcelona, el col·lapse, però, continua ben intens en tot el nus de la Trinitat, que, de retruc, afecta a la circulació de les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat en tot el seu tram. També continuem amb aquesta lentitud des dels túnels de Vall-llobrega, que encara dificulta més la circulació de la ronda de dalt. També continuem amb retencions habituals des del Llobregat ara mateix, amb retencions a l'A2 i a la B23 des de Pallejà i el Papiol en direcció Barcelona. També per les vies costaneres tenim retencions a la C31 en sentit nord des de l'aeroport del Prat durant 2,5 quilòmetres i també per la C32 amb retencions també cap a la capital catalana, també en sentit sud, però al punt de Sant Boi de Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Molt bon dia, Ferran. Fins demà, gràcies.
2: Fins demà, que vagi bé.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: El quiosc de la República Santboiana.
2: Tots, absolutament tots els diaris d'aquest país, volem dir, tots, sense fugir de l'actualitat, dediquen la seva fotografia de portada a la gesta del Barça. Per exemple, l'Ara, la fotografia de portada diu el clàssic campions. Veiem en la fotografia doncs, els jugadors del Barça celebrant-ho, aixecant doncs, una, el que seria una rèplica del que serà la Copa de la Lliga d'enguany. El Barça clava l'estocada final al Real Madrid i aixeca la Lliga en la primera nit màgica del Camp Nou. 2-0, veiem el marcador i, evidentment, tots aquests joves encantats de la vida i contents celebrant amb el seu públic. A més, en portada, evacuats 94 dels passatgers del vaixell de l'antivirus. Fins ara tots els contactes de fora del creuer han donat negatiu. Veiem una barca que se n'encarrega d'endur-se alguns dels passatgers. També ens expliquen que el PSC i Esquerra desencallen el quart cinturó ferroviari. L'acord és clau per encarrilar els pressupostos i Trump no accepta la resposta de l'Iran al seu pla de pau. Anem cap al punt avui on veiem els jugadors del Barça mantejant el seu entrenador, en Hansi Flick, la Lliga del Clàssic. Aquest és el titular. El Barça celebra la 29a Lliga de la seva història, la primera resolta en un duel directe contra el Madrid que es rendeix a la superioritat del campió 2-0. Aquest és el marcador que ens recorden. També ens expliquen que en quant a, és un dossier a l'interior d'aquest diari, en quant a Barcelona, la Ciutadella, un nucli de recerca, nou impuls a la transformació del parc i el seu entorn amb, diu, l'inici de les obres a l'antic mercat del peix. I veiem en una fotografia com van aquestes obres. El periòdico, més de tres quarts d'aquesta portada convertida en fotografia i fotografia molt i molt blaugrana. L'Araujo aixecant la Copa de la Lliga, diguéssim, els jugadors, els seus companys, doncs també celebrant-ho i aixecant els braços. Veiem les graderies del Camp Nou, un Camp Nou sense acabar, però ple de gom a gom. Lliga de somni, aquest és el titular. El Barça conquereix el segon campionat amb Flick, humiliant el Madrid al Camp Nou. A banda, ens expliquen que una comissió bilateral ratificarà el pacte govern-esquerra republicana, que la mobilitat és el primer pilar de la nova àrea metropolitana de Tarragona i que Espanya continua sense registrar cap cas positiu d'antivirus. L'evacuació del vaixell, veiem alguns serveis de sanitat fent doncs, la seva feina. Què més? Doncs en quant a economia, davant 250 empreses, diu Indra, presenta la seva aposta industrial a Catalunya per a la defensa. I finalment ens aturem a La Vanguardia. El Flick, doncs, mantejat, l'entrenador del Barça, mantejat pels seus propis jugadors. Veiem en Bernal, en De Jong, Araujo, Ferran, vaja, hi són tots, però així en primer pla, diguéssim, fins i tot en Joan Garcia, doncs en primer pla aquests jugadors mantejant el seu entrenador, com dèiem. La Lliga amb el millor final possible. Un gran Barça sotmet el Madrid al Camp Nou i ho celebra com mai. A banda de tot plegat, aquesta crisi sanitària que us dèiem, els evacuats espanyols ja compleixen quarantena en un hospital de Madrid. Un viatger francès, diu, de Londius, presenta símptomes mentre anava a París en l'avió. I Europa, diu, ha augmentat un 10% la despesa en defensa per ser autònom. També ens expliquen que ha recuperat 6.500 pisos turístics il·legals a Barcelona. I l'accent, el matís cultural, Eric Clapton hipnotitza el Sant Jordi. El gran Eric Clapton, doncs, en aquest concert al Sant Jordi. Ara sí, el que toca és repassar els esportius ja sabreu, ja recordareu que avui és el ser dilluns, doncs és el dia de la tertúlia esportiva, aproximadament a les 10 i poc més. Evidentment, en parlarem de dalt a baix, de tot plegat d'aquesta lliga i moltes més coses. Repassem els esportius ràpidament. I ja us ho podeu pensar, doncs, totes les portades blaugranes, esclar. Per exemple, la del Mundo Deportivo és la fotografia aquella que us dèiem de l'Araujo com a capità aixecant la copa, embolcallat de tots els seus companys i de l'equip tècnic. I és una fotografia que ocupa tota la portada. Saluda el campeón. Aquest és el titular. S'estalvien, doncs, aquell càntic que ja sabeu, tan popular, doncs s'estalvien un parell de mots i tan sols diuen saluda el campeón. El Barça diu levanta su 29 título, 29 de Lliga, diu en la cara de su gran rival, un Madrid rendido a los goles de Rashford i Ferran, 2-0, aquest és el marcador, el tornen a recordar, i el Camp Nou diu fue una fiesta para celebrar la segunda liga seguida de Flick Team, y hoy rúa por las calles de la ciudad. A l'Esport, altre cop aquesta fotografia, en aquest cas hi veiem el president encara president del Barça i el president electe, en Juste, i en Laporta amb els jugadors amb aquest trofeig de la Lliga al damunt de la gespa i celebrant-ho, doncs, al Camp Nou. Campeones y fiesta histórica. Es el titular. El Barça se proclama campeón de la Liga 2025-2026. Tras derrotar al Madrid con goles de Rashford y Ferran, los jugadores azulgranas dedican el triunfo a Hansi Flick, cuyo padre falleció en las horas previas al Clásico. El equipo de Arbeloa, sin Mbappé, que se borró, fue siempre a remolque. I finalment, a l'Esportiu, campions incontestables. Aquest és el titular. Tornem a veure la fotografia aquella, doncs, de l'Araujo aixecant, doncs, la copa. El Barça celebra la primera lliga resolta en un clàssic, la segona consecutiva amb Hansi Flick i la 29a de la seva història amb aquest 2-0. Diu Rashford i Ferran van per feina i el Madrid no té res a fer per discutir la superioritat d'un equip amb talent, caràcter i fam. Avui ens recorden que se la juga altre cop al Girona. El Girona visita Vallecas amb màxima urgència de punts per esquivar el drama. En quant a bàsquet, Lliga Femenina, s'escapa la final al límit. Desenllaç cruel de l'Espart Girona contra el València. Marcador 73-73. I en quant a hoquei sobre patins, Lliga Europea, es resisteix la corona continental per al Barça, que perd la final contra el Porto, 3-1. Doncs aquests són els titulars esportius. No hem estat massa creatius i tampoc ho són ells, però vaja, és el que hi ha. Aquesta nova lliga pel Futbol Club Barcelona. En parlarem, evidentment, ara, donant el nostre consell de sàvies i savis, i en parlarem després a la tertúlia esportiva. Ens aturem, res, un parell de minuts per posar en ordre la taula ja preparada pel nostre consell de sàvia i savis d'avui, dilluns.

0: 45 anys amb tu.
1: Vacances en pau.
2: Acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu.
3: Perquè els nens i nenes saharauis surtin de les dures condicions dels campaments de refugiats on viuen. Busquem famílies que acullin aquest somriure i vulguin compartir un estiu que no oblidaran.
1: Acull a una nena o un nen saharaui.
2: És molt enriquidor, per ells i per vosaltres.
4: Participa a Vacances en Pau. Truca'ns al 609 146 539 o escriu a catalunyasahara@gmail.com.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri, adeu, celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
3: Coplejant. Som a tot el país.
4: Coplejant.cat.
3: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
5: Coplejant. Amb Caral Pedemonte.
3: I a la teva ràdio.
6: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.
7: Ràdio Sant Boi.
8: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
9: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
10: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
11: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
12: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
13: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
14: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
1: De la Ciutat Cooperativa.
12: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
15: Hola, bon dia.
13: Amb ritme, proximitat i bon humor.
12: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mica.

0: tu rutlles?
1: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
0: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
1: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
0: A la nostra web larutllasamboy.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la rutlla.
1: Tu rutlles?
2: La Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
3: Hola, soy Juan Carlos Unzué, el jugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
4: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
5: La tertúlia del Consell de Sàvies i Savis.

0: Dos quarts i dos minuts de nou del matí. És dilluns. Temperatura 18 graus aquí al barri centre de Sant Boi. I el cel, doncs, prou agraït, així amb matisos, diguéssim, no ho sé, blaugranes. I, evidentment, n'hem de parlar, i en parlarem perquè, ho dèiem, totes les portades se'n fan ressò d'aquesta Lliga del Barça, però hi ha altres coses també que el nostre Consell de Sàvies i Savis doncs, hauran d'explicar-nos el seu criteri. Comencem per saludar doncs, a la bona gent que ens acompanyen. Emília Bravo, molt bon dia, què tal estàs?
1: Molt bon dia. Bé, doncs avui vull començar felicitant el Barça, per descomptat, a tots els seguidors del Barça, perquè la Lliga l'han guanyada. Després, felicitar també a la Coral Pedres Blanques per aquest 30 aniversari.
0: Sí, senyora.
1: Que ahir es van oferir un espectacle fantàstic acompanyat a l'orquestra Quatre Cordes, dirigit coral i orquestra amb el Candy, amb el mestre Candy, i que realment vam passar unes dues horetes aproximadament, no? Espectaculars, fantàstiques.
0: Fantàstic.
1: I després una altra cosa que volia dir, i amb això acabo.
0: És l'any de les corals, Sant Boi?
1: Sí, perquè la Renaixença fa 50 anys, 50 la Pedres Renaixença. Blanques, la Coral Pedres Blanques fa 30 anys.
0: 30 vull dir, bueno, Pedres Blanques.
1: Vostè ha de celebrar 30. Tot el bo, s'ha de celebrar.
0: I tant que sí. I
1: després una altra cosa,
0: sí.
1: És que jo crec, ara parlo de política, que alguns polítics i polítiques haurien de fer un examen de cultura per veure si són dignes i capaços de tenir el càrrec que tenen. Perquè per fer el ridícul, de veritat, no cal que es presentin, Ja sabeu per qui va,
0: Molt bé. Aquesta és la intro de l'Emília. Enric Arís, molt bon dia.
2: Home, bon dia i de la Guard. M'afegeixo, com no pot ser d'altre, a la felicitació al Barça, evidentment, per la seva segona lliga consecutiva. I, a part d'això, i entroncant una mica amb el que deia la companya, l'Emília, aquests dies, el ridícul, la indecència, com a mínim, del govern català per intentar justificar enviar Mossos, en aquest cas que crec que eren Mosses, d'Esquadra a les assemblees de les escoles no té nom. Jo només dic una cosa, bueno, això no és més que un intent maldestre, molt maldestre per cert, de voler influir en el dret de protesta, no? Imagineu per un moment que això ho hagués fet el PP, que hagués tingut aquesta peregrina idea el PP, no? O l'antiga Convergència, o Junts. Bé, hombre, els prohomes del PSOE, vamos, els improperis que haurien llançat haurien sigut massa brandant la bandera contra els drets i... Bueno. Mira una cosa, jo sempre he dit, que quan ens volen fer por, és que vindrà el PP, jo me n'enrico una mica. Perquè, si voleu que us digui, el PSOE ha retallat molt més drets en els catalans que el PP. I en tinc molts exemples. Va, entre altres coses, ha manat molts més anys, el PSOE que el PP. I posem-nos quants exemples. La llei Corcuera de Seguretat Ciutadana, aquell desgavell tan horrorós. El creixement sense atur del dèficit fiscal. La no publicació de les balances fiscals. L'intent de manipulació i els recursos que hi va haver contra la normalització lingüística, el cepillado de l'Estatut, etc. Per tant, mireu, jo sempre he dit el mateix des de fa molt temps, vist el panorama que tenim dels uns i els altres, bona nit i tapa't.
0: Molt bé! Una introducció més. Déu-n'hi-do, Josep Casamajor, bon dia.
3: A veure, subscric la majoria de les coses que heu dit. Visca el Barça. Això és un fet cultural nostrat. Algú que ens apropa a gent molt diferent. I quan parlem de cultura, doncs les cultures majoritàries que responen que són respectades pels poders i que corresponen a una majoria bastant notable, doncs són les cultures que crec que mereixen treure's el barret. Perquè hi ha coses que no hi ha catalanó. Per exemple, jo no trobo que a la Fèria d'Abril aquí a Barcelona hi hagi catalanó. Tampoc ho trobo que hi hagi catalanó en l'Octoberfest de Calella, que també és una festa molt maca, però que no hi ha això. Ni en la xura dels paquis xiïtes del Raval. A veure, ara estem aquí a la Cruz de Mayo. Jo això de la Cruz de Mayo pensava que era una cosa del passat, però resulta que és una festa molt popular, amb tots els meus respectes, però que sembla ser que l'administració ho posa molt, molt en valor, i jo realment crec que això no té massa a veure. És un fet cultural, doncs, d'una minoria. D'algunes minories, per cert, o relativament no tan minories, s'amaguen els fets culturals. Per exemple, tinc exemples d'això que ara no vull donar-los a conèixer, perquè em faria una mica pesat, seria llarg de dir.
2: No.
0: Molt bé. No, fetes les introduccions, Déu-n'hi-do, deixat aquí un munt de carpetes obertes, no sé ni per on començar. Home, de fet, us ho deia, les portades dels diaris són molt blaugranes, és així, les d'aquest país, evidentment. Però vaja, evidentment, existeix una actualitat paral·lela a tot plegat, i de titulars n'hi ha molts i de diferents. Comencem per on vulgueu, jo, Emília.
1: Sí, jo volia comentar cosetes que han dit els companys.
0: Sí.
1: Sense ànim.
0: Home, han obert carpetes, eh?
1: Sí, sense ànim d'entrar en discussió, eh? Vull dir, en Enric, quan dius de retallades a coses que han fet els socialistes en contra dels catalans, també cal mirar tots els avanços socials que s'han fet, vull dir que cal tenir-los en compte també, no? Totes aquelles millores que s'han fet a nivell social, vull dir, perquè en època de Convergència també van haver-hi moltes retallades a nivell de sanitat i d'educació, per tant, que quan es posa a la balança un tema, també cal mirar també els altres temes per bascular, no? Vull dir, equilibrar. Després, quan
3: sí, però les retallades d'aquella època no era culpa de Convergència
4: ni
3: del senyor Mas, era culpa de l'Estat central.
1: Sí, però es van subvencionar, jo dic, no tinc ganes d'entrar en aquesta polèmica perquè no és el tema del dia, no? Però es van subvencionar escoles privades, eh? Vull dir que es retalla la funció dins de la funció pública, però es subvencionen escoles privades, que això no es fa molta veu, no es fa molta d'alta veu, perquè no convé que se sàpiga molt, no?
3: No, és públic,
1: però es van així,
3: és públic, això.
1: Però que sí que sabem que van haver retallades i que també es van subvencionar al mateix moment escoles privades. I en quant a la cultura, mira, a mi no em sembla malament que convisquin diferents cultures, sempre i qual la pròpia d'aquella nació, d'aquella ciutat, d'aquest país, d'aquella comunitat, es respecti. Vale? Vull dir, a mi que celebren la Creu de Mayo, a mi no molesta. Hi ha una gran comunitat de gent d'Andalusia, com hi ha gent d'Extremadura. Poden conviure, però respectant-se, eh? Vull dir, mentre hi hagi el respecte, a mi no molesta.
3: Si la gent va comprar el panet, i el panet va comprar molta gent, no va comprar el panecillo, doncs que facin un petit esforç i entenguin que el panet s'hi parla en català. Perquè jo no volia fer propaganda.
2: No, de totes maneres hem de ser clars amb aquest tema. A veure, qui dona la bossa de vots més importants al PSC aquí a Sant Boi? Qui el dona? Pues totes aquestes persones, ciutadans que han vingut de fora, castellanoparlants, són els que fan que el PSOE sigui imbatible aquí a Sant Boi. Per què? Perquè la concentració d'immigrants d'aquestes zones que hi ha avui dia a Sant Boi, i des de ja fa temps, és el que fa, insisteixo, que el PSC o el PSOE, perquè per mi és el mateix, i més ara, doncs guanyi una elecció darrere l'altra. I per tant els cuiden, jo ho entenc, els cuiden. Els cuiden perquè és la bossa de vots, ja està. Vull dir, tampoc ens hem de posar les mans al cap.
3: No.
2: Funciona així el tema. I així anem.
1: Però això és la política, Enric.
2: Pues ja està.
1: Allà on et voten, allà es mimes més.
2: És
1: així.
2: Cruz de Mayo i no fem...
1: La Fèria d'Abril.
2: Celebraus perquè no hi ha puesto, no? Perquè potser també en faríem, eh?
1: Bueno, tenim el programa de Tendido.
2: Bueno,
1: no?
2: Pues ja està. Que tothom té dret a tot
1: aquí a la
2: això.
1: Ràdio.
2: Fantàstic. Ara, no ens estranyem ni ens posem les mans al cap. Hi ha coses molt més greus que això, com el que parlàvem de les escoles, no? Vull dir, això és molt greu. Ara tindran que venir a dins a coses, la Parlon i la Niubó. Ens tindran que explicar coses. I en Trapero sembla que la seva excusa és molt clara. Diu, aquests policies, aquests Mossos, que estaven infiltrats en les escoles només era per treure's el graduat social.
1: No és cert, això.
2: Això diuen, eh? Això.
1: Però el que diu la Niubó és que ella no era al seu departament, per no tenia.
2: Mira,
1: per què saber-ho.
2: Mira, i tu creus?
1: No, no m'ho crec.
2: Jo tampoc.
0: Els sindicats principals d'educació han demanat la dimissió d'en Trapero.
2: Home,
0: no és el primer cop que algú demana la dimissió d'en Trapero. I heu obert la carpeta de política, per tant, deixeu-me dir també que un dels titulars, diguéssim, explica que una comissió bilateral ratificarà el pacte govern Esquerra Republicana. L'acord pressupostari, doncs, inclou el tren orbital, que es diu, és a dir, mirem de desencallar el que s'anomena el quart cinturó ferroviari, i la societat d'inversions i un traspàs encara per concretar. És l'acord clau per encarrilar els pressupostos. Aquest és el titular polític del dia. N'hi ha d'altres, sí, també. Ara en parlarem, si voleu.
2: Sí, sí, mira, en Junqueras, molt bé, molt bé.
1: Jo volia...
2: Digues.
1: No, no.
2: Després del que ha plogut, segueix apujant el govern. Ja està, tu. Sí, molt, molt. Oh, uns escarafalls. Ha d'admitir en Trapero, que aquí, que allà. Tot això està molt bé. Però a l'hora de la veritat, segueix apujant en l'Illa, vull dir. Per mi ja està molt clar el tema d'Esquerra Republicana. No li veig sortida en aquest tema, tampoc.
1: Jo, bueno, no sé si pots dir alguna cosa dels pressupostos, no volia comentar.
3: Digues.
1: No, té que veure amb les Mosses d'Esquadra que estaven infiltrades en les reunions. A mi em costava molt de creure, perquè dius, i el dret a la llibertat d'expressió, el dret a la llibertat de reunió, on queda, no? Vull dir, perquè si amb un govern socialista tenim això...
2: Pues és el que et dic.
1: Fa mal pensar, dius, on estem, eh? On estem, eh? Que no estem, mira, parlant de reunions terroristes, que són mestres, que estan, mira, lluitant per tenir millores a les escoles, per atendre millor l'alumnat, ràtios, baixar les ràtios, més suport de persones, i també augment de sou, no? Que també s'ho mereixen.
2: Per això t'ho dic, vull dir, a veure,
1: que
2: no,
1: dius,
2: no,
1: ostres,
2: no,
1: infiltrades, on
2: és
1: estem,
2: el que dèiem,
1: no?
2: Tu, si això hagués, aquesta idea l'hagués tingut el PP. Mira, el PP ha fet moltes coses contra els catalans i contra Catalunya. El que passa que les ha publicitat molt, n'ha parlat molt, abrandadament, i el PSOE t'ho ha anat fent de sota mà.
0: Molt bé, Josep, no sé si alguna cosa sobre això, aquestes vagues, aquestes discussions i tot plegat amb Mossos d'Esquadra, doncs, per allà al mig, també.
3: A veure, que aquesta presència em sembla inadequada totalment, perquè és una limitació de la llibertat d'expressió, i no em valen aquests arguments que per tenir un control de què?
1: De què? Això.
2: Com m'acaba de passar una nota, veure, al director, que, per... i llegiu això, tu.
3: Això ho feien a Xile i a Argentina.
2: Doncs ja
0: això
2: està.
0: És un missatge que...
2: Doncs ja,
0: no, que a les xarxes, alguns diaris de l'estranger ho estaven explicant, que, bueno, que al final eren estratègies.
3: Això ho diré menys en broma, però l'altre dia dic, oi, la Guàrdia Civil...
0: Per infiltrar-se.
3: La Guàrdia Civil, que no para de fer descomisos de droga i coses d'aquestes. Vull dir, potser que alguns cossos més nostrats s'ocupessin d'aquestes coses i no d'altres, com aquesta persecució de la gent que treballa en l'ensenyament.
1: No, i a veure, demanen la dimissió d'en Trapero, però la Niubó també hauria de donar la cara i explicar-se. A veure, jo penso que el tema és molt greu.
0: Sí.
1: En un estat democràtic no pertoca això.
0: Bueno,
2: per això dèiem final, això, final... això ho feien a Xile i Argentina, i com va acabar tot això allà? Pues ja està.
1: Ja
2: ens queixàvem d'en Videla, ens queixàvem de l'altre, del xileno, i bueno, és la manera de fer d'aquesta gent, de coartar les llibertats, de... És el que t'he dit, és un intent molt maldestre, per cert, però bueno, no, de controlar.
0: Bueno, hi ha algun article, en algun diari estranger, que expliquen les estratègies, doncs, d'alguns llocs per infiltrar-se en... Clar, suposo que al final, no és el mateix, ni molt menys, no?, ni és el mateix context, però que la gent té tendència, doncs, a fer comparacions, no?
2: I
0: per què? Doncs, home, perquè suposo que els que més en saben d'història, doncs, recorden moments, estratègies i digueu-li com vulgueu, no? I maneres
2: home,
0: de...
2: Home, les dictadures limiten les llibertats, això està claríssim. I això vol dir que no és un intent de limitar, les llibertats dels ensenyants, dels
0: sindicats. No, evidentment el sector està força ferit, no? En aquest sentit, la gent ho veuen com una humiliació, no?
1: És que ho és, vull dir...
0: Que al final, doncs,
1: I això el que fa és encara empoderar més aquest sector, vull dir, ostres, infiltrats, sí. Què està passant, no? Doncs això encara fa que hi hagi un front comú més fort.
2: Totes maneres, entre Pere, ja fa molt temps que se'n parla, també ho has dit tu, eh? De que tindria que deixar els trastos, home.
0: Bé, és que ha tingut diversos episodis, home, que se li ha demanat...
2: Quan va fer públic que tenien els plans perfectament estructurats, sí, sí. I tal, per detenir a tot el govern, recordeu, no?
1: Sí, uh-huh.
2: Quan el d'això, el referèndum, no?, d'independència, doncs que ho tenien tot a punt i que ell ja... Bueno, vull dir, què vols que et digui? No cal dir-ho. Tu ho pots haver fet, però no cal explicitar-ho públicament. Cuidado, que jo hagués agafat a tots els representants del govern i els hagués portat davant del jutge. No calia.
3: És
2: no
3: un
2: calia,
3: personatge controvertit, aquest Entrepero.
2: I una mica oscur, sí.
3: En el seu dia la gent li posava flors als cotxes.
1: Home, va ser admirat, eh? Vull dir, una persona que la van... Era l'heroi. Sí.
2: Però és el que et dic.
3: Era el policia malote simpàtic.
2: Sí, no, ens va fer creure que era un adalit de les llibertats i de la... Però hi ha aquest trasfons una mica oscur, diguem-ho així, que de tant en tant surt. Va sortir ja amb això que ho comentàvem, no?, d'aquests plans que tenia ja acabats i apamats, i ara ha tornat a passar amb el tema de les escoles. Vull dir, a veure, ja sabem una mica de quin peu calça aquest senyor, per tant...
0: Molt bé, dic molt bé en el sentit de que tenim d'altres coses, eh? La crisi sanitària, a nivell mundial, perquè ens parlen de que els evacuats espanyols ja compleixen la quarantena, vaja, en un hospital de Madrid, un viatger francès, per cert, un viatger de l'Ondius, presenta símptomes mentre anava a París en avió. I en quant a les mesures, doncs hi ha molts dubtes sobre el temps que hauran de passar hospitalitzats. Vèiem, doncs, totes aquestes fotografies i imatges de les tasques de desinfecció dels vestits aïllants dels passatgers en el desembarcament a Tenerife. Clar, l'episodi del Covid va marcar molt. I, no ho sé, els experts diuen que es tracta d'una altra cosa, etcètera, etcètera, però curiós, la gent té memòria.
2: Oh, és molt curiós aquest tema d'aquest vaixell, perquè diguem que és un creuer atípic. Atípic des del punt de vista de que, acostumats en aquests creuers que es publiciten de milers de persones, que per mil i pico d'euros te'n vas a fer una volta per tot el Mediterrani, que no tots, però molta d'aquesta gent va amb la polsareta només per fotre's com a truges, menjant com a bojos i bevent fins que cauen a terra, doncs creuer és diferent, és atípic, perquè d'entrada, i em penso que anaven 180 persones, entre tripulació i passatge, vull dir, era una cosa ruïdeta, no reduïdeta, no hi havia aquests bufets, no hi havia bars oberts 24 hores, no hi havia piscines ni banyeres d'aquestes de bombolles a la coberta, no. Era un creuer amb moltes mesures de seguretat. Per què? Perquè visitaven puestos o desembarcaven en puestos que no hi solia desembarcar ningú. Llavors, la mesura de seguretat, precisament pel respecte que tenien a la biodiversitat i a l'ecosistema, eren molt fortes. Inclús, a vegades, hi havia gossos especialitzats que arribaven al creuer per veure que els passatgers no portessin cap tipus d'infecció. No?
0: Sí, sí, sí.
2: Per
0: sí.
2: Tant, tampoc era un d'això...
1: Un creuer.
2: Un creuer barato, perquè anava dels 7.000 als 16.000 euros, em penso.
0: Oh, sí, no, sí, no més, eh? Sí, no
2: o
0: més, eh?
2: O més, no?
0: Sí, sí.
2: I jo penso que anava... No, jo penso no, està claríssim, que anava dedicat a la gent que li agrada la vida salvatge, que li agrada, perquè inclús els guies eren especialistes, eh? I donaven conferències durant el creuer amb temes de biodiversitat, d'ecosistemes, etcètera, etcètera, no?
0: Sí, per tant, un creuer penso... com de luxe naturalista.
2: Exacte.
0: Digue-li...
2: Jo penso que això ha sigut una mala sort, no una imprevisió per part de l'organització del creuer, sinó que possiblement, penso jo, algun dels viatgers ja va pujar.
1: Bueno, ja es diu, el passatge zero, aquell el primer que va morir, ja venia de fer tota una ruta per tota l'Argentina, Xile, i que s'havia acostat a llocs que eren...
2: Sí, aquests llocs...
1: abocadors.
2: Sí, sí, amb unes illes argentines, clar, que decidien dir...
1: Per veure unes aus, que clar, ja és molt fàcil que les sabates o...
2: És això.
1: O l'aire que respires, si és un espai...
2: Però en si el creuer, no, jo penso que no hi té cap responsabilitat. És més, com deia, no? Les mesures de seguretat eren...
1: Jo penso
2: brutals,
1: que és això, que
2: brutals.
1: Ja va pujar una persona amb el virus. I com que això té uns dies d'incubació, que depèn, no? La incubació pot ser d'11 a 40 dies, per això de les 40.
0: Bueno, aquí important, doncs, saber que ja s'està mirant a l'origen de tot plegat, d'origen, qui ha portat aquest virus, de bon, i de quina manera que
1: I ara,
0: tot apunta cap als rosegadors, diguéssim, argentins, ho dic amb el sentit
1: de... específics.
0: Del sud
1: d'Argentina.
0: Que no neden,
1: ni acostumen a estar en els ports.
0: Ho dic perquè...
1: No, que no acostumen a estar ni en els ports ni en els vaixells. Per tant, el virus el va portar aquesta
2: sembla
1: persona, la primera, dir, la primera que va morir.
2: La gent que ha fet aquest creuer i...
0: Bueno, sigui com sigui, de moment sí que és veritat que Espanya continua sense registrar cap cas positiu d'antivirus. De moment.
3: Sí, jo amb aquestes mesures de prevenció hi confio, no? Per exemple, la sortida del Tour de França i el pas a Barcelona. Resulta que no podrà passar per Collserola pel tema de la festa porcina i els vols senglars.
0: Sí.
3: Això està bé, vull dir que... A veure,
1: que no podem evitar que hi hagi un virus que es contaminem perquè no estem dins d'una càpsula. Per tant, aquestes coses poden passar. El que hem d'evitar és que això s'escampi. Clar, aquí és les mesures de seguretat una vegada que ja tenim una infecció, que pot ser una pandèmia, no? Evitar que arribi a ser...
2: Però vaja, jo personalment, li enllevo qualsevol responsabilitat en els organitzadors del creuer.
1: Ma, ells no tenen la culpa dels virus. A veure...
2: Estaven més que... A part de que ja són una gent que estan acostumats a organitzar aquest tipus de viatge una mica fora de lo que és les rutes comercials, i això és una part del seu encant, evidentment, no? I que, per tant, ja tenen molta experiència amb això.
3: De tota manera, una altra cosa que s'ha de dir és qui paga tot això. Per això també és un tema a discutir, perquè igual l'estat espanyol no té tota la responsabilitat perquè ha posat tot una tira de mitjans.
2: Clar, bueno, ha tingut
1: que
2: posar un avió...
1: Home, això l'OMS s'haurà de definir, no? A veure, s'haurà de...
2: La gent ha marxat amb avió cap a d'allò, ha vingut el vaixell fins a Tenerife, tot això evidentment genera una sèrie de costos que...
1: Sí, però ha estat l'OMS que ha aconsellat que anessin a Tenerife, per tant les despeses, això ja s'ho parlaran, no?
2: Ja s'ho parlaran, de moment el que no pagarà res és el viatger, no? Que no en tenia cap...
0: Molt bé, problema, però... molt bé. Escolteu-me, amb clau econòmica també hi ha una cosa, n'hem parlat aquesta setmana passada, amb les empreses de defensa i tal, en el cas de... Aquí a Barcelona, Indra presenta avui la seva aposta industrial en defensa aquí a Catalunya, diguéssim. La cotitzada plegarà a Barcelona prop de 250 empreses i entitats per reforçar el paper tractor de defensa, seguretat i espai, tecnologies duals. D'aquestes 350 col·laboradores que volen formar aquesta xarxa d'aliances industrials, i ja us dic que prop de 130 estan relacionades amb el negoci de la defensa. I ho dèiem, perquè això és un debat que jo ho entenc molt controvertit, no? Home, mirar per la pau no vol dir fabricar armes, o mirar per... A vegades un diu, bueno, sí, però al final aquestes empreses estan desenvolupant seguretat, defensa, que això és el que defensen, valga'm la redundància, als que els pertoca, en el sentit de que al final tu has de tindre els teus sistemes de seguretat, temes de satèl·lits, temes de etcètera, etcètera. Penseu que hi ha entre els assistents, per exemple, supercomputing, Supercomputing Center, Satellite SIR, Solve, Lab Circuit, etc. És a dir, el sector té clar que ha de créixer i que vol créixer a Catalunya. I és així, i no sé, i es pot censurar més, es pot censurar menys, però això és el que hi ha, i així ho explicava Simón i de los Mozos que es donen cita en aquesta cimera industrial, vaja. durant aquestes jornades centrades a analitzar els reptes i les oportunitats econòmiques a Catalunya. Què més?
1: No, està molt bé, no?, que s'invertissin diners en defensa, però defensa de... perquè hi ha algú ens atacarà, no? No, em sembla perfecte, però també destinen diners per educar per la pau, eh?
0: Clar,
1: perquè
0: clar.
1: Si eduquem per la pau,
0: sí, sí.
1: Fent persones més democràtiques...
0: Però és el que dèiem, és que el sector privat... Clar. Aquí hi ha, sí que hi ha mig privat, eh? D'acord, però... majoritàriament hi ha sector privat aquí que tu no li pots dir cap a una...
1: Ah, no, no, no, si jo no
0: no, no, no t'ho dic, dic, en general és molt difícil que algú li digui vostès han de fabricar, jo què sé, candelabres, no poden fabricar...
1: No, no, cadascú mira, la seva, mira els seus interessos i hi ha aquell camp que li poden donar més beneficis.
3: Però
1: i...
3: els estats poden però... posar limitacions a com es mouen aquesta fabricació d'armes, per quins vaixells ocuparan, a qui arribaran.
1: Aquests satèl·lits, aquests drons, sí.
3: Les armes sí, sí. Són per defensar-se, però són per matar, vull dir que no...
1: Clar.
0: Al final estem parlant de ciberseguretat, sí, d'espai sí. A l'espai, perquè també hi ha tot el sector espacial, etcètera, eh? Vull dir que no és només armes, ni, és tot el que fa referència
2: tot
0: a la seguretat.
2: Tot el que fa referència en aquest món, clar.
0: I a la seguretat.
1: Sí, però quan parles de seguretat és que hi ha algú que t'ataca, no? O algú sí, que t'envaeix, vull dir, és una mica el que també està dient el Josep,
0: sí.
1: No? Vull dir que
0: no, que sí, que sí.
1: Que és així.
0: Va, al final Europa diu que ha d'augmentar un 10% la despesa en defensa per ser autònoma. La mateixa Europa diu, escolti, veient el que veiem cada dia del Trump i d'altres, per cert, que us ho creieu o no, avui el Trump no surt en cap portada.
1: No,
0: jo ho sé que és gros,
2: això. Els francesos i els inglesos, que envien portaavions cap a l'estret.
1: Però mira,
2: ja veurem com acabarà això.
1: A nivell europeu es parla d'increment o no, de despeses en...
0: Sí, sí.
1: Militars, no en el pressupost de militars, però parlem també a nivell europeu d'augment el pressupost per la pau? Se sent parlar d'això? De la mateixa manera que se sent parlar de pressupostos per armament?
2: Però què és el pressupost per la pau?
1: O xerrades, educació, comencem per la base, comencem per la base, comencem que tothom tingui feina, que ja és un és... Oh, no, no, sí, perquè si un país funciona...
2: Però és que, malauradament, no hi ha cap país que funcioni amb aquest tema.
1: Clar.
2: No és allò de dir, és que nosaltres anem al final de la cua. No, no. És que no hi ha cap... Home, cap poder sí. Per exemple, si te'n vas als països nòrdics, evidentment, aquesta situació està molt més ben resolta, no? Però...
1: Eduquem per la cooperació, no per la competitivitat, com s'està fent.
2: Sí. Tot això és ideal, però...
1: Pues com
2: però
1: és
2: en un món com el que tenim és
1: veritat,
2: complicat.
1: Tens raó.
0: Molt bé, fem una cosa.
1: Si només dient que és ideal, no farem res.
0: Atenció. Ens anem cap als informatius i després hi tornarem, que tenim moltes coses per explicar. Si voleu, després continuem amb aquest microdebat sobre la pau, la pedagogia per la pau, que està molt bé. Fins ara mateix.

0: Amb punt les 9 del matí. Primer titular pel trànsit, equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. En aquests moments, circulació molt complicada a la B20, la ronda de dalt des de Trinitat cap a Sarrià, sentit Llobregat. Hi ha un carril tallat per un accident. Densitat també a la mateixa B20 des de l'Hospitalet cap a Barcelona, sentit Besòs, i a la ronda litoral de Santa Coloma a la Barceloneta, sentit Llobregat. També a la 2, des de Pallejà, la B23 des del Papiol, en tots dos casos cap a la capital, i prudència també a la C33 a Montcada cap a Barcelona. Hi ha vehicles al voral degut a una avaria que de moment no provoquen retencions. Transport públic, normalitzat el servei a les línies S1 i S2 de Ferrocarrils de la Generalitat i la línia T4 del tram.
0: La notícia principal a aquesta hora passa pel Barça. Nit històrica al Camp Nou o del Serra.
2: El Barça es proclama campió de Lliga quan falten 3 jornades pel final després de superar el Madrid per 2-0. Aquest és el 29è títol de Lliga de la història del club i el segon que aconsegueix amb Hansi Flick. L'equip blaugrana ho celebrarà aquesta tarda amb una rua pels carrers de la ciutat.
0: Avui ha d'acabar el desembarcament i trasllat dels passatgers del creuer afectat per un brot d'antivirus als seus països d'origen. Els catalans i espanyols ingressats a Madrid continuen asimptomàtics, però entre francesos s'ha confirmat un nou positiu. En el cas dels nord-americans hi ha un positiu i un cas que té d'una persona que té símptomes. Trump veu totalment inacceptable la resposta de l'Iran a la seva proposta de pau, cosa que ha fet pujar el preu del barril de Brent fins als $105. El document del país persa demanava el final immediat de la guerra i l'aixecament de les sancions i del bloqueig als ports iranians. La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, es mostra escèptica davant la proposta russa perquè l'excanceller alemany Gerhard Schröder esdevingui mediador en la guerra d'Ucraïna. L'exdirigent socialdemòcrata ha treballat per a empreses russes. Tracte final del judici contra els fills de l'expresident Jordi Pujol per la suposada ocultació de la fortuna familiar. Si es compleix el calendari, dijous que ve quedarà vist per sentència. Avui estan citats a declarar els últims empresaris. La vaga general de l'educació es manté per tema dimarts. Des del sindicat majoritari, la USTEC, fa dies que reclamen reunir-se amb el departament abans de l'inici de les protestes, però la taula sectorial no es farà fins dijous. I avui és el primer dia feiner que els usuaris de Rodalies hauran de tornar a pagar per viatjar. El govern augmenta la fi dels més de 3 mesos de gratuïtat per la millora progressiva del servei, però les plataformes d'usuaris de Rodalies no ho veuen.

0: A la resta es mantindrà el temps estable amb temperatures al voltant dels 25 graus.
1: Trescat Info.

Macedònia musical. Remenem amb molt de gust la música que més t'agrada. Macedònia musical, cada dimecres de 4 a 5 de la tarda aquí a Ràdio Sant Boi.

0: 45 anys amb tu.
1: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.

0: Pràcticament 7 minuts passen de les 9 del matí, és dilluns, ja ho sabeu, i això és el consell de sàvia i savis que estem analitzant amb l'Emília, l'Enric i el Josep, doncs l'actualitat. Evidentment ho hem deixat en un punt, una mica de microdebat d'això de la pedagogia de la pau, que evidentment hi ha de ser i que és molt important, però una mica amb el context del món que ens estem trobant aquest any. Vàries guerres al damunt de la taula, al planeta, no només a l'Orient Mitjà, no només a Ucraïna, en d'altres llocs. I n'hem parlat aquí, la situació és la que és, Europa demana augmentar la despesa en defensa, etc. Què han de fer els estats, què ha de fer cada govern per les exigències que té o segurament per les necessitats. No ho sé, Josep.
1: En Putin i en Trump havien manifestat que les seves guerres, o com li volguessin dir, s'acabarien en 2 dies. I la veritat, la realitat demostra que això no és cert. Vull dir que això va per mesos, per anys, o no vés a saber. Potser el negoci dels que pensen en lo de les armes, doncs està garantit, perquè vull dir que la guerra es manté. Vull dir que...
2: Bueno, la mateixa CIA ho està dient, eh? Ojo, que està dient en Trump, escolti, vostè es pensa que amb el bloqueig de l'estret d'Hormuz, és a dir, que Iran no pugui exportar el seu petroli, vostè guanyarà aquesta guerra així. I la pròpia CIA li diu, però no s'equivoqui, eh? Diu, perquè això pot passar, però no serà demà, ni passat demà, ni d'aquí un mes. Diu, aquesta gent té una capacitat

0: capacitat de resiliència importantíssima, i si vostè els vol ofegar així, preparis a passar aquí mesos, si no anys, no? Aleshores, ara, a més, hi ha l'afegit aquest de que tant França com el Regne Unit envien portaavions cap allà, diuen per ajudar a desbloquejar a l'estret. Que fins ara ni cap país europeu, en principi, s'havia alineat amb aquesta història, no? Ara, de moment, ja tenim dos de les principals potències, com França i el Regne Unit, que se'n van cap allà. Com pot evolucionar tot això? Jo penso que si hi van és perquè, tal com diu la CIA, no veuen clar que això es pugui acabar d'un dia per l'altre.
1: Bueno, l'altre dia no sé qui era que deia, ho definia d'una manera que crec que és molt exacta, deia això d'Ucraïna-Rússia, això és un empat etern, és un empat etern, volguem dir, no se n'en sortiran ni uns ni els altres. I per cert, no he estat massa precís perquè us he dit, avui no hi ha cap titular del Trump, doncs mira, ves per on el diari ara n'hi ha un molt petit, no és que passi desapercebut, però quasi quasi, perquè la fotografia del Barça és força grossa, aleshores els altres titulars no, senzillament diu el que ja sabem, Trump no accepta la resposta de l'Iran al seu pla de pau. Però és que vaja, és que just abans de que l'Iran digués no, això no ens sembla bé, en Trump també ho deia, i després va ser l'Iran qui va dir que tampoc no estava, és a dir, si allò de Rússia és un empat, imagineu-vos
0: ara
1: això
0: jo també
1: altre.
0: Diré una cosa, eh? Mireu el rei Carles d'Anglaterra,
1: sí, sí,
0: lo viu que és el tio, agafa, bueno, sa majestat, perdó, agafa
1: bueno, tampoc cal, no.
0: Amb la dona cap als Estats Units,
1: sí,
0: a fer el paperot, que el va fer molt bé,
1: la Camila.
0: Camila, es va veure qui és realment el que té categoria i qui no la té. I què ha aconseguit amb tot això? Pues mira, que el whisky escocès, el Trump li perdoni, sí, els arancels.
1: Sí.
0: Veus? Veus? Això ho tindria que fer.
1: Bueno,
0: és el nostre. Anar cap allà.
1: També sap que amb el seu bourbon no pot competir. Saps què vull dir?
0: A veure si ens aixequen els arancels del Rioja i del Penedès i aquestes, sí, coses, no?
1: Bueno.
0: Vull dir, hi ha reis que serveixen per alguna cosa. En aquest cas, poso aquest exemple, no?
1: Sí. Bueno, van haver-hi una sèrie de jugades així entre uns i els altres. Un se n'enfotia d'un i l'altre se n'enfotia,
0: sí,
1: de manera molt subliminal, no? Etcètera. Bueno, no sé.
0: D'una finesa brutal, aquest home.
1: Què més?
2: El rei Carles III té un país que complicat, perquè independentistes manen a Escòcia, manen a País de Gales, sí, i manen a Irlanda del Nord.
0: Sí, sí, sí.
2: I després resulta que...
1: és que els laboristes han caigut molt als ajuntaments, vull dir que...
2: Però
1: això també signa d'alguna cosa.
2: Aquest triomf de l'independentisme, diguéssim, està al costat de la que puja a l'extrema dreta amb aquell senyor que no me recordo com es diu, que té un missatge doncs antieuropeu, Brexit total. Això com es cuina? Vull dir que és complicat, ja veurem en els propers dies.
0: Bueno, és una reacció contra aquest home, el Farage, em penso que es diu, no recordo com es diu. Que, evidentment, a veure, no solament el Regne Unit, és a dir, estem veient que l'extrema dreta puja per tot arreu. Hem tingut la gran notícia últimament de que l'Orbán se l'ha encarregat, no?
1: Sí.
0: Però ja veurem què fa l'altre, no? Perquè també...
1: Bueno, que ningú se n'oblidi que, més que carregar-se'l, sí, però qui ha agafat el relleu no...
0: És el que et dic.
1: A veure, és segurament és un altre perfil, evidentment, sí, però no deixa de ser dreta.
0: És el que dèiem abans.
1: Sense aquest perfil tan accentuat d'ultradretà, no? Que, en fi, no ho sé.
0: Que sí, sí, no, ja, però no vull dir que ja veurem. És que és el que diem, no? Una vegada...
1: Per acabar, una pregunta així oberta, és dilluns, fa dies que ho discutim aquí en aquesta taula, quin estiu se'ns presenta? Perquè en aquest sentit, penseu que arribarem a vacances, que s'haurà solucionat alguns dels focs importants que hi ha sobre el planeta, que insisteixo que n'hi ha molts més dels que ens pensem. Aquí ho vam analitzar amb el reflexionador de la República, en Santi Recasens, i us posaríeu les mans al cap si sapiguéssiu la de conflictes que hi ha, que no surten als diaris, però vaja, n'hi ha dos de molt, no vull dir mediàtics, però és que al final ho és, però com és Orient Mitjà i com és Rússia-Ucraïna. Penseu que aquest estiu això se soluciona o que aquest empat per sempre més...
0: Home, jo aquest estiu, si parlem de les vacances de Nadal, bueno, a lo millor hi ha un bri d'esperança, no? Però jo de cara a aquest estiu
3: tant
0: veig difícil,
3: però jo no ho veig, tal com van les... És un estira i arronsa, a veure qui té més força, a veure, no ho veig, perquè cada vegada que diuen que s'hauran a parlar de la pau, hi ha algú que la trenca, aquesta treva la trenca i ataca, per tant, jo no m'atreveixo a dir res.
0: El que està clar és que en Trump se n'està donant, bueno, ell i el seu entorn, evidentment, de que la ficada de pota a l'Iran ha sigut de tal categoria que sortir-se'n d'aquí amb la cara alta serà
3: això,
0: molt complicat.
3: Amb dignitat, sortir una mica amb dignitat i donar la cara a la població.
0: Serà molt complicat. I si no es vol complicar realment la vida i tornar a un Afganistan o una cosa d'aquest tipus, doncs alerta. I llavors per això agafa aquesta estratègia d'ofegament econòmic contra l'Iran.
3: Ell ha de sortir amb algun guany per...
2: Jo confio que la ciutadania nord-americana tindrà doncs, les seves respostes a la situació que tenen, i això està en les seves mans, no pas en les nostres, perquè és, o sigui, qui vota el president dels Estats Units són els americans. El que veig que aquest estiu que tindrem és calor, perquè el canvi climàtic no ha passat, vull dir que...
3: No s'atura, no.
0: El niño, la niña i la sobrina ens caurà.
2: I aquí el que tindrem, això ens ho diu l'Ajuntament, que tindrem més arbrat, no? Perquè
3: Sant Boi... Arbrat.
2: Sant Boi planta 1.000 nous arbres l'any.
1: Tanquem carpetes i ens anem ja cap a Sant Boi.
0: Cap a la secció,
3: Arbres i jardins, a veure.
2: No, que...
3: Quants arbres has dit que planta?
2: 1.000 arbres nous l'any. Per exemple, a davant de casa, al pati de l'escola, on la gent jugava a bàsquet o el que sigui, han plantat arbres perquè donin ombra, vull dir que...
1: Però quina escola? Ho dic... No,
2: Vicenç Ferrer.
1: Ho dic perquè dones per fet que tots sabem quina és l'escola que hi ha davant de casa teva i...
2: Vicente Ferrer.
1: Que hi ha molta gent que no sap, no té ni idea.
3: Que
1: el Vicenç
3: van portar la mimosa, la famosa mimosa.
2: Sí.
1: Ho dic.
2: No ho sabeu tot.
1: Molt bé. Què més? Perquè amb Clau Santboiana sí que és veritat, encara és un quart i un minut de 10 del matí, però clar, tenim per davant una festa major que s'avança aquest cap de setmana, seran els dies més potents en quant a activitats, accions, etc. Ja sabeu que després el dia 20, el dia 20 serà Sant Baldiri, evidentment és festa, faltaria més. Però aquest cap de setmana serà doncs la festa major en quant a activitats, en quant a color,
3: dijous,
1: música, etc.
3: Comencen amb activitats.
1: Exacte.
3: Dijous.
1: Per tant, jo no sé si vols ja començar a deixar anar una mica l'agenda, seria xulo. Fins i tot, com que tenim temps i ens hem d'aturar en algun moment, ens aturem, i expliquem alguna cosa o dieu el vostre parer.
3: Sí, per un cantó tenim l'agenda del dia a dia que es fa a Sant Boi, i després tenim el programa de la Festa Major, un programa molt bonic, molt simple, però és maco aquesta portada.
1: Sí, una portada molt colorida,
3: Sí, té color i molt escolar, a més m'agrada. En cada lletra hi ha un dibuix que defineix la Festa Major de Sant Boi. Bé, començo per les activitats que surten a l'agenda. Cal dir que a aquelles persones que els agrada visitar exposicions i a les que no agraden també, perquè s'aprenen coses a les exposicions, cal dir que tant el Centre d'Art de Can Castells com el Museu de Sant Boi, com a la Biblioteca Mariola Lèlia Campmany, la que està a la cooperativa Molinou, i a la biblioteca Víctor... Sí, ho dic bé, no? Rubió i Balaguer.
1: Jordi Rubió
3: i Balaguer. Rubió i Balaguer. Rubió i Balaguer.
1: Sí.
3: Doncs hi ha exposicions totes superinteressants.
1: Molt bé.
3: Vull dir que val la pena doncs, fer un passeig per aquests espais. Vale? Dimarts tenim a les 5 de la tarda una campanya de donació de la sang. És el tercer dia, forma part d'un cicle de tres dies en diferents setmanes. Llavors demà tanca aquest cicle i a les 5 de la tarda a Can Massenyera tenim la campanya de donació de sang i les persones interessades doncs només han de entrar a la web del Banc de Teixits i agafar l'hora. I a la tarda també, a 6:15, al Mercat de la Muntanyeta tenim un taller, a 6:15 hi ha un, i a 6:45 un altre, taller d'aprofitament alimentari sobre la fruita, val? És un taller familiar per anar amb les criatures. Uh-huh. Com aprofitar bé, allò que ens tenim per la nevera, tenim per la cuina, donant voltes. I a 7:45, ara va de música, a l'escola Blainet, aquí davant, tenim un concert de viola a càrrec de Carles Blanxer i Onofre Seré. Són obres del Renaixement. És, aquest treball està premiat l'any 2024 amb el Premi Endorock. Per tant, tenim una sessió de tarda de música.
1: Molt bé, què més?
3: Què més? Què més tenim?
1: A veure, a veure.
3: També el dimecres tenim a la 6:15 de la tarda portes obertes a la ludoteca L'Olivera, vale? També les persones que volen conèixer aquest espai, tenen criatures petites per deixar-les una estona, doncs tenen l'oportunitat d'anar a visitar aquest espai. I dijous dia 14 tenim a Cal Niño, a 6:00 de la tarda comença Ràdio en directe Europerifèria, l'Europa de la perifèria. Això és una mica com... Està organitzat per al programa de la perifèria d'aquí, de Ràdio Sant Boi, que és una mica de disbauxa, no és Eurovisió, però és obert a tothom que vulgui, sobretot gent jove, no?, per fer la seva i...
1: Ràdio oberta, amb espectacle inclòs.
3: I ara ja passaríem a... al dimecres.
1: Dijous.
3: Sí, dijous.
1: Molt bé.
3: I ara passem a la festa major.
1: Sí, senyora.
3: Vale?
1: Va. Vinga.
3: Dijous 14, a la tarda, a les escoles, a les 5 de la tarda, una cantata de les escoles. A les 6 de la tarda tenim... Bueno, la cantata és al Parc de la Muntanyeta, Vale? Sí, al llac de la Deessa. I a la tarda també tenim, a la plaça de l'Ajuntament, un taller per fer castells.
1: Per fer castells.
3: Si t'agraden els castells i vols participar a la Diada Castellera de Sant Boi, vine.
1: Veus?
3: Participa. Està bé, perquè no es perdi aquesta tradició, no? Vull dir que quins castellers seran? Perquè a Sant Boi no en tenim, per tant, és els de Cornellà.
1: N'havien tingut, es van perdre.
3: Tenim. I el divendres 15 tenim la gran final al matí, al Parc de la Muntanyeta, de la gran final del Slam. Per tant, aquelles persones que ens agrada.
1: Sí, la poesia urbana.
3: Poesia urbana, que realment quan els escoltes diu, ostres, que xulo, no?
1: Sí.
3: Aquells poemes que s'inventen i que són crítiques, sobretot. I després tenim, també, aquest és el Dia Internacional de les Famílies, el dia 15, a la plaça Teresa Valls i Diví, coneguda també com a la plaça de les Piràmides, tenim, doncs, deien tallers, I un cercavila a la tarda. A la plaça Catalunya comença a 6:00 de la tarda el cercavila de gegants de Sant Boi i a 8:00 la tabalada. Per tant, això estem el divendres.
0: I em penso que hi ha la presentació de la mulassa, que no n'hi havia. Dintre el bestiari de Sant Boi, ens faltava la mulassa.
1: No sé exactament quin dia és ara.
3: Potser
1: sortirà per aquí. Ho anirem explicant, aquesta setmana, tot plegat. Explica.
3: I després tenim aquest divendres, dia 15... el correfoc a la plaça de l'Ajuntament. Vull dir, aquelles persones que vulguin participar i que llegeixin les normes de seguretat...
1: Sobretot.
3: És a 11:45 el correfoc.
1: Molt bé.
3: I a 9:00 comença el concert de la Salvatana.
1: Uh-huh.
3: A la plaça de l'Ajuntament, 9:00. A 10:00, el pregó i ball de la Festa Major. El pregó va caure...
1: El pregó, enguany, aquí ho vam donar per exclusiva, com exclusiva, diguéssim. Per què? Doncs perquè la Coral Renaixença, dins del marc dels 50 anys del seu aniversari, doncs seran elles i ells els encarregats de fer, doncs, aquest pregó de Festa Major.
3: Exactament, molt bé. I després hi ha diferents concerts en diferents espais, per tant, doncs, cal mirar els programes perquè la gent pugui anar veient quin concert li interessa.
1: Important això, que la gent, doncs, home, remeni una mica en aquest programa tant de paper com els programes, doncs, digitals que existeixen a
3: la cultura. La quantitat d'artistes que venen adreçats a qualsevol edat, vull dir que hi ha una oferta...
1: Vols destacar algun en concret?
3: Jo tinc aquí en el programa que estic llegint, doncs, al carrer Vallvirareu tenim un concert amb a 10:30, al carrer després, en el mateix espai, Carla Nisha. Són sessions de la Carla Nisha, combinen ritmes latins i sons urbans. També tenim a la plaça de l'Agricultura, un concert en Johnny Cash.
1: Uh-huh. Bueno, després, és un homenatge a Johnny Cash. Sí,
3: concert.
1: Més a més, sabia, perquè no, seria difícil de...
0: Sí. Home, un holograma
3: mira,
0: podria
3: que diu, eh? Ho diu així, eh? Sí. Concert amb Johnny Cash. Vull dir,
1: bueno,
3: Johnny Cash.
1: Potser és un altre... Johnny Cash. Ah, vale, vale. No, no és un concert homenatge al Johnny... No, no. Johnny Cash. Està ben trobat.
3: Amadeu, ara diu... Sí. Amb el seu nom rendeixen homenatge al gran Johnny Cash.
1: Clar.
3: Que n'hem ja de acabar de parlar.
1: Què més, va?
3: Més. Tenim a la plaça de l'Agricultura Disc Jockey Factory amb DJ Romero.
0: Bueno,
3: ja, ho sento, és que ja hi ha molts d'aquests que hi ha, jo ja, la veritat ja, és que...
0: No, els tenim coneguts, no els tenim coneguts, no.
3: Després tenim un concert amb la... les que faltaven a la plaça de l'Agricultura, les que faltaven. I després concerts amb la Seguretat Social, que és un altre grup. I bé.
1: Molt bé, home, un dels concerts també destacats és el del Miqui Núñez, eh? Però
0: aquest sí.
1: Això és el carrer Valdiria Aleu.
3: Aquest, però quin dia és el del Miqui Núñez?
1: No, dic que com a concerts destacats que hem de... Hem d'explicar, doncs, que, home, sí, serà un dels concerts destacats.
3: I després tenim a Cal Niño, des de la quart d'una de la matinada, Una nit canalla, que vol retre homenatge a un dels bars amb més personalitat de la nit santboiana.
0: El Canalla, sí.
3: El Canalla, que el coneixes, eh? El Canalla. Uh-huh. Això, el Canalla.
1: Em preguntaves el Miqui Núñez...
0: Precisament no hi va Canalla,
1: dissabte, eh?
3: Bueno, és el dissabte. Bé, doncs ara arribem al dissabte, perquè el dissabte al matí tenim la matinada de Gralles.
1: Sí.
3: A 8:45, que per despertar el veïnat, que va sent aixecant, que és festa major. Val? Després tenim el d'alta baix, que és aquest circuit, no?, per d'alguna forma, no?, circuit que hi ha... cants corals i en les bandes de música que es van tornant i van tocant diferents peces que dona molt, fa molt de goig veure la plaça de l'Ajuntament i els carrers
0: que... aquesta gent aficionada a la música.
3: Sí, l'alta baix és a partir de 10:45. Després tenim el Parc de la Muntanya, és a la Fira del Joc i l'Aventura. O sigui, tot el dia tenim
1: molt bé, molt bé.
3: I a la plaça de l'Agricultura a 12:00, doncs, ball matiner de la gent gran.
1: Carai.
3: Vull dir que maco, és que l'oferta és superàmplia. Vale? Després tenim de la plaça Mercè Rodoreda, Sant Boi es mou. És un festival de dansa. Les dues exhibicions d'escoles convidades de les escoles de Sant Boi, les que convida, i després també a les 6:00 PM, Sant Boi balla, també a l'espai de la plaça Mercè Rodoreda. Vull dir, per tenir dansa, ball, orquestres, corals que canten, correfocs, vull dir, d'un-hi-do, eh? Vale, doncs. I a la tarda, trobada gegantera de Festa Major Cercavila.
1: Molt bé, a la plaça de l'Ajuntament a partir de 4:45, eh?
3: Exactament.
1: Molt bé.
3: Trobada gegantera. I a la nit, a la plaça de l'Ajuntament, a 4:15, ballada de swing. I a la plaça al carrer Valdiria Aleu, el Miqui Núñez, allà hem arribat.
1: Això que dèiem, el Miqui Núñez, eh? Com un dels destacats.
3: Sí, sí.
0: Cap de cartell, quasi.
3: Quasi, home, bueno, tant.
1: Bueno, sí, és clar. Sí,
3: és que és molt
1: sense
3: conegut.
1: Sense desmereixer.
0: A ningú. Ni el Jo, ni
1: Caix. No, el Jo, ni Caix. No, va, per favor, eh?
3: Doncs,
1: molt bé, sí, perquè insistim, és tan tal l'oferta que sí, us hi heu de trencar una mica el cap. Sí. Nosaltres al llarg d'aquesta setmana anirem explicant coses, però heu de regirar una mica per aquí i veure
3: acabem tota el diumenge, que hi ha la trobada de puntaires i la sardana,
1: tota l'oferta,
3: puntaires i dia de castellera cosa, diumenge dia 17,
2: i si voleu esvazir-vos una mica de descans, passegeu pel nou parc del Llor, per l'Albert Molinou i Ciutat Cooperativa, que hi ha un altre parc.
1: Fantàstic.
2: Pel parc del Palau de Marianao i pel parc de la Riera Roja.
1: Molt bé. I per destacar, perquè s'ha d'explicar, aquesta festa major, evidentment, comptarà amb els punts lila, i això s'ha d'explicar ràpidament. Un any més, la festa major compta amb els punts lila dins del marc del protocol municipal d'actuació davant les violències masclistes i LGTBI fòbiques a l'espai públic en contextos d'oci. Es tracta, doncs, d'una eina clau per prevenir, sensibilitzar i actuar davant de qualsevol agressió masclista o LGTBI fòbica. Hi haurà dos punts lila ubicats a la plaça de l'Agricultura i al carrer Valdirieleu. Durant els concerts, els bars de l'Embalat estan també adherits al protocol i poden fer derivacions als punts lila en cas necessari. Es pot fer, eh? Doncs això, apostem per unes festes segures, lliures per tothom. Una festa major, per cert, més accessible per a tothom. S'habilitaran espais reservats per a persones amb mobilitat reduïda i diversitat funcional a tots els espectacles i concerts estàtics. Hi haurà, doncs, franges i carrers sense música a la Fira del Joc i l'Aventura, a la Cercavila de Gegants, a la zona de Paradetes i Fira d'Atraccions, eh? Però heu de veure els detalls del programari, eh? Perquè si no, doncs no arribem a tanta cosa. Molt bé, doncs és una iniciativa amb la que es procura continuar oferint espais dedicats especialment a totes aquelles persones que per motius de salut doncs ho necessiten i necessiten que sigui dissenyat d'aquesta manera. Dit això, doncs continuarem parlant al llarg d'aquesta setmana. És setmana quasi de festa major, quasi dic, perquè fins a arribar al cap de setmana doncs encara tenim moltes coses també per fer. Molt bé, doncs res, Emília, Enric i Josep, ho deixarem aquí. Què us puc dir? Que no sé si us agraden els creuers fluvials. Sí, no? Els creuers que van per riu i això està molt bé. Doncs no us ho perdeu, perquè avui a l'Espai de la Bona Viatgera els creuers fluvials seran els protagonistes. Alguna cosa més que diu aquell?
0: Jo penso que ja hem desgranat prou l'actualitat del dia d'avui i ja podem anar a esmorzar.
3: Vull dir, només apuntar que la Mula se la presenten el dia 20.
1: El dia 20.
0: Sí, això no, sí que no m'ho perdo.
1: Important, jo. Perquè el bestiari és el bestiari.
0: El bestiari. I ens faltava la Mula. Sí. Ara ja ho tenim. Sí,
3: a les 4:15.
2: I és important que tothom s'ocupi i es preocupi per la seguretat. La seguretat no és una cosa de la dreta, és una cosa de tothom.
1: Això dèiem. Sí, no. Molt bé, doncs aquí ho deixem, si no ens veiéssim, que sí que ens veurem, doncs una bona festa major i a gaudir, que no és poca cosa, d'acord?
0: Vinga.
1: Moltes gràcies. Del Barça en parlarem després a la tertúlia. Pràcticament sí, no hem pogut dir massa més, però vaja, en parlarem, evidentment, a la tertúlia esportiva. Fins ara mateix.
4: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
5: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
6: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
7: De la Ciutat Cooperativa.
8: L'estadi Valdirieleu Sala. Aquesta grandíssima victòria.
6: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
9: Ràdio Sant Boi.
10: 45 anys amb tu.
11: Vacances en pau.
12: Acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu.
13: Perquè els nens i nenes sahrauís surtin de les dures condicions dels campaments de refugiats on viuen.
14: Un oasi de la calor, a fugir d'aquells 50 graus que tenen durant l'estiu.
13: Busquem famílies que acullin aquest somriure i vulguin compartir un estiu que no oblidaran.
14: Tenir una bona alimentació, tenir accés a sanitat.
15: Veureu com al·lucinen banyant-se a la piscina i a la platja.
16: Acull a una nena o un nen sahrauí.
17: És molt enriquidor, per tothom, per ells i per vosaltres.
18: Participa a Vacances en Pau. Acull un infant sahrauí. Truca'ns al 609-146-539 o escriu a catalunyasahara@gmail.com.
19: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
20: Hola, sóc la Sílvia Quero de Simatravel, la bona viatgera. Em passo per aquí per donar-vos una gran notícia. Per ser fidels a la República Santboiana i al programa La Bona Viatgera... Tenim un 5% de descompte als viatges a Sardenya, Balears i Senegal. I com diria l'Amadeu... A veure, anem a pams. Com aconsegueixo això? Doncs quan vingueu a fer la reserva, doneu el còdic La Bona Viatgera. Submergeix-te en les cristal·lines aigües del Mediterrani i viu aventures úniques al cor de l'Àfrica amb Sima Travel. Ens trobaràs al carrer Príncep de Vergara 36 de l'Hospitalet de Llobregat i al nostre Instagram @viajeros.simatravel. Viajar és vivir.

0: Pràcticament 2:45 de 10 del matí. Ens hi posem, doncs, amb l'espai de la Bona Viatgera. Sempre ho diem, signat per la Sílvia Quero, la Bona Viatgera, però avui no hi és. Per què? Doncs perquè està viatjant, esclar. Què si no hauria d'estar fent? Sigui com sigui, la Sílvia també, entre altres coses, també és molt hàbil sabent a qui ha de convidar perquè la substitueixin quan es cau. I, evidentment, ho ha fet, doncs, convidant amb una altra molt bona viatgera. Us la presentem ara mateix. És l'Esther Núñez. Molt bon dia, Esther. Què tal estàs?
1: Molt bon dia, molt bé.
0: Benvinguda a la República Santboiana de Ràdio Sant Boi i benvinguda, doncs, a l'espai de la Bona Viatgera.
1: Moltes gràcies per convidar-me i moltes gràcies a la Sílvia per deixar-me aquest espai per poder parlar de viatge, que és una de les coses més maques del món.
0: No, escolta'm, gràcies a tu perquè doncs avui ens explicaràs coses molt, molt xules. Deixa'm dir que tu representes a l'empresa Icarion, que entre altres coses feu un fotimer de creuers molt xulos.
1: Sí, nosaltres som Icarion.
0: Explica't una mica.
1: Exacte, som una majorista de viatges que treballem a partir de les agències de viatges i sobretot som de grans viatges.
0: De grans viatges.
1: Sí, tenim viatges arreu del món. I avui vinc a parlar d'un...
0: Espera't, i et diré per què. Perquè fem una juguesca amb la Sílvia, no?
1: Vale.
0: Saps què passa? Que avui la trampa no funciona perquè jo sé de què parlarem.
1: Vale.
0: Ho sé. Però, de cara a la nostra audiència, sempre posem una cançoneta com dient a veure si enteneu per on anirà la cosa.
1: Perfecte, m'agrada.
0: A veure qui ho pilla, que diuen, no? A veure.

0: Algú pensarà directament, bé, això com a mínim París, França, el que sigui. No, no, avui anem una mica més enllà. Va, no fem patir més a la gent, perquè avui ens vols parlar de creuers fluvials. I mira que n'hi ha arreu del món i en concret d'Europa. Passa que França és un lloc on aquestes excursionetes, fins i tot amb barcasses i d'això, doncs, home, està molt bé. I en quant a creuers fluvials, ara ens ho explicaràs, però hi ha rius que semblen mars, no?
1: Exacte. El viatge del creuer fluvial és un viatge totalment diferent. O sigui, no és la típica excursió pel riu, Sena, no. Primer de tot, hem de saber que un creuer fluvial és totalment diferent al creuer que tenim al cap, que veiem al port de Barcelona.
0: Sí, els grans creuers.
1: Exacte, els grans creuers hi ha milers de persones. Uh-huh. En un creuer fluvial hi pot estar al voltant de 170 persones. Imagina't. O sigui que és algo molt íntim. Uh-huh. I és, us imagineu un circuit per Europa, aquest que fem sempre en autocar, que fas moltes hores. Doncs és el mateix, però estalvien molt de temps. Tu vas fent les parades a les ciutats, però en lloc de desfer la maleta cada dia i canviar d'hotel, estàs sempre al teu hotel flotant d'unes 5 estrelles. Normalment els nostres creuers a Icarion són de 5 estrelles i tu vas visitant la ciutat sempre, paren al centre de les ciutats, per lo que el tema de les excursions és molt fàcil.
0: Home, hem de pensar que pel riu quasi t'estàs introduint a la ciutat amb el vaixell, vull dir, això és no inèdit, però és una cosa molt xula i molt especial.
1: Clar, i hem de pensar, tothom quan busquem hotels i tal, tens un hotel de 4 estrelles superior o 5 al centre de les ciutats i en el cas d'Icària una pensió completa. O sigui, tens tot inclòs i totes les excursions. Llavors, hem de treure això del cap d'un creuer fluvial deu ser molt avorrit. Molt car, dona molta mandra. No, és una experiència molt xula perquè és com molt exclusiva. Al final són al voltant de 170 persones, tu tens el teu camarot doble, pares al centre de les ciutats. I com diuen, hi ha una companya meva que diu una frase que em fa molta gràcia.
0: A veure.
1: Gràcia. No hay mareas, no hay mareos.
0: No, és evident, un joc de paraules molt...
1: Al final estàs navegant pel riu.
0: No hi ha mareas, no hi ha mareos.
1: És tot molt suau, és molt tranquil, el vaixell és petit, llavors no fa soroll, no hi ha moviments, o sigui, tu no tens aquell mareo seco que se li diu quan baixes del vaixell.
0: Correcte, sí, que dius, ui, no sé ben bé si toco de peus a terra ara ja o
1: sí, què, i ens estem centrant a la part de navegar, hi ha una cosa molt curiosa, que ja és una experiència en si, el tema de les rescluses,
0: Sí, clar, i tant.
1: Els vaixells petits han de salvar els desnivells. Llavors hi ha un moment que estàs com un ascensor que puja i baixa perquè pugui continuar la navegació.
0: Molt bé.
1: Al final, el creuer fluvial, com hem dit, és algo molt exclusiu, és com un luxe molt relaxat. Continuem tenint aquella sopar de gala amb el capità, però no fa falta que et portis el traje de cap d'any i el de la boda de la teva cosina.
0: Molt bé.
1: Perquè al final és com molt estar per família.
0: Sí.
1: Els sopars, nosaltres sí que destaquem molt el tema de la gastronomia, està supermimat. Tots els àpats es fan al vaixell, mai es fan fora. Sempre les excursions dels nostres programes estan organitzats per tornar a menjar al vaixell i després
0: tenim
1: continuar.
0: Molta cura de la cuina, com dius tu, no? Aprofitant doncs, per dir, ja que és tan especial tot, la gastronomia serà també un valor afegit. No?
1: Perquè després els viatges per Europa, jo sempre escolto molta gent, no, és que ha menjat molt malament, ha menjat així... No, doncs aquí ens assegurem. I si falla alguna cosa, com són nostres els vaixells, i Icària en aquest cas, reaccionem de seguida i ho arreglem. Però sempre els meus companys que han fet creuers fluvials sempre et tornes amb 2 o 3 quilets de més.
0: Imagina.
1: Perquè es menja super bé. Els esmorzars i els dinars sempre són una barreja entre bufet i show cooking, que se li diu.
0: Sí, i tant.
1: I el sopar sempre és a la carta. És assegut a la teva mateixa taula i sempre tens el teu mateix cambrer.
0: Molt bé. Tot molt personificat, tot molt, molt íntim.
1: Hem de pensar que en un creuer fluvial, els nostres, els d'Icarion, hi ha al voltant de 3 tripulants, un tripulant cada 3-4 passatgers.
0: Hosti, això tenim, és molt bèstia, un servei molt, molt acurat, no?, també.
1: I tu, sobretot, habla hispana.
0: Clar.
1: Perquè tota la gent que va al vaixell són nacionals. Llavors no hi ha el problema d'això de que vaig a fer un creuer i no puc parlar amb ningú. A lo millor hi ha algun cambrer que no sap parlar castellà, o català o gallec o sí, qualsevol igual, altre idioma, però com tenim personal sí. propi d'Icarion allà al vaixell, ens ajudarà sempre.
0: Escolta'm, Esther, posa'ns alguns exemples del que serien creuers fluvials, doncs aquesta altra manera tan, tan màgica de conèixer Europa, sobretot, no?
1: Mira, a Icarion aquest estiu tenim tres itineraris, un que viatja per Normandia a través del Sena, que li diem.
0: Déu-n'hi-do.
1: Aquest és molt xulo, portem 2 anys treballant-ho, i d'entrada molta gent diu, és que fer un creuer fluvial aquí a París, però imagineu-vos veure tot des de l'altra banda. Arribar navegant a París, tot fosc, amb la Torre Eiffel il·luminat, arribes a llocs de la Normandia on normalment
0: brutal,
1: no se'n va,
0: brutal.
1: I sempre al centre. Tu fas l'excursió i el que els nostres guies, com està tot inclòs, i les propines també, no han de vendre excursions, perquè ja estan totes incloses. Llavors, durant la navegació, ells es dediquen a fer xerrades de gastronomia, de, bueno, o expliquen l'excursió al vaixell, perquè quan baixem, si hi ha molta gent,
0: trobis,
1: ningú,
0: doncs,
1: encara que portem l'audioguia i tot, perquè sigui molt més fàcil. Hi ha moltes xerrades culturals, perquè quasi tots són historiadors de l'art. Llavors som biblioteques.
0: Escolta'm, a veure, perquè ens entenguem, per exemple, aquest que dius de creuer, diguéssim, de Normandia. Molt bé, se suposa avió fins a París,
1: exacte.
0: Charles de Gaulle, i d'allà desplaçament ràpidament cap
1: al port.
0: Cap al port de Sena, al Sena, on ens espera el vaixell.
1: El del Sena entra i surt per París.
0: Molt bé.
1: Llavors tenim trasllados directes des de l'aeroport que són propis nostres fins al vaixell, depenent a l'hora que arribis, a lo millor tens temps lliure pel dematí, però per la nit ja comença el programa amb un sopar, tots junts.
0: Fantàstic.
1: Després tenim un altre itinerari que és pel Rin, que aquest és un clàssic.
0: Ui, el Rin, això ja és un altre...
1: Sí,
0: molt bé.
1: I aquest any tenim la novetat que comencem amb un nou creuer, ara a l'estiu, pel Danubi. També que és una ruta molt xula.
0: El Danubi, també.
1: Molt que bé. És molt clàssica. I sempre oferim la possibilitat de fer extensions per davant o per darrere a les ciutats. Perquè hi ha molta gent que diu, potser per 2 nits a París jo vull quedar-me més perquè vull fer qualsevol cosa. Doncs des d'Icarion també oferim l'opció. I tenim un altre tipus de creuer fluvial.
0: A veure.
1: El dels mercats nadalencs.
0: Ai, sí, és veritat, també un clàssic, però clar, fins ara no ho havíem vist amb creuer. I això és una novetat, no? També.
1: Sí, els d'estiu són de 8 dies, 7 nits, i els mercats nadalencs són 5 dies, 4 nits, i això sí que és una virgueria. Perquè, imagineu-vos, totes les ciutats de nit, perquè la navegació és molt fosca, perquè a partir de les 5 de nit arribes a les ciutats tot amb les llums de Nadal, els mercats nadalencs.
0: Correcte.
1: Hi ha algunes excursions que es fan de nit per anar a veure els mercats, o sigui, que és super, super xulo. Són experiències diferents per viatjar.
0: Impressionant. Però ara mateix, per aquest estiu, deies aquestes novetats, la del Rin també parlaves, i d'alguna més...
1: Del Danubi.
0: I del Danubi, perdona, quina destacaries i per què?
1: Ai, a veure, el clàssic és el més complet, el que diuen, és molt difícil, és com dius, a qui vols més, a mamà o a papà? és molt difícil, però crec que potser el més clàssic, el que més agrada és el Rin, perquè és potser el més complet on veus més ciutats, és més intens. O sigui,
0: quines ciutats veiem, Esther?
1: Mira, doncs comences per Brussel·les.
0: Sí, comencem a Bèlgica, val?
1: Exacte, després te'n vas a Amberes. Vas a Brujas, i a Brujas hi ha una cosa molt xula, que com estem allà parats amb el vaixell, fem l'excursió, i quan acabem l'excursió és quan entra tothom a Brujas.
0: Ui!
1: O sigui, la veiem pràcticament sense gent, perquè matinem una miqueta més de lo normal, fem l'excursió sense gent. Que això és molt important, perquè Brujas és una de les ciutats més boniques d'Europa.
0: Home, ho és, eh?
1: A mi és una de les que més m'agrada, però sempre hi ha molta gent, això s'ha de reconèixer.
0: Sí.
1: Pues tal com està organitzat l'itinerari, arribem a primeríssima hora del dematí, i quan arriben tots els autocars de la resta d'excursions, nosaltres ja marxem per continuar el nostre itinerari.
0: Carai.
1: Després fem Gantes, Vere, fem el Pla de l'Elta, el Kinderhill, per veure els molins.
0: Sí.
1: És molt xulo aquest que amb el...
0: Aquell paisatge meravellós que al final el tenim tots a la retina, però que no hagués pensat mai que fent un creuer els veuries, no?
1: Fas Amsterdam i Rotterdam, també, que són dues ciutats que s'han de veure. Llavors, és molt complet.
0: Bueno, l'entrada a Amsterdam per mar, també...
1: Bueno, a Amsterdam sí que és veritat...
0: Per riu, vull dir, o pel que... És espectacular.
1: El tema d'Amsterdam, per llei del país, ja no es pot entrar en vaixell gran.
0: Val.
1: Llavors, et quedes a les afores, és l'únic moment quasi que agafem autocar.
0: Vale.
1: Perquè per
0: sí, però que aquella entrada és espectacular, no? Perquè, a més, jo recordo que a l'entrada del port hi ha una mena d'illa artificial que no és una altra cosa que un dels restaurants xinesos més grans que trobaràs a Europa. brutal, no sé si...
1: Jo no conec, però m'han parlat els companys, però sí, la veritat sí. Que és una experiència brutal. I el Danubi, que és la novetat sí. que tenim ara, pues entra per Viena, fem Budapest, Bratislava, Düsseldorf, Melk, Linz, Grein i Via. Acabem una altra vegada en Viena. Llavors són diferents maneres de conèixer les ciutats. I després, el que parlàvem al principi, el Sena,
0: sí?
1: és més relaxat, és més de disfrutar, sí? és més de cultural, o sigui,
0: és una mica xulo. És quasi, podríem dir que una lliçó de cultura, un màster amb art, no?
1: Exacte, sobretot el del Sena, hi ha molt d'art, i els nostres guies, sobretot, sí? parlen molt, ho expliquen molt bé, uh-huh. i tornes amb una sensació molt, molt xula. Hem de ser conscients que els creuers fluvials, tots els camarots sí? són dobles...
0: Són dobles absolutament tots.
1: Tots.
0: Molt bé. A veure, títol de curiositat, també, sí. és que tot això interessa. A veure, Esther, de quin tipus de barcos, de vaixells estem parlant? Perquè ens imaginem aquestes bèsties tan grans que tu ja has dit, no és això. Però clar, l'espai què? Perquè si un vaixell és més petit ha d'haver-hi menys gent, això està clar.
1: Exacte.
0: No tens la sensació de dir, ui, estic en un espai molt reduït, no comparat amb...
1: No, perquè els nostres camarots estan al voltant dels 20 metres quadrats.
0: Què dius ara?
1: Sí, sí. I té lavabo propi, per exemple, una curiositat que sempre diem nosaltres, que les dutxes no tenen cortina, que sí. són mampara, que això és un gran que sí. no tenen moqueta, són més de teca, perquè pugem una miqueta més la qualitat i sortim d'aquella imatge tot de moqueta, granate...
0: Home, pel que dius els camarots, perquè ens entengui la gent, doncs, perquè ho entengueu, l'Esther ens està explicant que són, imagineu-se, 5 metres d'ample per 4.
1: Sí, hi ha un llit... Són dos llits individuals que estan junts, té el lavabo, i tots els camarots tenen, excepte els del puente inferior, tenen camarot balcó francès, o sigui, un finestrot gran.
0: Val, sí.
1: per veure la navegació. Sí. Llavors és molt xulo, imagineu, tu estàs al llit allà per la nit, vas veient la navegació, i també és curiós perquè a la tele de l'habitació et posen les càmeres que hi ha a popa i a proa. Llavors tu poses el teu llit, en lloc de posar la llar de foc a la tele, sí. o veure una pel·li, pots veure
0: veus
1: la navegació. I és super relaxat. Està tot inclòs, els nostres creuers, les begudes, durant l'excursió et donen una ampolla d'aigua, hi ha cafè i tés repartits per tot el vaixell, o sigui que realment, per exemple, al Sena et pots deixar la visa a casa, que no necessites la visa en cap moment del viatge.
0: Bueno, ben entès, ben expressat. Va, algun d'aquests creuers que tu vegis que hi ha algun punt de curiositat, algun punt especial, diferent, que ja ho sé que tots tenen el seu què, t'ho has explicat, però no sé, algun que poguéssim dir, va, mira quina curiositat i que estrany que és això. No estrany, sinó que diferent a
1: pues
0: tot el que...
1: Doncs jo crec que el que més sorprèn és el del Sena.
0: No, tu ho deies, que al final...
1: Perquè no és que hi hagi res diferent, però t'imagines, a París està aquí al costat. És com dius, he d'anar a Girona o a Lleida, perquè aniré que estic al costat.
0: Dius,
1: I arribes a Girona i és una de les ciutats més maques d'Espanya.
0: Sí.
1: I pots anar a dir del món, doncs passa una miqueta amb això, dius, fa que faré un creuer pel Sena.
0: Sí, que al final coneixem el que és fer una excursioneta pel Sena, vale, sí, però clar,
1: és alguna cosa més que això. Vas a la Casa de Monet, veus molta... És que no podíem dir una cosa en concret, perquè és tota l'experiència en si que te la portes cap a casa.
0: Hem parlat d'Europa, I tampoc, vull dir, jo entenc que el context ara és aquest, però també teniu creuers a fora de...
1: Nosaltres com creuer fluvial, pur i dur...
0: Fluvial aquí?
1: A Europa. Nosaltres no treballem un altre
0: Molt
1: tipus
0: bé.
1: De creuer. A veure, tenim el típic d'Egipte, que sí que...
0: És el que anava a dir-te, el típic d'Egipte, això...
1: Sí, però els vaixells no tenen res a veure, ni la ruta té res a veure, ni el concepte.
0: I tema Venècia, t'ho dic perquè...
1: No, nosaltres no treballem els creuers a Venècia.
0: Molt bé.
1: I ni a Itàlia.
0: No, ho pregunto perquè és per saber...
1: Sí, no, són més els rius clàssics que pots veure a moltes ciutats, no vas a veure una en concret. Al final has de fer, diem sempre, un circuit per Europa, però en lloc de fer un autocar, ho fas amb vaixell.
0: Molt bé, molt bé. Escolta, nosaltres a la Sílvia li preguntem, fem una pregunta que és quasi una microsecció. I ella, clar, ens ho contesta, no? Li preguntem què sí i què no. En aquests creuers en general, Esther, en general, els creuers que has dit, què sí que s'ha de fer i que no pots deixar de fer-ho i què no? És a dir, això, sobretot, no ho feu o compta amb això o compta amb allò. Comencem per les coses que sí, positives.
1: Que sí que has de fer.
0: Evidentment, gaudir, no sé què, això ja ho has dit, sí.
1: Relaxar-te, primer de tot, relaxar-te i pensar que no t'estressaràs, a lo millor com en un creuer gran. T'has de deixar emportar.
0: Molt bé.
1: Perquè està tot molt mimat, està molt cuidat. has de disfrutar les excursions i sobretot escoltar els guies. Perquè crec que te'n vas amb moltíssima...
0: Parar molt bé les orelles, sí, en aquests creuers.
1: I relaxar-te, perquè llavors per la nit hi haurà algun tipus d'animació, sí, molt sutil, i llavors has de ficar-te una mica a la família del vaixell.
0: Molt bé, molt bé.
1: Al final és una petita
0: formar
1: família.
0: Formar part quasi d'allò que dius la tripulació,
1: sí,
0: no?
1: Al final, i després, per la gent, que potser no li agrada estar tan ficat en grup, també pots anar per la teva compte sense falta, però crec
0: clar
1: que... sense falta de ficar-te la vida dels altres, fer pinya és molt divertit, sobretot perquè al final la mitjana d'edat és molt lineal, perquè al final són camarots dobles, no hi van famílies, no acostumen a anar a grans famílies,
0: ja
1: el perfil d'edat...
0: És un tipus de creuer molt de parella, molt
1: jo sempre dic que és per aquelles parelles, amics, o el que sigui, que tenen els nens, ja que no t'has de quedar amb ells, i encara no tenen nets, que els han de cuidar.
0: Sí, aquell moment de dir, ei, aprofita perquè...
1: perquè pots fer un bon viatge. Molta gent em diu, però és que els creuers fluvials és per gent molt gran. No, és necessari. O sigui, jo que tinc 43 anys, el faria encantada la vida perquè crec que seria una forma molt xula. I què no s'ha de...
0: Què no s'ha de fer mai a la vida amb aquests creuers?
1: És que aquí tampoc no et pots perdre, perquè et diria arribar tard després d'una excursió, però tampoc, perquè aquí va tot va molt lilat, vas en grup, sigui que està tot mimat, ja baixem i marxarem.
0: Alguna cosa a tindre en compte, que dius, compta'm això, això no es pot fer, o això heu de mirar de no sé.
1: No sabria què dir-te, ara m'enxampes, perquè no sabria què dir-te que no.
0: No, saps què passa? Que al final jo entenc que són preguntes molt genèriques. Home, el que has de ser és, doncs no has de ser un brètol, no has de fer segons
1: què. Per exemple, si em digui...
0: Però això són tòpics. Però això ho fem perquè moltes vegades en molts viatges ell adverteix, ei, aquí per exemple, jo que sé, hi ha cultures, m'ho invento, és un exemple, doncs que no pots tocar amb una persona que no coneixes per tocar-la.
1: Al final aquí
0: o no pots fer no sé què, no?
1: Aquí estem viatjant per Europa, llavors és molt diferent. Què no t'has de fer? Deixar-te la jaqueta a casa.
0: Clar.
1: Encara que sigui juliol o agost...
0: Veus com hi havia alguna cosa?
1: Encara que sigui juliol d'agost, sempre fiqueu una jaqueta a la maleta perquè al final també us una mica refugi climàtic, perquè la navegació, la brisa, fa que t'hagis de posar jaqueta més d'una vegada
0: fins
1: durant el viatge.
0: En ple estiu pots arribar a tindre fresca.
1: Perquè els nostres viatges són el juliol i l'agost, i sempre una jaqueta, perquè no és que es passi fred, ni molt menys, però al final navegant, la brisa, i al final s'acaba passant una miqueta de fresqueta. S'agraeix molt, després
0: molt
1: del calor que fa aquí el juliol i l'agost.
0: Molt bé. Una altra pregunta que normalment fem és què és el tema de la gastronomia? Però tu ja has explicat que té un valor especial aquí, no? Que es cuida molt i que estàs parlant de xef amb molta categoria.
1: Puc explicar la història de la meva neboda, que té 14 anys, ha anat aquest estiu a fer un creuer fluvial amb els avis, que dius, ostres, una noia de 14 anys viatjant amb els avis, potser si l'ha fet passar, la meva neboda ha tornat encantada a la vida i ens enviaven fotos de lo que anàvem menjant.
0: Ah, molt bé.
1: La meva cunyada deia, no m'ho crec que s'estigui menjant això.
0: No m'ho crec.
1: Perquè normalment a lo millor li costa menjar algunes coses i la meva sogra deia, s'ho està menjant. Perquè estava tan bo tot que ella acabava menjant de tot. I ho tastava tot. També està tot... Està molt... I si, per exemple, tens alguna intolerància, que això és molt important a dia d'avui...
0: Importantíssim.
1: Ho dius una vegada...
0: Al·lèrgies, etcètera.
1: I ja no fa falta que ho repeteixis, perquè com és el teu cambrer sempre, hi ha vegades que no et portaran el mateix plat que el veí del darrere, perquè ja per defecte saben que tens una intolerància o una al·lèrgia, o que no t'agrada alguna
0: cosa.
1: Ja saben com t'agrada el cafè.
0: Impressionant. Això és un servei fet a la carta.
1: Sí.
0: Allò que dius, escolti, estarem per vostè i se sentirà cuidada i cuidat.
1: És el que intentem, perquè al final t'has de diferenciar en alguna cosa, creuers hi ha molts, creuers fluvials hi ha molt, però t'has de diferenciar en alguna cosa que digui la gent. Si has de viatjar amb un creuer fluvial, amb qui ho has de fer? Amb Icarion, per això i per això.
0: Correcte, molt bé, molt bé, molt bé, fantàstic. Què més? Doncs, home, sempre parlem, això com s'anomena? Amb el sentit de quants calés estem parlant?
1: A veure...
0: Posa alguns, dos, tres exemples ràpids,
1: És molt fàcil, d'entrada em direu tothom, és un viatge molt car.
0: D'entrada diem, ei, compte que això val calés.
1: Amb tot el que hem parlat, els vols, el creuer, tots els àpats, totes les excursions...
0: Quantes nits?
1: Els estius són 8 dies, 7 nits.
0: Val.
1: Tot inclòs del voltant dels 2.500 euros per persona.
0: 2.500 per persona,
1: però
0: un creuer, qualsevol d'aquests que s'ha anomenat
1: sí,
0: de creuers.
1: Sí, al voltant, 2.400, 2.300, sí, 2.500. Sí. Jo he tirat cap a l'alça.
0: Però tu ja deies, ei, la missa la pots deixar a casa, te'n pots oblidar.
1: Exacte, perquè és que no has de pagar, en el Danubi, en el Rin i en el Sena no has de pagar res. I en el Danubi hi ha tres excursions que són opcionals. Bueno. Però això, però la resta està tot, absolutament tot inclòs. O sigui, és que quan acabes de sopar, si et vols prendre alguna cosa, també està inclòs, o sigui, l'aigua, els cafès, tot, absolutament tot. Jo li vaig preguntar a la meva sogra, realment?
0: Sí. Realment és així?
1: És així, perquè a vegades,
0: Dius, home, escolti,
1: i em va dir, efectivament, solament m'he gastat els dos regals que li he portat a les teves nenes i que la guia ens va recomanar en una excursió, si volíem parar en un restaurant a París, a fer unes ostres, i és el que vam fer.
0: Sí,
1: no van gastar res
0: dius,
1: més una setmana.
0: Un vermutet d'ostres, tu.
1: Perquè vols parar.
0: Clar.
1: Perquè si no, no és necessari.
0: Déu-n'hi-do, Esther. Brutal, no? Al final, això que has dit, 8 dies, 7 nits, 8 dies, digue-li com vulguis, amb els desplaçaments per avió inclosos, etcètera, etcètera. Bé, doncs, escolta'm, una bona oferta per aquest estiu.
1: Sí.
0: I a és proper. Allò que dèiem, no?
1: Sí. Està a prop, són poques hores d'avió, està aquí a prop.
0: Sí, sí.
1: I és una alternativa. El que prova un creuer fluvial, a l'any següent repeteix.
0: A mi em dóna la sensació, per anar acabant, Esther, que aquest tipus, ja ho deies tu abans, no us deixeu una jaqueta o una rebaqueta, perquè al final... A mi em dóna la sensació que l'estiu, que sovint patim molta calor, aquest és un viatge, o digue-li com vulguis, o una proposta, aquests que has anomenat tu, on no patiràs massa calor. No és allò que diràs, quina calor, Déu meu, que hem passat. No, aquí aquest problema em penso que no el pateixes.
1: No, i tampoc no estàs voltant tot el dia per les ciutats, perquè tornes a dinar i tot al vaixell, llavors fas el teu break i llavors el calor es nota, perquè és juliol, agost, a qualsevol ciutat europea, però no estàs patint pel calor i és molt agradable el tema de la climatologia. Sempre diem que el creuer fluvial és una mica refugi climàtic durant l'estiu.
0: Home, que al final és el que tu dius, si surts a fora a jaqueteta i si et quedes a dins aire condicionat, per tant...
1: Perfecte, una combinació
0: si
1: perfecta.
0: Si tens calor és perquè vols.
1: Sí.
0: Ho podríem dir d'aquesta manera.
1: Sí.
0: Esther Núñez, fantàstic. Moltes gràcies per haver vingut amb nosaltres a explicar-nos doncs, aquests viatges de creuers fluvials, una altra manera fantàstica de conèixer Europa. Treballes per Icarion i bueno, doncs que carai, que d'això dels creuers i creuers fluvials en sabeu.
1: Pues moltes gràcies a vosaltres i qualsevol cosa, nostra companyera viatgera, la Sílvia,
0: sí,
1: a l'agència, us podrà donar tota la informació restant perquè treballem juntes,
0: molt
1: o sigui que no hi ha cap problema.
0: Bueno, que sàpigues, això és casa teva, vine quan vulguis.
1: Moltes gràcies per vosaltres, quan vulgueu.
0: I a continuar, que no és poca cosa, la bona viatgera, l'Esther Núñez, també és una bona viatgera. Et sembla si marxem amb aquesta cançoneta? Home, que fa molt, no?,
1: sí,
0: per París, eh?
1: Sí, entren ganes de viatjar, ja, en aquella ciutat tan maca com és París.
0: Doncs va, Esther, pugem al creuer cap al Sena.

0: Bon dia, són les 10. I aquesta hora el primer titular passa pels esports. Au de Serra, molt bon dia.
1: Bon dia, el Barça es proclama campió de Lliga quan falten 3 jornades pel final després de superar el Madrid per 2-0. Aquest és el 29è títol de Lliga de la història del club i el segon que aconsegueix amb Hansi Flick. L'equip blaugrana ho celebrarà aquesta tarda amb una rua pels carrers de la ciutat.
0: I avui ha d'acabar el desembarcament i trasllat dels passatgers del creuer afectat per un brot d'antivirus als seus països d'origen. Els catalans i espanyols ingressats a Madrid continuen asimptomàtics, però entre francesos s'ha confirmat un nou positiu. En el cas dels nord-americans hi ha un positiu i un cas amb símptomes. Els Estats Units i l'Iran tornen a xocar públicament en les negociacions per la fi de la guerra, cosa que fa pujar el preu del petroli fins als $105 al barril de Brent. Trump considera completament inacceptable l'última resposta del règim de Teheran, que en canvi defensa que ha fet una oferta legítima i generosa. La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, es mostra escèptica davant la proposta russa perquè l'excanceller alemany Gerhard Schröder esdevingui mediador en la guerra ucraïna. L'exdirigent socialdemòcrata ha treballat per a empreses russes. Els ministres d'estrangers dels 27 debaten avui noves sancions. Recte final del judici contra els fills de l'expresident Jordi Pujol per la suposada ocultació de la fortuna familiar. Si es compleix el calendari, dijous que ve quedarà vist per a sentència. Avui estan citats a declarar els últims empresaris, pesos pesants de l'economia catalana. Instal·lació pionera de plaques solars sobre fruiters. Fins ara només s'havia fet en finques experimentals. A Vilanova de Segrià ocupen una explotació de més d'una hectàrea amb el doble objectiu de generar energia i alhora protegir els arbres. Tarragona recupera a partir d'avui el seu passat romà amb una nova edició del Festival de Recreació Històrica Tarraco Viva. Hi ha previstos més de 500 actes, entre els quals una jornada dedicada a l'astronomia clàssica, coincidint amb l'any de l'eclipsi solar. I avui, dia de Sant Anastasi, es tanca la Festa Major de Lleida, una jornada marcada pels actes més solemnes i que acabarà amb el ja tradicional castell de focs artificial i un fi de festa amb els gegants i el marraco.
2: Esports.
1: El Girona tanca aquest vespre la 35a jornada de Lliga jugant al camp del Rayo. Els gironins són ara mateix 17ens a la classificació, només un punt per sobre de les places de descens. El Barça d'hoquei patins perd per 3-1 contra el Porto la final de la Champions masculina disputada a Coimbra, Portugal, amb força polèmica arbitral. I l'Uni Girona es queda a les portes de jugar la final de la Lliga Femenina de Bàsquet després d'empatar 73 amb el València. A l'anada, les gironines havien perdut d'un punt.
0: Ens queda el temps. Lentament els núvols prims aniran donant pas avui a un ambient més assolellat arreu del país, sobretot a partir del migdia, i amb un lleuger ascens de les temperatures. Només al Pirineu s'espera el creixement de nuvolades i alguns roixets dispersos durant la tarda. 3CAT Info.

0: Vacances en Pau.
1: Acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu.
2: Perquè els nens i nenes saharauis surtin de les dures condicions dels campaments de refugiats on viuen.
3: Un oasi de la calor, fugir d'aquells 50 graus que tenen durant l'estiu.
2: Busquem famílies que acullin aquest somriure i vulguin compartir un estiu que no oblidaran.
3: Tenir una bona alimentació, tenir accés a sanitat.
4: Veureu com al·lucinen banyant-se a la piscina i a la platja.
0: Acull a una nena o un nen saharaui.
1: És molt enriquidor, per tothom, per ells i per vosaltres.
5: Participa a Vacances en Pau. Acull un infant saharaui. Truca'ns al 609-146-539 o escriu a catalunyasahara@gmail.com.
6: Ràdio Sant Boi. 45 anys amb tu.
7: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana. La tertúlia esportiva.
8: Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria per la porta.

9 són els minuts pràcticament que passen de les 10 i arriba el moment doncs, de, això, de fer-la petar una bona estona amb els nostres companys, veterans de la casa, amb tot el que és esport, amb tot el que és doncs, bimbes, amb melons i tot allò que rodola per un camp. Però avui, amb un matís molt, molt important i evidentment, ja us ho penseu, evidentment avui el Barça és el protagonista de tot plegat, però també parlarem de rumbi, també parlarem de futbol local.

0: Doncs sí, el Paul Auster, gran escriptor, que suposo que escriuria també un guió espectacular sobre el que va passar ahir al Camp Nou, segur. Segur que sí. Sigui com sigui, comencem, per presentar la veterania de la casa en quant a la Unió Esportiva Sant Boiana en representació dels melons, dels rumbis. Josep Lluís Sirvent, què tal, com estàs?
1: Quasi bé.
0: Hi ha algú en aquest planeta que no sàpiga què és el que diràs quan jo et saludo? No.
1: Hi ha pràcticament quasi ningú. A vegades ho tinc que complementar dient, a la meva edat no vull mentir, però sí, hi ha poques vegades.
0: Home, per afegir algun canvi, alguna cosa que d'això, però quasi bé, molt bé, molt bé. I saludem el Josep Tor, molt bon dia, què tal estàs?
2: Ai.
0: Diu, ja li fa mal alguna cosa, tu, que diu aquell, no.
2: Vale, nosaltres hem vist
0: Cap al micròfon, sisplau, si no, no t'escoltem.
2: Exacte, m'entens-hi d'això, i dius...
0: Bueno, t'escoltem. Aquí... Digues, com estàs?
2: Sempre estic, és a dir, més aviat tranquil·litzat, per exemple, m'entens? És a dir, no allò de cridar per una banda o per una altra, és a dir, aquí no, és a dir, has d'anar aquí a parar, per exemple, i el que pots fer és dir, pots fer-ho, i si no, pues és a dir, mala sort.
0: Bueno, ara ens ho explicaràs, perquè és tot com una mica misteriós el que estàs dient, no? Suposo que parla evidentment del futbol local.
2: Exacte.
0: I si hi ha algú que està content, ho estem totes i tots, però si hi ha algú que està especialment content perquè ho porta la sang, evidentment és el Jordi García, alias el culer. Molt bon dia.
3: Molt bon dia a tothom, molt bon dia.
0: Estàs content?
3: Fenomenal.
0: Fenomenal, Més que content. Aquest home està quasi bé sempre, tota la temporada està quasi bé, i tu, fenomenal. Això és molt, molt bo. Bé, en parlarem, evidentment que en parlarem. Avui el protagonista, sí, evidentment és el Barça, i aquesta lliga hi ha moltes coses a explicar. També tindrem a l'Albert, a l'altre cantó de la Peixera, que també està aquí amb nosaltres, Albert Vilar.
4: Molt bon dia.
0: Moltes coses a explicar avui, i a tots els nivells, que sí?
4: Sí, a nivell local i sobretot a nivell nacional. El Barça ho va tancar ahir un cap de setmana molt bo.
0: Doncs en parlarem. Però anem a pams i ens hi posem, doncs, amb el rumbi. Va, crònica, crec que minicrònica,
1: Poqueta cosa. Oficialment queden dos partits, dos temes oficials. Un és el cadet, que encara no té la fase final del campionat d'Espanya. I l'altre que ens afecta és l'equip femení, que, com ja sabeu, ha de jugar la promoció contra el que perdi la final del play-off d'ascens. I ja està definit a la final del play-off d'ascens.
0: Ah, molt bé.
1: Serà el Guernica contra el Poblenou.
0: Carai, el Guernica.
1: El Guernica contra el Poblenou. El que guanyi pujarà a divisió d'honor B i el que perdi s'enfrontarà a la Sant Boiana.
0: Molt bé.
1: Quan ho sapiguem, el partit aquest, jo suposo que serà... Bueno, la final és la setmana que ve, i calculo que la promoció serà l'altra. Però ja tindrem temps de parlar-ho. I per lo demés, vull dir, no hi ha gaire activitat. L'escola va anar a l'equip que va sub-18, que no va quedar campió d'Espanya, que no va anar al campió d'Espanya, va anar al torneig nacional. Es fan les categories inferiors, fan uns tornejos cada any, amb el campionat va el que es classifica com a campió. I els tornejos són oberts, i va tothom, i es fa perquè la gent de promoció, com que no hi ha tanta diferència entre el primer i el segon que quedi a Catalunya o a Euskadi, pues fa perquè aquests nanos tinguin una competició a nivell nacional, i es va per invitació, i el nostre equip va anar a jugar a Valladolid al seu torneig. En principi, la notícia que tenia és que van quedar segons, però no ho he pogut verificar.
0: Molt bé.
1: Ho sabeu.
0: Molt bé, molt bé. No, em feies pensar que fora de competicions, fora de temporada, hi ha una competició que sempre he trobat a faltar, perquè un servidor la va poder gaudir i la va poder jugar, és la lliga juvenil, infantil i juvenil, la lliga escolar a Sant Boi, no? Que s'havia fet algun cop.
1: Ja fa molts anys.
0: Sí,
1: que
0: no fa... sí, això ha passat a la història. Sí. Però que era molt xulo, perquè d'alguna manera era trobar el rumbi local amb la seva essència, a cada racó de la vida.
1: I més per res, perquè accedissin a jugar moltíssima canalla, vull dir, amb el rumbi ens interessa moltíssim, i sobretot en etapa de formació,
0: sí,
1: que la gent no pensi que només té vida el que queda campió,
0: sí,
1: perquè la vida està tot aquell que participa. I llavors, per fer-ho això, per donar-li vida i importància, es té que fer alguna competició que remeni moltíssima gent, que tu contactis amb moltíssima gent.
0: Doncs no sé, rectifica'm o explica'm-ho, però no sé, jo diria que la darrera lliga, bueno, i pràcticament, si no la única, de les poques que s'han jugat escolars, aquell any, no sé si presidies tu el club, imagina't.
1: Sí, possible.
0: Jo diria que
1: llavors
0: sí.
1: Llavors era quan es feia la mili amb llança i tocaven a ranxo un violí.
0: Home, no,
1: fa molts anys,
0: escolta,
1: això,
0: tampoc no em deixis ara a mi com un vell, que jo vaig jugar aquella lliga.
1: Bueno, tu vell no és, però ja tens una edat també.
0: Molt bé, sí, algú ho havia de dir, no? Molt bé, maco. Pues jo diria que sí, que era en aquells temps.
1: Sí.
0: Molt bé, escolta'm, això, que el que ens queda de temporada, aniran passant coses en quant al rumbi, perquè tindrem aquelles seccions de curiositats.
1: I a nivell internacional, jo estic seguint la fase final de la Top 14 de França i la fase final del campionat d'Europa de rumbi, que participen anglesos i francesos, que està molt interessant. I també us informaré sobre la marxa quan arribi el moment.
0: Sí, interessant. Molt bé, Josep, el Futbol Club Sant Boià, què? Bueno, quina és la crònica? Què ens expliques?
2: Bueno, és dir, el partit era molt important, és dir, ahir encara queda partes i d'això també de la final, que la tens, la pots, és dir, per una banda o per una altra, m'entens?
0: Ens has de recordar qui jugava.
2: Sí, jugava, més dir,
0: amb el Cubelles.
2: Amb el Cubelles, sí. És dir, que era un equip, és dir, que estava d'això, perdut, diguem, és dir.
0: Bueno, perdut, vull dir que poques opcions,
2: no,
0: per dir cap opció.
2: És dir, d'això, no, perquè, és dir, de vegades, és dir, passa, és dir, que, escolta'm,
0: no, està clar.
2: El mes d'això passa i t'enganxa.
0: És que no se sap mai. I què és el que va passar?
2: Bueno, és dir, d'això, vam, és dir, a la primera part, és dir, d'això, vam estar 0-0, però després es dir, van ja anar desterrant, és dir, per exemple, la cosa, i bueno, al final va acabar, és dir, amb un 3-0. És dir, d'això, i dius, bueno, pues, has aguantat, és dir, d'això, t'has situat, és dir, per exemple, ara, fora d'això, però, ojo, has d'anar fora, que serà, és dir, aquest diumenge que ve, i llavors, és dir, també tens perill, és dir, has d'anar a Vilafranca, i la cosa, és dir, està també, és dir, així, és dir, pendenta.
0: A veure, l'Albert, que ho viu en viu i en directe, i viu, podríem dir, cada minut de què és el que passa, a veure quina valoració ens fa de tot plegat i del que queda per endavant, que és poc, però el que queda és el que queda.
4: Allà vam estar, ahir, des de Sant Boià en Joc, vivint aquest partit del Sant Boià, que això s'enfrontava al Cubelles, que si no guanyava ja estava descengut, així ho ha fet, ha perdut 3-0, i ara juga el Sant Boià al camp de l'Atlètic Vilafranca, que va quart, no es pot moure aquesta quarta posició, ni pot jugar play-off, ni pot baixar a la cinquena posició, i s'ha de guanyar o esperar que Terlenca i Tàrrega no ho facin. Llavors,
0: és possible que et trobis amb un Vilafranca que té els deures fets, amb el sentit de que no s'hi trencaran massa el cap.
4: A veure, venen de guanyar els últims partits, porten 4 ja que no perden, venen de guanyar la Rapitenca, no sé si seguiran amb aquesta forma o no. Llavors veurem, s'ho juga el Sant Boià a Vilafranca i el FIA Cooperativa s'ho juga a Tarragona, al camp de la Pobla Mafumet.
0: Imagina't que no és fàcil, aquest partit.
4: Sí, perquè la Pobla Mafumet encara té una petita possibilitat de pujar a la tercera federació.
0: Imagineu-vos-ho, no és fàcil. Però compte, perquè si parlem de comarca, Jordi, l'Sporting de Gavà.
3: Ha passat un cas insòlit a Gavà, que l'Sporting de Gavà puja de categoria, ha guanyat la Lliga.
0: Déu-n'hi-do. Doncs ara es trobarà amb el Sant Boià, en principi.
3: Sí, si manté la categoria, que esperem que sí.
0: Esperem que sí. Doncs, i tu, com a gavarenc, doncs, encantat de la vida.
3: Exacte.
0: Molt bé. sí, és veritat, és així. I, per tant, també ens agrada fer comarca a nosaltres. Vull dir que res, enhorabona per la banda que toca.
3: Que em toca.
0: Bueno, en fi.
3: ha sigut una lliga molt bona, amb nanos joves, i vull dir que
0: No, no, a veure, si no estàs d'acord, Josep, ho pots dir-ho, eh? No ho dic perquè ha fet una cara el Josep.
2: Nanos joves és dir no gaire, eh? És dir perquè n'hi ha nens que tenen de 30 en amunt, eh?
0: D'acord, però si ho compares amb nosaltres...
2: No, sí, però vull...
0: Nanos joves, no massa, veterans, veterans. Però clar, però és que el Jordi se'ls mira com dient, home, és que això és canalla.
2: No, no. El que passa és dir que dius... Són... dues d'això, un gavà, que és dir que ja fa, sí, almenys és dir 5 o 6 anys, és dir que havia anat caient tot, és dir, d'això de tota la vida.
0: Sí.
2: Quan molt de temps enrere, només és dir que ens poséssim, per exemple, 15 anys enrere, és dir, d'això, que hi havia jugat hasta segona B, m'entens, i tot, és dir, tota la d'això.
3: Sí, sí, sí.
2: I ben, van d'això, i els altres, és dir, van anar sortint d'això, i ara és, i ojo, i el que és el López Adán, és dir, López Adán ajuda el Gavà, per exemple.
3: Sí, sí, sí.
2: Els altres, és dir, és una sèrie de xicots, és dir, joves, és dir, alguns, és dir, que eren grans, i això.
0: Molt bé, molt bé. Ja ho veus que no perdona ell,
2: No.
0: Home, perquè ell és una categoria que coneix molt bé.
3: Sí.
0: Amb ell te la jugues, eh? Vull dir,
3: Bueno, però fa il·lusió que l'Sporting va pujar de categoria.
2: Bueno, la il·lusió hi pot ser-hi, però primer sempre s'ha de tindre les entitats, és a dir, primeres.
3: Ja.
2: M'entens? Poden tindre el seu pas, és a dir, que hi hagi, i vaja, i dius, bueno, valent, molt bé. N'hi ha altres puestos que també passa, això.
0: Sí, home, sí, i tant, i tant. Sense anar més lluny, mira el Sant Boi, la cooperativa.
3: La cooperativa, ho anava a dir.
2: Exacte.
0: Molt bé. Escolta'm una cosa, poc més es pot explicar, i veurem com acaba tot plegat, i esperem que acabi més bé que no pas malament, que d'això es tractaria. Molt bé, i ara sí. Ara hem de parlar del que pertoca, perquè és de justícia.

0: Bé, perquè estem escoltant un cant que precisament ahir es va escoltar en més d'una ocasió al Camp Nou. A veure, per resumir-ho de manera molt ràpida, jo quasi podria dir que era un guió que més o menys sospitava tothom que passaria. El Barça havia de guanyar el Real Madrid al Camp Nou, un Madrid que venia tocadíssim moralment per molts afers fins i tot extra esportius, sí. Ja en parlarem també de tot plegat, si escau, i un Madrid bueno, que demostra una mica, o crec que ha demostrat una mica, que quan els valors de la gent jove que sent l'escut que porta aquí a la banda esquerra al nivell del cor, doncs s'ho creuen. Quan hi ha ganes de fer les coses bé i que tens aspiracions, això pot amb moltes coses, i això pot amb els cromos, amb els jugadors cars, amb els jugadors internacionals, amb els jugadors que prefereixen anar-se'n a Itàlia amb la nòvia mig lesionats o no i atipar-se de pizzas, amb els vestuaris que entre ells s'abufetegen, i on doncs al llarg de la temporada busquen excuses de mil i una manera per tapar les seves misèries. Al final és el resum de que crec que guanyen els valors del futbol. Sí que és veritat, doncs, que evidentment tothom es compra per casa seva, però al final han guanyat els valors, això, de l'esport i de les ganes de fer-se gran. No sé si
1: bueno, estaríeu més o menys d'acord amb això. I això passa perquè el Barça va apostar per un entrenador bastant bo, vull dir, com és el Flick, que ha demostrat que sap gestionar l'equip.
0: Sí, senyor, gestionar, tu has dit. Bon gestor de vestidor.
1: Bon gestor d'equip, amb uns valors i vull dir, apostar per la cantera, vull dir que...
0: Home, un entrenador, per cert, que ahir va viure un episodi molt trist, molt dur, quan a la matinada d'abans d'ahir doncs, li expliquen, la seva pròpia mare li explica el seu pare mort, i ell, doncs, compromès amb el Futbol Club Barcelona, sap que ha d'estar al costat de l'equip, decideix dir-li amb el seu equip, us ho he de dir, perquè si es filtra doncs no us arribi per un altre lloc, doncs avui ha mort el meu pare. Mm-hmm. Els jugadors que fan pinya i que estan amb ell i que li diuen estarem al teu costat i evidentment et dedicarem doncs
1: el triomf.
0: El triomf, no? Jo crec que ahir Josep Lluís, sí, també, una lliçó de valors esportius a molts nivells, sincerament.
2: A veure, mira, jo el partit d'ahir vaig veure claríssim. El Barça va jugar molt bé, el Madrid va jugar molt malament, i hi ha una cosa que em costa molt d'entendre des del punt de vista esportiu, del punt de vista emocional, tot el que has dit, ho subscric totalment, aquesta unió que ha aconseguit el Flick amb l'equip, però hi ha una cosa que jo no estaré mai d'acord, mai.
0: A veure, sé per on vas.
2: No, veuràs, té que veure amb la premsa, eh?
0: Clar,
2: però a part de la
0: ja m'ho penso, ja.
2: Però a part de la premsa, quan convé, la premsa diu els jugadors són professionals, i un professional no té sentiments. Juga per com a professional i té que jugar igual de bé. Sí. Li vagi el partit per guanyar el campionat com per perdre. Si no, que no digui que és professional, que és un amateur, que llavors només hi posa el cor quan li va algo, o quan és el seu equip, o quan... El Madrid va sortir vençut. I llavors això només m'indica una cosa, que té una crisi interna impressionant.
1: Sí, sí.
2: Perquè els jugadors tenien que ser professionals per jugar un partit que no van jugar, res.
0: Sí, però per fer justícia al bon joc del Barça, o encara et diré més, a la intel·ligència del Barça, he de dir, jo no tinc cap dubte que evidentment el Madrid volia guanyar el partit i volia esgarrar-li la festa amb el Barça. Jo no crec que juguessin amb els braços caiguts.
2: Jo per mi diria més que els del Chiringuito volien que passés això. Els jugadors no m'ho crec jo,
0: Sí,
2: no m'ho crec,
0: però t'he de dir una cosa, en el moment que tu davant tens un equip que està jugant de manera molt intel·ligent, les teves mancances es fan més grans. Jo l'Albert no sé si estarà d'acord, perquè ell és analista també de futbol, però ja fa dies, ja fa tres partits ben bé, que estem fent una cosa, dic fent com a culer, l'equip està fent una cosa que no ho feia habitualment, i és ser intel·ligent, aguantar les segones parts o aguantar una mica el ritme, més que, almenys més que el que estem acostumades i acostumats. I amb un Pedri molt intel·ligent, que ahir li dèiem als seus companys, a mi no me la fotereu, el ritme el marcaré jo. Per molt que m'esteu demanant verticalitat, el ritme us el marcaré jo. No sé si ho vas veure d'aquesta manera, Albert.
3: Jo crec que també t'ajuda molt que el Madrid, des de fa jornades, sí, amb la crisi que està, juga entre poc i res. Perquè també el Madrid ha sigut sempre molt vertical, sí, sí, i ahir, fora de 10 minuts, que potser va embogir una mica el partit, no va tenir ocasions clares, Joan García no va fer cap esforç extraordinari per algun xut de Vinícius o de Gonzalo.
0: Sí, sí, sí.
3: Llavors, el Barça, simplement, amb estar tranquil, sabent que les ocasions, clar, arribaran, perquè al final el Madrid és tan vertical que si tens dos laterals, com és, un és Alexander-Arnold, que mira, sí, que ahir va fer un bon partit defensiu, però normalment no és bon defensivament.
0: Segur, segur.
3: I una línia defensiva que està, està, que fa aigües, és molt fàcil poder...
0: Però estarem d'acord que tot passa per tindre un Pedri que va tindre un domini del partit i de la intel·ligència futbolera brutal, no?
2: Amadeu, salvant-lo, sí, és veritat, sí, és veritat. Però l'èxit d'aquest partit amb el Barça va, sí, ser que la primera mitja hora la pressió que va fer va ser asfixiant.
1: Sí, sí.
0: No
1: va ser
0: control, oh, i tant, des del no minut zero.
2: No va ser control, el control el va fer el Pedri quan anaven 2-0, que deia als companys amb, sí, sí, les mans,
0: i tant, i
2: els
0: tant,
2: deia calma i juguem, sí, sí, a poc a poc. Però l'èxit d'aquest partit, uh-huh, és que el Barça va sortir a ofegar el Madrid a la primera mitja hora.
0: Home, aquesta que ningú se n'oblidi que al minut 18 el partit estava solucionat. El minut 18.
2: Una pressió brutal.
1: Si, si tots pensaven que els hi cauria una panadera.
0: Podien haver caigut més gols, però, sí, sí, sí, però Josep, suposo que va ser una manera intel·ligent de gestionar-ho tot plegat, no?
4: Sí, però això... I és tot, però si hi ha 90 minuts, els 20, estava acabat allò.
0: És el que diem, el minut 18. Sí.
4: Allò estava acabat.
0: Sí, però...
4: Totalment. Per
0: sí.
4: Sí.
0: Sí, no, no,
4: molt,
0: anava a dir...
4: Molt problema, és dir, per exemple, és dir, dintre del Madrid, és dir, perquè dius que si aquest, és dir, el lateral dreta, per exemple, d'anys, és dir, aquí, puf, que si no juga. Els altres, és dir, l'altre que se'n va, que si tenen els... Bueno, tot trencat. El tècnic que ha de portar a l'equip, allà,
0: bueno, aquell home era un testimoni del no res, no? Testimoni del no res. Però tanmateix, el Barça moralment ja havia guanyat, evidentment, abans de començar el partit, i més després de tot el que va passar, per cert. No sé què en penseu de les bufes que va haver-hi entre alguns jugadors del Real Madrid, i encara us diré més. I no crec que se sàpiga el 100% del que va passar segurament allà.
2: Jo crec que ha passat sempre i a tots els equips. Sí. Perquè jo sí, us puc assegurar des del meu punt de,
0: sí, home, sí, ja
2: de vista
0: sé,
2: de record històric.
0: Sí.
2: Jo recordo una època que vaig anar molt a veure el Barça, als anys 60 i pico, quasi 70, que tenia un amic que tenia dos carnets i anava sovint.
0: Que sí, que sí.
2: I era quan jugava el que dominava el joc, que era el Fuster,
0: sí,
2: recordeu el Fuster,
0: sí,
2: no?
0: Bueno, us en recordeu, no tothom, però vaja.
2: Hi havia un estrell que es deia el Fonseca, que corria molt.
0: També.
2: I això ho ha vist aquest amb els seus ulls, eh? Tindre la pilota al Fuster, mirar banda i banda, trobar el Fonseca desmarcat, mirar-se'l, el Fonseca dir passa, passa, i no passar-li la pilota. Perquè hi havia un pique entre el Pereda i el Fuster.
0: Sí, però si us plau, és que ens anem a les cavernes. No, no, que està molt bé.
2: Cavernes les que vulguis, però és que la història es repeteix.
0: D'acord.
2: No ha començat amb el Messi.
0: Però no es pot justificar, i jo ja ho sé que tu diràs, escolti, els valors del futbol no va del segle XX o del segle XXI,
2: no,
0: però en el segle XXI, tal com estan les coses, al final ells no poden justificar la destrucció, la desintegració que hi ha en aquest vestuari.
3: Sí, Arbeló va justificar, eh?
0: Sí, sí, no, clar, però és que l'Arbeló...
1: Amb l'esperit de Juanito. Juanito, que va trepitjar un jugador.
0: Sí. I que precisament en aquell partit, en el partit que amb el Robert Mataus, oi? Em penso que és, que li trepitja el coll.
3: Sí, que és un jugador del Bayern, no sé,
0: sí,
3: si és Mataus.
0: El mateix Flick estava...
3: Allà, sí,
0: no,
3: sí,
0: no, estava a la banqueta, perquè no jugava en aquell moment i se'n recorda perfectament. Però jo crec que el Flick és molt educat, li van preguntar per aquest home, per aquest jugador, i va dir, no, a mi no em pertoca això. El Barça havia guanyat moralment el Madrid per moltes raons.
1: Sí, sí.
0: La primera, perquè el Madrid venia destruït, moralment, la segona perquè jugaves al Camp Nou, i la tercera perquè vols donar una lliga sí o sí a la teva afició guanyant el Madrid i amb un tribut just i necessari al mateix Flick.
1: Sí, sí.
0: Amb aquests condicionants, ni el Madrid ni dos Madrids.
3: A mi el que em sembla més fort és que el Madrid s'hagi autolesionat el que és el millor jugador de la seva temporada, que és Valverde. Sí. Perquè sí. No ha jugat el partit contra el Barça, que sí. No era el més important, però bueno, t'estalviaves això que et guanyin a la teva cara,
0: sí, sí,
3: perquè
0: sí.
3: L'has lesionat un company seu, és que no té més.
2: I treure, sí, i treure sí. Amb un porter que sortia de 3 mesos d'inactivitat, sí. Que tampoc no va estar l'Ufí, que
3: no,
2: sempre
3: havia sigut. No, no, per, Courtois, per, que... per
2: sigui una cosa rara.
0: I tot i així va salvar algunes d'importants.
2: Falta de professionalitat, que és el que deia jo abans.
0: Molt bé.
1: I un golaç del Rashford, que vamos, va treure les taranyines.
0: Falta directa.
2: Feia temps que no es veia el camp del Barça
1: un
2: marcat.
1: Un golaç d'aquest.
2: Sí, sí,
0: bueno, ell a Anglaterra havia xutat faltes i ja sabíem doncs, que era algú que era, podia ser capaç d'això, però clar. Però anem a pams. Què us sembla que s'esborrés a la Mbappé? Perquè sí o sí es va esborrar, per moltes excuses que hi hagin, aquest decideix quan juga o quan no, i quan té ganes de córrer i quan no.
1: Aquest és un jugador que ja porta temps que s'ha esborrat del Madrid, vull dir, la seva implicació és nefasta, vull dir...
2: Té un pique molt important
1: sí, sí.
2: Amb el
1: Vinícius.
2: Amb el Vinícius.
1: Sí, sí, sí.
2: Fixeu-s'hi bé que el Vinícius juga més bé quan no se'n juga el
0: Mbappé. Home, evidentment, l'Mbappé d'entrada és extrem, no és delantercentre. Tot i així, i fixeu-vos en els gols que ha marcat per la seva qualitat, però és un tipus que això ja ho feia el París i el mateix
1: i això
0: Luis Enrique t'ho explicaria. Això.
1: Ja ho va avisar Luis Enrique, vull dir que va dir que...
2: Però això el va dir, que també tenia piques de matres.
3: El problema amb Mbappé és que és un jugador anàrquic. O jugues per ell o no hi ha equip. I el Luis Enrique no tenia aquesta idea i mira, sense ell, dos finals de Champions consecutives.
0: Sí, sí. No, i que en el Madrid està de... Hi ha molta gent picada, a Madrid amb aquest home ara mateix. El que passa que, bueno, no sabem per on aniran les coses, el Florentino d'això en podem parlar després, si voleu, però continuem amb el partit d'ahir, sisplau, perquè al final destacar, es pot destacar tranquil·lament sí, amb un Ferran Torra que feia temps que no el vèiem potser amb aquesta implicació, no?, i jugant també sense pilota, el Pedri, evidentment, però hi ha un nom que jo crec que s'ha de destacar, perquè s'ha de destacar durant tota la temporada i que ha fet un pas cap a l'excel·lència que avui en dia ja és intocable. I es diu Fermín.
1: Fermín, sí, sí, sí.
0: A banda del Joan García, a banda de tot això.
1: Li va faltar marcar un golet, però bueno, ho va intentar de totes menes.
0: Impressionant, sí, sí. La pressió i les ganes que li posa aquest xicot.
2: I complementa molt bé el Pedri, perquè fan una funció similar al centre del camp, però un fa l'agressiva i l'altre la pensadora. És un bon complement, una bona parella.
0: En Gavi també va donar el que millor dona, que és aquell cor que té, però que ningú se n'oblidi. Se li van veure accions que jo estic d'acord amb ell quan ell diu, i és que hi ha gent que es pensen que jo no sóc tècnic, i jo sóc més tècnic que una altra cosa, després a part tinc altres coses, no? Però a qui destacaries, Josep, ahir, ja sé que n'hi ha molts, però a qui destacaries especialment de dir, crec que ahir va ser el partit de Fulanet?
4: No, jo sempre si penso és dir que el mig del camp, el Barça, el té molt ben arreglat. És a dir, de vegades és dir d'això, de vegades és dir a part que ara aquests dos últims partits, és dir, per exemple, s'ha vist, és dir, modificat, el lateral dreta, és dir, que d'això, que de vegades es queda una mica escanyat, és dir, o d'això, i en canvi, és dir, ahir ho va fer força bé, i el mig del camp, els tres jugadors, és dir, aquests, és dir, que queden el d'aquí d'aquí, que té son pare, és dir, aquí també, per exemple, m'entens, i tot, i després...
0: No t'entenc. No, perdona. Què vols dir, aquest que té aquí és un pare? Perquè...
4: Sí, bueno, perquè ara...
0: Què vols dir?
4: Perquè ara no et surt, és dir, dir-te el nom, és dir, d'això, m'entens? Que és el que va vindre de fora i ara ha tornat, és dir, aquí a Can Barça. És aquest xicot que és de Rubí.
1: Eric García.
0: No, el Dani Olmo, vol dir?
4: Ah,
2: no. De Terrassa.
0: És de Terrassa.
4: Bueno, és dir, va,
0: Vale, no, és que com que deia son pare que és d'aquí, però ara no hi és, i ara dic, i dic, hòstia, espera que em perdo, perquè...
4: Son pare es diu...
0: Ara sí. Sí, sí. Ara sí. És que ahir a l'Olmo va jugar molt bé, a banda d'aquella acció, aquella entrega que té, que és el gol del Ferran, no?
2: Va ser el Ferran, va ser brutal.
0: Brutal, no?
4: No, però molt bé. És una cosa, és dir, que és... té una cosa del pare. El noi aquest, és sí? El Barça, és
0: què li veus? Què li veus tu que coneixes el pare? Què li veus?
4: Sí, home, perquè jo és dir, l'he vist, és dir, tota la vida, sí. Ell ha sigut, és dir...
0: Però què li veus similar a son pare? Què li veus similar?
4: Perquè ens veiem, és dir, algunes vegades, és dir, per exemple, que d'això...
0: Però què li veus de similar com a jugador?
4: Sí, al mig del camp era un estupendo.
0: Va, un tio intel·ligent, un tio...
4: Ah, exacte, m'entens, és dir, d'això.
0: Amb la pilota.
4: I el fill, més sí, sí, o menys, no? És dir, és la mateixa, el mateix tipus d'adhesió. No,
0: està bé, està bé. Està bé. Jordi, saps quin és el primer somriure que vaig fer? El primer. Quan van dir l'alineació i vaig veure qui jugava de lateral dret. No, ja ho sé, direu, hòstia, que és malparit, el que tu vulguis, però a mi, si fots el Koundé a la banqueta, a mi ja m'has donat la primera alegria. La primera alegria me l'has donat. Que bé que va jugar a l'Eric un cop més.
2: Sí, la defensa sí. Va jugar molt, molt millor que altres vegades, que aquesta vegada.
1: És un jugador bastant polivalent, vull dir que pot jugar a qualsevol posició.
2: Però té molt que veure amb la concentració. Sí. Estaven molt concentrats.
0: Mm. Albert, ha de fer molt mal els davanters del Madrid o de qualsevol equip quan veuen que un tio amb 18 anys, com el Cubarsí, és un mur.
3: Sí, i és que a mi el que em sembla més fort és que els tres, la línia defensiva que van fer un partit, Gerard Martín inclòs,
0: són
3: de la casa i potser una mica per culpa d'això estan infravalorats.
0: Sí. Però,
3: si Fermín el fitxes per 80 milions i et fa 30 assistències, bueno, 30 aportacions d'assistències
0: sí,
3: o gol,
0: sí.
3: Dius que és un jugador, però com porta tota la vida jugant aquí i ve del bé i és un jugador que bueno, fa molts anys que s'ha criat aquí, potser no ho pots estar en valor. Fermín té un valor de 100 milions d'euros i em sembla un preu justificat pels números que té.
0: Sí, senyor.
3: I també
0: sí,
3: Gerard senyor. Martín, també Cubarsí, també Eric Garcia, que s'han regenerat i s'han adaptat. Bueno, Cubarsí ha vingut ja de fàbrica sent molt bo, però Gerard Martín i Eric Garcia...
0: Totalment. Ara el que hem de fer és creuar els dits perquè aquest programa no l'escolti els representants d'aquesta gent. No, no, perquè és així. No, no, però sincerament jo penso com tu. Perquè es diu Fermín, perquè no surt amb un cromo al costat de l'Mbappé i de tota aquesta gent, perquè es diu no sé què, Cubarsí. Però si no, aquesta gent amb aquestes característiques... et farien pagar el que voldrien els equips de fora.
3: Si jugués a Anglaterra, un jugador britànic del United valdria més.
0: Està claríssim. I per això s'ha de tindre cura amb què invertiràs i com invertiràs a partir d'ara. Tenim gent... El Bernal, al final, va sortir, també va ser... Bueno, va ser testimonial, si tu vols, però va fer un tros de feina també pues maco, no? Mm. Però després tens gent... que et fan sospitar que tu tindràs lateral dret, si tu vols, tindràs gent important i tindràs... jo ja ho sé, que sembla que algú m'estigui pagant per anar en contra del Koundé, però és que veig tan clar que no. Que tu ja tens l'Eric i en tens d'altres. No.
1: El Balde...
0: No, el Balde per la banda dreta, però no ho sé, és que no sé què en penseu. De cara a l'any que ve, dic.
2: També se'l volen vendre, el Balde.
1: Jo no el vendria, el Balde.
2: El tema és que el Barça té una quantitat d'escouts que estan ja controlant gent des de que tenen 6 i 7 anys, que vull dir, tot això és la feina que han
0: que
2: de
0: sí,
2: fer.
0: Que sí.
2: Han de treure les mancances que puguin haver-hi amb el primer equip, sigui de defenses, de migcampistes o de delanters, dels 50.000 persones que controlen contínuament, perquè no controlen 4 o 5.000, controlen moltes més, I llavors no passaria això que diu l'Amadeu, que si quan destaquen aquí, llavors surt un preu que se'ls emporta qui té més calés.
1: Ah, això, clar.
0: Molt bé, què destacaríeu més? Què penseu que és important de mantindre de cara a l'any que ve, ja posats a... Perquè al final es va veure el partit, insisteixo, guionitzat, que havia de ser. Però ja ara ja pensant una mica de dir qui
1: bueno,
0: ha de seguir...
1: El problema serà el porter, el segon porter. Vull dir, aquest serà... Jo penso que no sé què farà el Flick, si mantindrà el Chesney... tornarà el
2: primer que ha de renovar el Flick, ja, encara no ha renovat,
0: No, no, però amb ell no hi ha problema, perquè ja va dir que la seva il·lusió, són dues il·lusions, guanyar la Copa d'Europa i ser entrenador quan s'estreni
1: el nou Camp Nou.
0: Exacte. I per tant, però no, que jo us deia que s'ha de fer de cara al futur, perquè clar, és que ahir els dos jugadors que en préstec que té el Barça en aquests moments potser van fer un partit també força interessant i van demostrar que volen continuar en el Barça, per una banda l'anglès i per l'altra el portuguès, no? I, sí. Com ho veieu això, no?
2: Jo l'anglès me'l quedava de totes. Sabeu que m'agrada molt la manera de jugar aquesta vertical, agressiva, forta, potencial.
0: Però ha fallat moltes, davant de porter.
2: Això no importa. Però, ja. Això és el peu que es tomba una mica més o vale. menys.
0: No, que sí, que sí.
2: Corre més que el defensa, ultrapassar-lo.
0: Ah. Això sí, la velocitat d'aquest tipus és impressionant.
2: Això és el que fa falta,
0: Té el dibuix del típic extrem que ja no existeix, que aquests extrems no hi són, no existeixen enlloc, És l'extrem extrem, Josep, aquell típic extrem que hi havia, que ja no en queden així, no?
4: No. Bueno, ojo, i també és diem d'entendre que aquest nano, és dir, el d'aquí, que ara no juga, però la seva mobilitat, és dir, per exemple, d'anar cap a la seva banda, per exemple, i entrar i tancar i tot, és dir, el d'això, bueno, dius, és dir...
0: Jo crec que estàs parlant, evidentment, del Lamine Yamal, i el Lamine Yamal, Albert, l'any que ve es produirà això que tothom pensa i que el Flick el vol reinventar en direcció a un fals de l'antecentre, una mica la mateixa trajectòria que va seguir el Messi?
3: Sí que és veritat que aquest any no ho ha provat molt. Bàsicament, no. La prova és que el pobre Bardaji, que a mi em sembla un bon jugador,
0: sí,
3: no ha jugat al mínim possible, perquè és que juga a la posició de Lamine. I si Lamine no es mou d'aquesta banda dreta, no jugarà més. Tant de bo el provi, perquè és que Lamine amb la pilota als peus és espectacular. Si el poses pel mig i ja té bon xut, és que es pot inflar a gols i assistències. Però no sé si... Aquest any no ho ha provat molt.
2: Fins quan té contracte el Lamine Yamal?
0: Fins al dia del judici final. No, ja t'ho dic ara, quasi que no. No ho sé, però ara ens ho mirarà Albert, però...
2: En veritat, perquè és molt important, perquè això sí que és llaminer.
3: Sí. 2031.
2: Pel
0: 31 ara... o 32?
3: 2031.
0: 31. Home, el 31, què vols que digui? Encara tens aquí un marge de...
4: Pensa. 5 anys.
0: A veure, però què és igual, si és que avui en dia el jugador marxa quan vol.
3: 2031, Lamine tindrà 24 anys, que són molt pocs.
0: Imagina't, no? No, clar, és que... El Lewandowski ahir, per cert, va jugar el que va jugar, pràcticament no va fer res. I per què? Doncs perquè, evidentment, l'edat és el que hi ha. Però, molt il·lusionat, ahir va haver-hi una imatge que defineix què és el que passa o passarà amb el Lewandowski. Quan li va dir a la seva canalla, als seus fills i a la seva dona, que baixessin al camp de gespa i que es volia fer una fotografia amb la Copa de la Lliga, que al final és una copa que no donarà la federació, perquè no te la donen fins que no acabes la competició,
1: clar.
0: És treta del museu, però, home, perquè l'escenografia sigui la que és, no? I va aixecar la copa amb la seva família, es va voler fotografiar. I em direu, bueno, i això què? Home, doncs això vol dir que se'n va, sí o sí. Penso jo,
3: S'ha d'aplaudir, el que ha fet el Lewandowski.
0: Sí, molt.
3: Perquè al final, molt. Canviar un entorn com el Bayern, en el que estàs consolidat, en el que acabes de guanyar una Champions League, per la il·lusió una mica, que siguis veritat que cobra milions, que no, sí, no cobra poc el Lewandowski, però per venir a jugar al Barça...
0: Que no hi volia vindre ningú,
3: Efectivament, que estava jugant Europa League, en aquell moment,
0: sí,
3: és de mèrit. Aquest any no ha tingut l'any, ni molt menys. No has notejat aquesta capa caiguda. Però l'home va deixar al Múnich per un equip.
0: Per tant, se li ha d'estar agraïts a gent amb aquest compromís i s'ha d'entendre que l'home se n'anirà a fer els calés a Aràbia, per exemple.
2: I ajudarà, ajudarà a rebaixar el pressupost de la plantilla del Barça.
0: Evidentment. Hi ha gent que diuen que la mateixa estratègia que es va fer amb el Lewandowski ara es podria provar de fer amb algun delanter centre veterà, en aquest cas un altre delanter centre que té el Bayern de Múnich, Albert, també.
3: Quin?
0: No, el de qui és el delanter centre del Bayern de Múnich?
3: Harry Kane.
0: Clar, la gent estan dient que la mateixa jugada s'hauria de fer amb aquest home, perquè tot i que ja té una edat, es podria produir el mateix que va passar amb el Lewandowski, no? No sé fins a quin punt apostaries tu pel Harry Kane.
3: No sé també en quin punt seria un fitxatge fàcil.
2: jo estic Barça... més d'acord amb el que ha dit abans el Jordi, eh? Jo veig més un problema que buscar un segon porter amb garantia.
1: Això.
2: Perquè el que realment està superacabat del tot és el segon porter del Barça.
0: Sí, però us recordo que el tercer continua sent jugador del Barça i tornarà.
1: El Ter Stegen.
0: No, el Ter Stegen, no.
3: L'Iñaki Peña
0: continua sent del Barça, vull dir, cuidado.
3: I el Chesney
0: continua amb els seus puros i continua amb el seu
3: bon terreny. Un any més estarà allà.
0: No ho sé jo, vull dir...
1: Bueno, l'Iñaki Peña a mi és que no m'acaba de convèncer.
0: Sí, bueno, però si...
1: No, ja.
0: On vas a buscar gent amb garantia... ja no tema calés, que també, que és important això, perquè et cobren molt,
1: sinó
0: gent que amb molt de nivell et digui que estan disposats a estar asseguts
1: a la banqueta,
0: veient com juga el Joan.
1: Ja.
0: Sí o sí necessites perfils de una mica més baixos. És que no tens més remei, eh?
2: I potser un professional, que és allò que diem.
4: M'entens
2: la ironia?
0: Sí.
2: És que el tema és que si estem parlant de futbol professional, totes aquestes mandangues, això són els amateurs, vale. Però un professional no. A tu et paguen per estar preparat perquè si li trenqui un genoll al bon porter i tinguis que donar el mateix nivell.
1: Lo màxim.
0: Però aleshores hem de... En certa manera hem d'estar agraïts també al Chesney, no?
1: Sí, home, i tant.
0: Quan dic agraït, algú dirà, escolti, que està cobrant. Home, està cobrant, però jo crec que tenia la vida més solucionada
1: a Marbella.
2: Jo havia fet tot, sí. Estava fora del món, ja, clar.
0: Sí. No sé, al final... Aquí, Josep...
4: Per mi és a Can Barça, valen. Sí, s'estan acabant moltes coses encara. Però, no sé, és dir, veig que hi ha un puesto que pot ser llarg, el que passarà, per exemple, el que havies dit, això ens en donaven 10, almenys no són 10, a la millor són 15, m'entens? I llavors dius, s'han d'anar trobant. I el trobar, és dir, també costa diners,
0: En Flick ho va dir en una compareixença. Aquest cop encara hem d'afinar més que mai. Exacte. Els calés que tenim els hem d'afinar molt i hem d'estar molt segurs de on els posarem. I això passa per un bon defensa, un central, no t'enganyis, potser per un lateral, potser, i per un delanter centre.
2: I un delanter centre.
1: Un punta, sí.
3: Sobretot un delanter centre.
0: Jo el Bastida, oi, és... Com s'anomena el futur, diguéssim, lateral dret del Barça, perdona?
3: A l'Espart,
0: sí, bueno, el Bastida d'un altre. A l'Espart, jo crec que és el moment de començar a confiar en aquest home, tenint en compte que l'Eric et pot anar jugant també de lateral. I, evidentment, s'ha de mirar de col·locar, crec jo, el Condé. Perquè has de fer calés.
1: Sí.
0: I perquè si algú encara el pots vendre i tens que confiar també en l'Espart i aquesta gent. A l'Espart serà el futur.
3: També et dic que si poses a Eric de lateral et quedes amb dos centrals i mig, perquè tens a Gerard Martín, tens a Covarsí,
0: sí.
3: Que Gerard Martín no és ni central, però està fent una temporada particular.
0: Però clar, ja es convertirà ja amb el central del Barça.
3: I Christensen, que està el pobre, ha desaparegut en combat des de fa unes temporades.
0: Però pots recuperar de cara a la setmana que ve, no vull dir a la temporada vinent.
3: Si està bé de salut...
2: Oficialment estava ja recuperat des del punt de vista mèdic, però no compta de moment.
0: No ho sé, suposo que si algú sap el que ha de fer és el mateix Flick, que ahir estava tocat...
1: I el Marc Bernal, si torna a agafar nivell, també, vull dir...
0: Sí, bueno, però el Marc Bernal al final serà un lliure, no?
1: Ja, bueno, però
0: un mig-centre,
1: també
0: no?
1: Serà un jugador important.
0: Sí, sí, perquè a part de mig-centre, que també de vegades ell funciona com a interior o també fins i tot en alguna altra posició, no, Albert? El Bernal? al final.
3: El Bernal, sobretot, és aquest pivot.
0: A part de mig centre, a part de pivot.
3: Però sí que té arribada, eh? Quan
0: ja, per això et dic.
3: A Copa del Rei no sé si marca un gol o dos contra l'Atleti. Sí. Al final és un tio que me deixa un 95, eh?
0: Per això et dic que d'interior també. Al final, quan tu... Sí, home, en cas de necessitat, de necessitat.
3: De mig, justament, el Barça, problemes ho té.
0: Val, i una altra pregunta us volia fer. Avui és molt Barça, però se senten veus de dir, escolti, amb el Pedri li aniria bé fitxar el Silva per allò de que es pugui anar dosificant el mateix Pedri i tindre algú amb un nivell important. Voleu dir que cal un migcampista ja grandet com és el Silva?
2: La filosofia del Barça, que està a totes les competicions possibles, és tindre doblat cada un dels llocs de l'equip amb dos persones de qualitat.
1: Perquè la temporada és molt llarga, i comptem que hi haurà Mundial, i quan tornin del Mundial ja veurem com està la cosa.
0: Bé, escolteu-me, per anar acabant amb això, dic amb això perquè...
2: Perdona, i l'any que ve hi ha Mundial de Clubs, sí. Que el Barça hi participarà perquè és campió.
1: Ja. Tela. Sí,
2: més tela, no?
1: Sí.
0: No, anava a dir-vos ara mateix 14 punts amb el segon, que és el Madrid. Per cert, els 3 partits que queden, penseu, 1, que el Barça aconseguirà guanyar els partits i, per tant, arribar a un altre cop a la Lliga dels 100 punts, i 2, penseu que el Madrid tornarà a perdre? En queden 3, eh?
2: I 3... Penseu que hi ha una cosa que pot passar que no ha passat pràcticament mai.
0: Espanyol i Girona,
2: no,
0: què?
2: Que sancionessin el Barça per una alineació indeguda i li traguessin 10 punts.
0: Carai, ara estàs fent mal.
2: No, és que això és una cosa que també és molt curiosa. La Lliga no ha acabat. Se'n diu virtualment.
0: Sí, ara ens posa la posa al cos.
2: No.
0: Sí, ara resultarà que el Flick la setmana que ve, no, pobre, se li anirà al cap i posarà, no em facis dir, posarà la porta d'extrema esquerra.
2: L'equip femení fa 2 anys no va guanyar la Copa, per això,
0: sí.
2: Una alineació indeguda.
0: Home, però...
2: Ja ho sé que no passarà.
0: Per favor.
2: Ja ho sé que no passarà.
0: Ara ens has...
2: No, però què ha passat a la història, això?
0: Sí, home, sí. Ell el que vol dir és tanquem la Lliga ja d'una vegada i queden 3 partits.
2: Bueno,
0: molt
2: ja
0: bé.
2: Jo
0: només he preguntat si arribarem als 100 punts. Sí. Només he preguntat això.
3: El pròxim partit del Barça és a Vitoria, al camp de l'Alavés.
0: Aquest dimecres.
3: Un duel que li interessa molt a l'Espanyol, perquè si el Barça, pel que sigui, no guanya, a l'Espanyol també té jornada molt important, recordem que porta com 18 jornades sense guanyar, juga contra l'Atlètic Club, que s'està jugant entre Europa.
0: Correcte.
3: Si l'Alavés guanya i l'Espanyol no, se li complica encara més la permanència.
1: La vida.
3: Va passar fa uns anys, quan va baixar l'Espanyol, que el Barça va perdre a Valladolid.
0: Sí.
3: No sé si va ser 2-1, que es marca en pròpia Christensen.
0: Correcte.
3: I l'Espanyol acaba baixant aquella temporada.
0: Imagina't. Jo no sé si penseu que allò que dèiem, no?, de que fins i tot l'Espanyol, que té un punt més, crec, no?, que el Girona,
1: sí.
0: I en canvi, no sé el per què, però la gent creuen que haurà de patir més l'Espanyol que el propi Girona.
1: Sí,
0: això com s'explica?
1: Bueno, és que la segona volta de l'Espanyol ha sigut nefasta, vull dir, palanclar, vull dir...
4: Tot l'historial, és a dir, de tot el temps, és a dir, Espanyol i Barça han cobert, és a dir, tot aquest tipus d'això. El que és el Girona, doncs, és a dir, dius, bueno, Girona, per exemple, ara haurien d'anar màxim, per exemple, 5 o 6 anys.
0: Girona juga avui.
3: Juga avui i si guanya es posa un 41.
1: Que
0: això vol dir un punt més que l'Espanyol.
3: Dos més
0: que l'Espanyol, i això vol dir contra el Rayo, que el Rayo té més o menys tot fet dat i venir, però veurem què. Però el que és bo ja no és els punts, sinó la situació classificatòria, que en tens forces per sota.
3: Es posaria 13, superant a Sevilla, l'Espanyol, Mallorca i Elche, i el Marca estaria 3 per sobre, no, 4 per sobre del descens.
0: Doncs interessant que això ho arregli. Veurem l'Espanyol també, què? El Josep Lluís, des del primer dia, deia que malauradament no tenia cap confiança amb l'Espanyol.
2: No, i això que aquesta vegada va jugar bé i va perdre també.
0: Sí.
2: Va jugar més bé que altres vegades, no que va jugar bé, vull dir, que va jugar més bé que altres vegades, i es va avançar amb un gol molt, molt maco, però després va...
1: El Sevilla li va donar la volta.
2: Perquè es va tirar enrere, és sí, el de sí, sempre. Sí. Jo ho sento, però és la meva visió, que veig que no, no, no m'equivoco gaire. No.
0: Escolta, que quan són opinions.
2: Quan un equip abarrota, que es deia abans quan jugaves a cartes, eh? Quan abarrotes, quan dius, no, no, ara ja, amb això ja... Fa... No, no ho faràs.
1: No, no, no.
2: Has de marcar tres gols.
0: No, home. Però que vull dir que fixeu-se quina cosa més estranya, que fins i tot el Girona, que estava... que tenia i té menys punts que l'Espanyol, i donava la sensació, aquesta, compte, ja veurem, però donava la sensació de dir és que patirà més l'Espanyol que el Girona.
3: Ara compta el Girona, que porta 3 derrotes seguides, i sí. A veure com se li dona.
0: I 3 partits seguits amb molt poc espai. Sí. Avui, dijous i diumenge.
1: Amb el Rayo.
0: No és diumenge que juguen?
3: Sí, contra el dijous juga a casa contra la Real Societat i diumenge al camp de l'Atlètic de Madrid.
0: Imagina't, però si pràcticament, jo no sé què és millor, en Mitchell no està content, no, d'aquest calendari, però jo no sé què és millor, si dir, mira, ja aquí ja estem posats que...
3: A veure, per rivals, la Real Societat ja no juga res perquè té clar, la classificació sí. Europa, l'Atlètic ni molt menys, sí. Que ja l'hem vist aquestes últimes jornades, que estàvem Champions jugant amb el B o pràcticament
1: el C. Va perdre amb el Celta.
0: Sí.
3: I l'Elche, que sí que s'està jugant la permanència, igual que el Girona. L'Espanyol també té un calendari... més o menys fàcil, són Athletic Club, Osasuna i Real Societat, que són tres equips que l'Osasuna ja no juga res. L'Athletic Club potser entra a Europa, però també està en una mica de crisi, i la Real, que ja no juga res.
0: Sí. Veurem què és el que passa. Sigui com sigui, us ho he preguntat, us ho torno a preguntar. Penseu que el Barça arribarà als 100 punts? 100.
1: Jo penso que sí.
0: El Jordi diu que sí. Això vol dir guanyar-ho tot, Jordi?
1: Sí, sí, compte. Sí. Sí.
2: Per estadística?
0: Sí.
2: Sí. Però jo sí, és que no hi crec, amb les estadístiques. Són per trencar-les. No. M'explico.
0: Josep.
2: Vull dir, sí. perquè sembla que amb aquest ja hem perdut, perquè aquest no juga res. No, no, s'ha de jugar.
0: Josep, els 100 punts vol dir que el Barça no està de vacances i que vol continuar guanyant.
4: No, home, exactament és. I el Barça, sí, penso, sí que... I farà tota la fila. Sí.
0: Bueno.
4: No és allò que dius, és dir, bueno, ara ja plaguem...
1: Bueno, i quan creieu que acabaran el Camp Nou, l'Spotify Camp Nou? Aquesta també...
2: Abans del segle XXII.
1: Sí. Sí. Això segur.
0: Això segur, però... Home, jo diria que
1: la primavera... La tercera, la tercera graderia ja està sí. Quasi feta. Bueno, ara, quasi feta.
0: Falta començaments del 28 ha d'estar acabat.
2: Van cobrant un milió d'euros diaris pel retardament, que és el que van firmar el primer dia.
1: Sí, sí.
2: Estic fent ironia, eh?
0: No, perquè... No, no, és que anava a dir-te, de moment ningú ha cobrat res, ni pagaran res, ni pagaran res. Sigui com sigui, el Barça, campions i de manera històrica, perquè és la primera vegada que es guanya una Lliga guanyant el Madrid. Que s'hagués guanyat igual, doncs segurament, però guanyant el Madrid. I això és històric. I sigui com sigui... en parlarem també la setmana vinent, perquè la crisi del Madrid portarà
1: porta cua.
0: Més cua de la que ens puguem pensar. Josep Lluís, Josep i Jordi, que vagi molt bé, fins la propera, i a tots els culers, doncs, que carai, doncs moltes felicitats, ha guanyat el Barça. Que vagi molt bé, demà és dimarts, aquí estarem, som els de la República Santboiana, que vagi molt bé.

0: 3CAT Info.
1: Bon dia, són les 11. I aquesta hora el primer titular encara és esportiu. Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. El Barça es proclama campió de Lliga quan falta només 3 jornades pel final, després de superar ahir el Madrid per 2-0. Aquest és el 29è títol de Lliga de la història del club i el segon que aconsegueix amb Hansi Flick. L'equip blaugrana ho celebrarà aquesta tarda a partir de les 5 amb una rua pels carrers de la ciutat.
1: Avui es tancarà l'operatiu especial amb els últims trasllats des del creuer afectat per un brot d'antivirus. Només hi quedarà la tripulació, que s'endurà el vaixell des de Tenerife fins als Països Baixos. Entre els passatgers que ja són als seus països d'origen hi ha 2 positius i un cas sospitós. Els catalans i espanyols no tenen símptomes. La meitat dels centres públics del país no estan preparats per al nou context climàtic, que preveu que en només 4 anys, una quarta part del curs, hi haurà temperatures per sobre dels 27 graus. És el toc d'alerta que ha llançat un informe d'equitat.org, que és una entitat que fa poc era coneguda com a Fundació Jaume Bofill. Entrem en l'última setmana del judici a la família de l'expresident Pujol. Els empresaris que han declarat avui han defensat la legalitat dels negocis fets amb el fill gran de l'expresident. Han explicat que Jordi Pujol Ferrusola va cobrar per fer d'intermediari, especialment amb el govern de Mèxic i del Gabon. Els Estats Units i l'Iran tornen a xocar públicament en les negociacions per la fi de la guerra, cosa que fa pujar el preu del petroli fins als $105 al barril de Brent. Trump considera completament inacceptable l'última resposta del règim de Teheran, que en canvi defensa que ha fet una oferta legítima i generosa. L'ús de gas en la generació d'electricitat es va disparar un 39% l'any passat respecte a l'anterior. Ho recull ara un informe d'entitats ecologistes que ho vincula a les mesures derivades de l'apagada i on recorden les conseqüències tant mediambientals com econòmiques d'aquest ús. Hi va avui a la planta de Pasqual a Gurb, a Osona, davant un futur incert per la venda de la fàbrica. Els més de 100 treballadors de la plantilla denuncien una suposada vulneració del dret de vaga perquè els encara propietaris haurien derivat producció a altres plantes del grup. En cultura, la sèrie Adolescència de Netflix és la gran triomfadora dels Premis BAFTA de l'Acadèmia Britànica de Televisió. Entre els 4 guardons que ha aconseguit hi ha la de millor actor de repartiment per al jove Owen Cooper, que fa el paper de l'acusat d'haver assassinat una companya d'escola. I d'esports encara tenim més material, Eudald?
2: Doncs sí, el Girona tanca aquest vespre la 35a jornada jugant al Camp del Rayo. Els gironins són ara mateix 17ens a la classificació, només un punt per sobre de les places de descens. I el Barça d'hoquei patins perd per 3-1 contra el Porto la final de la Champions masculina disputada i a Coimbra, Portugal, amb força polèmica arbitral.
1: I en el temps, lentament els núvols prims aniran donant pas a un ambient més assolellat arreu del país, sobretot a partir de migdia i amb un lleuger ascens de les temperatures. Només al Pirineu s'espera el creixement de nuvolades i alguns ruixats dispersos durant la tarda.
0: 3CAT Info.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.

0: Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.
1: Ràdio Sant Boi. 45 anys amb tu.
2: Ràdio Sant Boi, dies de ràdio, amb Mònica Santacreu.
3: Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Avui escoltareu un programa Dies de Ràdio especial. A continuació us oferim un recull d'entrevistes i espais ja emesos de dilluns a divendres d'11 a 1. Moltes gràcies per escoltar-nos. Doncs a la primera hora de del programa d'avui tindrem l'espai Salut, que fem amb la col·laboració de la Unitat de Salut Comunitària i Benestar de l'Ajuntament de Sant Boi. Avui, a propòsit d'una notícia, i és que l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi ha participat en un assaig clínic amb 20 centres sanitaris de l'Estat amb l'objectiu de millorar el tractament de l'endometriosi, una malaltia que afecta el 10% de les dones en edat reproductiva. Avui ho expliquem amb la cap del Servei de Ginecologia de l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi, la doctora Joana Parra. A partir de les 12 del migdia obrirem la frase de cara a aquests propers dies, com sempre, que signa el Valentí César. I ja a la recta final del Dies de Ràdio, l'espai Convertir-se en Pares amb la psicòloga Anna Ricard, que avui ens parlarà de posar límits. Doncs som-hi, iniciem aquest Dies de Ràdio de dilluns. Era l'any 1992 quan la cantant Maria Carey va aconseguir arribar al número 1 en la Billboard Hot 100 dels Estats Units amb la cançó I'll Be There. Aquesta cançó, a més, va ser inclosa a l'àlbum Take Me Away de 1994 i va ser un èxit número 1 en primer lloc i des dels anys 1970 d'amb The Jackson's 5. Escoltarem aquesta cançó d'aquí a 60 minuts. De moment comencem amb Maria Carey.

0: Thank you.
1: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
2: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu. Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Esteu escoltant un recull d'espais i entrevistes ja emesos de dilluns a divendres d'11 a 1 al programa Dies de Ràdio.

0: Arribem al final de l'Espai Salut del Dies de Ràdio, aquest espai que fem els dilluns amb la col·laboració de la Unitat de Salut Comunitari i Benestar de l'Ajuntament de Sant Boi. Avui, a propòsit d'aquesta notícia, l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi ha participat en un assaig clínic amb 20 centres sanitaris de l'Estat amb l'objectiu de millorar el tractament de l'endometriosi, una malaltia que afecta el 10% de les dones en edat reproductiva. Aquest estudi ha estat multicèntric, ha estat coordinat per l'Hospital Universitari de Bellvitge i també l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge, l'IDIBELL. I aquest estudi ha estat publicat a la revista científica Archives of Gynecology and Obstetrics. I avui ens ha acompanyat la cap del Servei de Ginecologia de l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi, la doctora Joana Parra. Joana Parra, hi ha alguna persona que ens escolta? Acaba de ser diagnosticada avui mateix, el passat divendres, d'endometriosi. Què li diem?
1: Que hay que estudiarlo bien, que hay que saber exactamente y clasificar qué tipo de endometriosis tiene, que se apoye en su ginecólogo, la persona que lo lleve, porque evidentemente al final será la persona que ayude a guiar qué tipo de tratamiento y qué tipo de manejo requiere. Como decíamos en algún momento, no es solamente detectar la enfermedad, sino saber en qué tipo de o en qué fase estamos para poder dar tratamiento. Pero hay muchas cosas que se pueden hacer y ir con calma y día a día.
0: Ens escolta alguna dona que no té cap diagnòstic d'endometriosi però no es troba bé.
1: Yo creo que hay que acudir a atención primaria, ya sea con su médico de cabecera, ya sea directamente a los centros de salud sexual y reproductiva, y comentar los síntomas, y a partir de ahí los ginecólogos de la atención primaria están dispuestos a hacer pruebas para poder detectar si hay o no hay alguna enfermedad.
0: Doncs moltíssimes gràcies a la cap del Servei de Ginecologia de l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi, la doctora Joana Parra. Gràcies, doctora Parra, i fins la propera. Bon dia.
1: Gràcies.

0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, afirma que revisaran l'oportunitat i proporcionalitat de la infiltració de Mossos en una assemblea de professors que es va destapar la setmana passada. Parlon manté la confiança amb el major Josep Lluís Trapero, però s'obre ara a analitzar possibles errors operatius. Segon titular encara aquesta hora pel Barça i les celebracions de Lliga. Del Serra, molt bon dia.
1: Bon dia. El Barça torna a guanyar la Lliga quan falten encara 3 jornades pel final després de superar el Madrid ahir. Aquest és el 29è títol de Lliga de la història del club i el segon que aconsegueix amb Hansi Flick d'entrenador. L'equip blaugrana ho celebrarà aquesta tarda a partir de les 5 amb una rua pels carrers de la ciutat.
0: I avui es tancarà l'operatiu especial amb els últims trasllats des del creuer afectat per un brot d'antivirus. Només hi quedarà la tripulació que s'endurà el vaixell des de Tenerife fins als Països Baixos. Entre els passatgers que ja són als seus països d'origen hi ha 2 positius i un cas sospitós. Els catalans i espanyols no tenen símptomes. Última setmana del judici a la família de l'expresident Pujol. Els empresaris que han declarat avui han defensat la legalitat dels negocis fets amb el fill gran de l'expresident. Han explicat que Jordi Pujol Ferrusola va cobrar per fer d'intermediari, especialment amb el govern de Mèxic i el de Gabon. La meitat dels centres públics del país no estan preparats per al nou context climàtic, que preveu que en només 4 anys, una quarta part del curs, hi haurà temperatures per sobre dels 27 graus. És el top d'alerta que ha llançat un informe d'Equitat.org, entitat que fa poc era coneguda com a Fundació Jaume Bofill. Els Estats Units i l'Iran tornen a xocar públicament en les negociacions pel fi a la guerra, cosa que fa pujar el preu del petroli fins als $105 al barril de Brent. Trump considera completament inacceptable l'última resposta del règim de Teheran, que en canvi defensa que ha fet una oferta legítima i generosa. I la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, es mostra escèptica davant la proposta russa perquè l'excanceller alemany Gerhard Schröder esdevingui mediador a la guerra a Ucraïna. L'exdirigent socialdemòcrata ha treballat per empreses russes. Els ministres estrangers dels 27 debaten avui noves sancions. Vaga avui a la planta de Pascual a Gurb, a Osona, davant un futur incert per la venda de la fàbrica. Els més de 100 treballadors de la plantilla denuncien una suposada vulneració del dret de vaga perquè els encara propietaris haurien derivat producció a altres plantes del grup. I Animals inexpressius, de Xavier Mas Cravioto, Sau, de Ferran García i Virgili, de Quim Espanyol, són els 3 finalistes del Premi Llibreter en la categoria de literatura catalana. Els guanyadors a les diferents categories i l'acte de lliurament es farà el 17 de juny.
2: Esports.
1: El Girona tanca aquest vespre la 35a jornada al Camp del Rayo. Els gironins són ara mateix 17ens a la classificació, només un punt per sobre de les places de descens. El Barça d'hoquei patins perd per 3-1 contra el Porto a la final de la Champions masculina disputada a Coimbra amb força polèmica arbitral. I l'Uni Girona es queda a les portes de jugar a la final de la Lliga Femenina de Bàsquet després d'empatar amb el València. A l'anada, les gironines havien perdut només d'un punt.
0: I ens queda el titular del temps. El sol serà present aquesta tarda a la meitat sud del país, nuvolades al nord-est i al Pirineu. En aquesta serralada hi pot haver ruixats i la temperatura avui bastant estable. 3CAT Info.

0: Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.
1: Muy buenas, oyentes de Radio Sant Boi. Bienvenidos al Rincón de Hideo, vuestro refugio semanal donde vivimos la pasión por el mundo friki.

0: Divendres d'11 a 1 al programa Dies de Ràdio.
1: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu, de dilluns a divendres de 11 a 1.
0: Doncs així és, continueu a la sintonia de Ràdio Sant Boi, el Dies de Ràdio, ni sembla la segona hora del programa d'avui dilluns. I de seguida, com avui estrenem setmana, tindrem la frase de cara a aquests propers dies que signa el Valentí César. I ja a la recta final del programa, l'espai Convertir-se en Pares amb la psicòloga Anna Ricard, que avui ens parlarà de posar límits. Ara fa 60 minuts dèiem que l'any 1992 la cantant Maria Carey arribava al número 1 de la Billboard Hot 100 dels Estats Units amb una cançó, I'll Be There, que era dels Jackson's 5 de l'any 70. Doncs som-hi, ara toca el torn dels Jackson 5 i sona així.

0: ara, al Dies de Ràdio, la frase de la setmana.
1: Bon dia, amics. És freqüent que la gent del carrer senti una estranya combinació d'enveja, admiració i menyspreu pels personatges públics, que ja sigui per la seva formació cultural, estatus social, capacitat econòmica o popularitat, potser, ingènuament, pensen que estan per sobre de les servituds i de les febleses que afecten a la resta dels mortals. I és un error de consideració i de perspectiva, perquè aquests personatges que constantment ocupen portades i telenotícies i que estan en boca de tots, un cop arriben a casa i deixen de representar el seu paper, despullats dels seus honors i disfresses, trobant-se amb la seguretat que dona la intimitat, apareix el que realment són: persones de carn i ossos, amb els seus sentiments, les seves febleses, defectes i vicis. Ells sí, poden ser populars, amb els inconvenients que això comporta. I la resta són persones anònimes, però en el fons són més iguals del que pugui semblar i molta gent imagina, donat que les úniques diferències que hi ha són simplement externes, ja que davant dels problemes, davant de les situacions que la vida ens reserva, tots responem de forma molt similar. Respostes que uns les preparen de cara en fora, cuidant les formes i el missatge per tal que la seva imatge no es deteriori en excés. I d'altres, els més, intentem sortir-nos de portes endins, en privat, entre les quatre parets de casa i com Déu ens dona a entendre. Tots ens movem pels mateixos interessos. Tots cometem les mateixes errades. Som víctimes de les mateixes frustracions i caiem en els mateixos vicis. Potser ells amb més freqüència, donat que el que per nosaltres és extraordinari, per ells poden ser el pa de cada dia. I és que en el fons, i tal i com diu la frase d'avui, cadascú tria els verins amb qui s'intoxica. Jean-Paul Sartre, París 21 del 6 del 1905, París 15 d'abril de 1980, filòsof, escriptor, crític literari i exponent de l'existencialisme.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna Plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Esteu escoltant un recull d'espais i entrevistes ja emesos de dilluns a divendres d'11 a 1 al programa Dies de Ràdio.
2: Convertir-se en pares.
3: Doncs així és, comencem l'espai Convertir-se en pares. Aquest espai serà el primer del nou any, així que aprofitem per saludar a la psicòloga Anna Ricart i donar-li les gràcies també per la col·laboració d'aquest any i desitjar també doncs, a l'Anna i tot el seu equip un bon any. Anna, què tal? Molt bon dia.
4: Hola, molt bon dia. Tornem a ser aquí. Sembla que hagi passat un any, però han sigut bé unes vacances necessàries i ja tornem a estar aquí.
3: Doncs ens posem ja a la feina amb un tema doncs, que també déu-n'hi-do, eh? Hem començat fortes amb el tema posar límits, però hauríem de ser una miqueta flexibles, no? Amb el tema límits i amb la paraula posar. Anna, per què?
4: Sí, aquest tema i aquest bloc una mica es va escollir perquè avui en dia està posat una mica en debat tot aquest tema dels límits, en debat, i també és una demanda molt freqüent que et fan els pares. Els pares es pregunten, soc massa exigent, soc massa tolerant, aquest equilibri entre el que s'ha d'exigir, els drets i els deures, el que s'ha de donar i el que s'ha d'exigir, quina és la mida justa. Aquesta mida justa també els pares se la poden plantejar diferent en funció del tipus de fill, del caràcter que té cada fill, i com que és un tema doncs, que sovint genera dubtes, per això ens l'hem plantejat per analitzar-lo, intentar-lo analitzar una miqueta a fons.
3: Uh-huh. Doncs hem de dir també que hem plantejat aquest tema, posar límits obert a qualsevol edat, encara que hem de començar a posar aquests límits quan el nen és petit. Està bé dir-ho, doncs, que la xerrada d'avui va dirigida a qualsevol edat, perquè en qualsevol moment de l'educació del nostre fill haurem de posar límits. Anna.
4: Exacte, quan parlàvem dels més petitons, crec que un dia dèiem que el nen a partir dels 6 mesos ja entén el que vol dir no. Potser no entén el significat sintàctic de la paraula no, però com que aquest no va acompanyat d'una mirada, d'un to de veu, d'una expressió, tot això li dona una càrrega que vol dir stop, vol dir para, vol dir fins aquí. Aquest seria el primer límit que ja li estaríem posant al nen quan és petitó i ell vol explorar i la seva activitat espontània pot ser intentar posar el dit amb una cosa que hi ha a la paret, un forat petitó que es diu endoll. Lògicament aquí darrere hi haurà un no rotund dels pares. Ell té aquesta acció espontània, però hi ha d'haver aquest límit, hi ha d'haver aquesta barrera, hi ha d'haver aquest fre per part dels pares, i a partir dels 6 mesos ja entenen aquest no, i hi ha coses que se li ha d'anar marcant i que se li ha d'anar limitant i que se li ha d'anar ensenyant ja des de ben petitons. Per tant, és un tema de l'educació que es mantindrà durant tots els anys d'infantesa i adolescència, i que lògicament per això cada edat s'exigeix una cosa diferent en funció de les necessitats de cada edat.
3: Doncs tornem a plantejar aquest tema, el tema posar límits, ja que no ens referirem a cap edat en general, potser en algun moment de la nostra xerrada sí, però tot això ve donat, com deies a l'inici de la xerrada, pels canvis a l'educació, pels models d'educació que han canviat, Anna. Què és el que potser hauríem de saber en primer lloc quan plantegem aquest tema?
4: Sí, aquesta és una cosa que també molt sovint es comenta. Quan pensem en l'educació que van rebre els que avui són avis, amb l'educació que reben els que avui són nets d'aquests avis, els nostres nens petits d'aquí la Mimosa, no té res a veure. No cal ser expert en res per adonar-se de que no té res a veure. Què ha canviat? Tot ha canviat. Pràcticament no hi ha res que es faci de la mateixa manera. La societat ha canviat radicalment. Hi ha autors que diuen que no hi ha cap generació que hi hagin hagut canvis tan forts des d'aquestes dues generacions que estàvem comentant. Per tant, tots aquests canvis socials, tots aquests comporten maneres diferents de veure el món, maneres diferents d'entendre'l, maneres valors diferents i aquests valors fan que les coses es facin de maneres diferents. Avui en dia hi ha qui parla una mica de crisi d'autoritat, que això es reflexa una mica a l'escola, es reflexa en els entorns educatius, les famílies abans no tenen res a veure tampoc amb les famílies d'ara. Abans la gent gran tenien... Abans es valorava més l'autoritat de la persona adulta, de la persona gran, es valorava més l'experiència, es valorava més els anys d'experiència. Això era un valor afegit a les persones, la maduresa, encara que això comportés més lentitud, això comportés que l'aspecte extern no fos tan radiant, però es valorava més aquesta... es valorava més a la gent gran. Avui en dia la societat en general valora més la immediatesa, les coses ràpides, les coses noves, les coses lluents i amb un aspecte fantàstic, i a la que estan una miqueta fetes malbé ja es poden substituir per d'altres que es poden comprar de noves. La societat en general valora, té uns valors diferents, valora unes coses diferents, vivim d'una manera diferent, i és totalment normal que les famílies que viuen en aquesta societat i per tant els nens doncs també siguin diferents, tinguin uns valors diferents. Potser ni millors ni pitjors, però potser hi hauria una mica de tot allò que potser es feia millor. Potser hi ha coses d'abans que cal replantejar-les i recuperar-les, i segurament segur que nosaltres que hem guanyat amb moltíssimes coses també, lògicament.
3: Aquí apareix el tema de l'autoritat, no? Que també s'ha doncs, perdut en moltes ocasions o moltes situacions que ens poden passar a tots, a vegades perdem, no?, aquesta autoritat. És fàcil recuperar-la? Una primera pregunta que et faig.
4: L'autoritat és una mica una actitud, i bueno, si es canvia l'actitud, doncs es pot recuperar aquesta autoritat, sí. De totes maneres, el terme autoritat avui en dia té una connotació una mica negativa.
3: Sí, però potser hauríem de desmitificar això, no? Que no ha de ser perquè negatiu. Si és per l'educació del nostre fill, en algun moment haurem de ser autoritaris, haurem de dir, bé, això no es fa, no haurem de donar els motius, però haurem de ser-ho, no, Anna?
4: Exacte, perquè autoritat no vol dir ser autoritari, és a dir, no té per què voler dir es fa sempre allò que jo dic i punt i final, i tu no tens absolutament res a dir. Autoritat no té per què voler dir ser autoritari, i potser perquè s'ha associat amb la paraula ser autoritari, l'autoritat ha perdut una mica, s'ha desacreditat una mica. Jo penso també que és perquè afortunadament s'ha parlat molt dels drets dels infants, dels drets que tenim, de tot allò que podem fer, de tot el potencial de desenvolupament. S'ha parlat de tot el que els nens poden, tot el que es pot raonar amb ells, el que se'ls ha de tractar de forma democràtica. A nivell social també s'ha parlat molt de tots aquests conceptes més democràtics que hi han de ser, que són totalment necessaris, que en aquest sentit hem avançat totalment i això no ho podem perdre. Però això ha fet potser que a nivell inconscient tot l'altre aspecte més d'autoritat i de posar límits i de normes potser ha quedat una miqueta ofegat, i això ha fet doncs que a vegades no sigui massa bo el fet de que hi hagi falta una miqueta d'aquesta autoritat.
3: L'educació, pel plantejament que ara ens donaràs, Anna, té dues potes, no? Ho direm doncs amb dues paraules, l'efecte i els límits. Això és el missatge que tu ens vols transmetre avui, no?
4: Sí, jo entenc, o quan parlo amb els pares sobre aquest aspecte, sobre l'aspecte dels límits, que avui és una mica el títol, que el tema general que ens ocupa, però sempre m'agrada també compensar-ho molt amb l'altre aspecte, que és tota la part afectiva. Perquè davant d'aquest dubte d'un pare que dèiem al principi de soc massa tolerant o soc massa exigent, que això tots hem pogut tenir en un moment donat, doncs vol dir que hi ha dos blocs de la persona quan es fa aquesta pregunta, que ell ja està valorant. És tota la part afectiva, tot el que a mi m'agrada donar-li, tot el que em sento gust donant-li, i tota la part que jo li he d'ensenyar, que em toca marcar-lo, que em toca limitar-lo i que em toca a vegades dir que no. Doncs jo penso que les dues parts són molt importants i que han d'anar equilibrades. És bàsic a tota la part afectiva, tot això és una cosa que surt espontàniament de tots els pares. Tots els pares ens estimem moltíssim els nostres fills, i aquest afecte, aquesta estimació, és una mica com l'aliment psicològic que els hi donem, eh? Ells necessiten, si no tinguessin a ningú que els importi, que els seus fills els importessin tant, doncs ells no podrien créixer. És com el plat de taula que li posem cada vespre per sopar, perquè creixi físicament. Doncs psicològicament necessiten créixer amb aquest efecte, que ara, si en cas, després ho desglossarem una miqueta. Però clar, només amb l'efecte sol, en aquí s'hi ha d'afegir una miqueta, doncs tot aquest aprenentatge. I aquesta segona part és la que també costa una miqueta més, que és una miqueta més pesada, perquè val a dir que abans, que comparàvem una mica les famílies d'abans amb les famílies d'ara, doncs abans hi havia menys prosperitat, una mica quatre aspectes que alguns autors analitzen, hi havia menys prosperitat, per tant les famílies tenien més feina, estaven molt més ocupats, les famílies del camp sobretot, hi havia molta més gent que treballava al camp, tenien molts més fills. Això fa que els pares molt més enfeinats i amb més fills, els nens rebien menys atenció. Abans els nens en una família no tenien el protagonisme que tenen avui en dia. El protagonisme el tenia l'avi, el patriarca o la persona. Quan més gran, més protagonisme tenia. Els nens no eren en absolut els protagonistes d'un sopar de Nadal. Avui en dia són ells els protagonistes. Avui en dia, bueno, això que comentàvem, tots aquests aspectes socials, avui en dia es tenen menys fills, es tarda més a tenir-ne, això fa que siguin més desitjats, això és molt positiu, i que els hi puguem dedicar més atenció. També tenim menys temps, perquè el pare i la mare treballen, i tenim menys temps, doncs, per disfrutar-los i per gaudir-los. Tot això són situacions que fan que a vegades els pares, una mica per la falta de temps o per la falta de temps per estar amb ells, doncs potser el poc temps que hi són costa una miqueta més. Ara m'hi he de barallar si per una hora que ens veurem d'aquí una hora ja anem a sopar i ens anem a dormir i pràcticament no ens haurem vist. Ara li he de dir que no, costa una mica. A vegades aplaces el no per demà perquè tens més ganes de passar un bon moment amb ell i anar-te'n a dormir més satisfet que no pas tenir. Però bueno, si toca posar el no en aquell moment, encara que estiguis una horeta, bueno, ja ho anirem parlant, però jo penso que cal dir que no.
1: Molt bé, doncs parlem d'aquestes dues potes que hem dit de l'educació, l'efecte i els límits. Comencem per l'efecte, Anna, que és el primer que hauríem de dir.
4: Sí, mira, jo sobre aquesta part afectiva, bueno, és la part espontània que surt a tots els pares. Tampoc cadascú sap molt bé el que ha de fer i ja dic que és una part més espontània que... Però sí que hi ha coses que són importants potser plantejar-se. És molt important que els nens se sentin que els estimem sempre. Això sí que m'agradaria dir-ho com molt en majúscules. No els hi podem dir mai. Jo, mira, que no m'agrada mai massa dir als pares això ho pots fer i això no, perquè els pares són adults i saben molt bé el que han de fer. Però una cosa que sí que m'atreveixo a dir-los és que no els hi diguin mai que no els estimen. Per molt enfadat que estiguis, per molt grossa que l'hagin fet, no els hi pots condicionar mai l'efecte. O no dir-li, si fas això no t'estimaré, o no t'estimo, o, bueno, ja no diguem, t'estimo més a tu que no sé qui, o t'estimo més al germà, això tampoc, evidentment. Però no condicionar mai aquest efecte. Aquest efecte ha de ser incondicional. Jo t'estimo i t'estimaré sempre, passi el que passi. Això és el que dèiem, això és l'aliment que rep el nen més important. Això és el que a ell li donarà seguretat. Un nen que no sap, si es porta malament, no sap. Lògicament no és veritat quan ho diu el pare, però el nen s'ho creu, perquè li ha dit el seu pare i la seva mare, que són els que més saben més coses del món i amb els que més confia. Llavors, un nen que no sap si demà se l'estimaran, perquè potser demà farà una malifeta o vés a saber què passarà, i això li pot donar una inseguretat important pel dia de demà. Una altra cosa, és important que ens els estimem tal com són. Cada nen és com és, cada nen amb un caràcter, i és important que els nens se sentin acceptats i vegin que ens encanta tal com són. Un serà més mogut, l'altre serà més quiet, un serà més tímid, l'altre serà més xerraire, un més lent, l'altre més ràpid. Però tal com amb el caràcter que tinguin, doncs, això també els hi donarà molta seguretat, perquè són trets de personalitat que ells tenen, que no, que sí que poden, es poden moure una miqueta, però que són la base del seu caràcter. I que vegin que nosaltres apoyem aquests trets, doncs això també els fa sentir bé i els hi dona molta seguretat. Tot això són aliments per quan siguin adults.
3: També en aquest tema no comparar-los, no? No comparar el nen, doncs, amb el cosí, amb el germà, amb l'altre nen de l'escola. Això també, doncs, crea una inseguretat molt gran, no, pel nen.
4: Clar, sí, sí, sí, això que és veritat, que dintre d'aquest punt, doncs, sí, no fer... A vegades potser podem comparar perquè pensem que això l'estimularà a voler arribar no sé on, però no, cada nen és com és i cada nen té el seu ritme. Això ho diem molt aquí a la llar d'infants, quan comencen a adaptar-se. Hi ha nens que ploren un dia, n'hi ha que ploren 4, n'hi ha que en ploren 15. No serà més extrovertit ni millor ni pitjor el nen que plori més ni el que plori menys, o el que comença a parlar als 18 mesos, el que comença a parlar als 24. No serà, no tindrà més control de la parla, el que comenci abans del que comenci després. No és bo comparar, perquè això pot donar, doncs, aquesta inseguretat als nens.
3: Bé, doncs hem començat amb no condicionar-lo, acceptar-los tal com som, i valorar també, no?, tal i com és aquell nen, valorar el que fa, doncs, positivament.
4: Exacte, aprofitar, doncs, ocasions de que fan algun progrés, que fan alguna cosa positiva, doncs també perquè ells vegin que allò ens agrada, poder-los elevar, i que ells vegin que ens fan contents i reben més atenció nostra quan fan una cosa positiva, que no pas quan la fan negativa, i que a la balsa, i que vegin que n'estem contents.
3: Estem en l'apartat de l'afecte, així que haurem de parlar també de demostrar aquest afecte, és a dir, que no ens hem de quedar, doncs, amb aquella falta de demostració, no? Ho hem de demostrar obertament.
4: Exacte. Diuen que la millor forma de demostrar afecte, la que arriba més, és aquella forma física, doncs, que els pares tenim amb les paraules, amb els petons, o amb un somriure, o jugant amb ells, amb un massatge, amb una conversa. Quan més propera, quan més proper és el contacte, quan més propera és la relació, més profundament els hi fem arribar aquest efecte, i més fort queda arrelat per quan siguin grans, perquè tot amb aquest efecte els hi estem donant seguretat. És com si es anessin enfortint, i quan durant el procés vital, doncs, es vagin trobant amb diferents fases, amb diferents etapes, amb moments més fàcils, més difícils. Si ells tenen molta fortalesa, doncs això els farà tirar endavant amb seguretat i no dubtar, i farà que puguin resoldre més fàcilment els problemes o els contratemps que es puguin anar trobant al llarg de la vida. Perquè en el fons, l'educació, que és el més important de l'educació, jo penso que és el fet de donar recursos al nen perquè a l'edat adulta pugui resoldre ell mateix els problemes, i d'aquesta manera jo penso que li estem donant aquesta seguretat perquè això sigui així.
3: Estem parlant avui de l'educació, de posar límits, hem parlat de l'efecte i ara hauríem de parlar dels límits, no? De quins són aquests límits, de si perjudiquen, de quina manera els hem de posar. Comencem pel principi, Anna.
4: Sí, quins serien, no? Doncs mira, jo tampoc, quan els pares m'ho pregunten, jo tampoc, com et comentava, no m'agrada posar-me a casa de la gent i dir-los, doncs això està bé fer-ho i això no, perquè cada família té els seus valors, cada família té les seves normes i totes són vàlides. És com, hi ha com molts camins per arribar al mateix lloc i cada família té la seva coherència interna i la seva manera de fer les coses. Dit això, sí que hi haurien uns límits universals amb els que tots els pares estaríem d'acord. Un nen ha d'aprendre, per exemple, que no pot creuar sol al carrer. Un nen ha d'aprendre el que són els perills, quan comentàvem allò del dit a l'endoll del nen petit, o ha de saber el que és el foc, els perills que hi ha en una casa. Hi ha moments en què han de tenir un no rotund per temes de seguretat. Però a part d'aquests límits més universals, la resta formen part una mica del sentit comú de cada família, eh? És important que els límits tampoc siguin excessius, no estem tot el dia marcant límits, tot el dia dient que no, tot el dia portant la contrària, que siguin clars i coherents una mica amb el que fem. Clar, amb un nen tampoc li pots dir posa la jaqueta i tu anar amb màniga curta, o és molt sa menjar fruita i tu no te n'has vist menjar ni una vegada a la vida, o... Bueno, és important ser una mica coherents amb els límits que posem. Però quin seria una mica dintre del sentit comú de cada família? Això també s'adquireix molt a partir dels valors que t'ha transmès la teva pròpia família. Molts d'ells potser els recuperes i d'altres qüestiones i els planteges diferent al teu fill, però que parteixen molt dels teus dels orígens dels propis dels pares, eh?
3: Molt bé, doncs definits ja aquests límits, una altra pregunta que segur que t'han fet molt aquí a la llar d'infants i que segur, doncs, que molts pares que ens estan escoltant també s'han plantejat a vegades: perjudiquem el nen si li portem la contrària? Si nosaltres creiem, doncs, que allò està mal fet, portar la contrària a aquest nen, això li perjudica o no?
4: Clar, aquesta seria la pregunta que es faria una mare quan et diu, no sé si sóc massa, una altra vegada ho repeteixo, si sóc massa tolerant, si sóc massa exigent, quan li posa un no i veu que el fill es contradiu, ui, no sé si l'estic perjudicant perquè el veig molt enfadat o... A veure, si nosaltres tenim seguretat, els pares, de que aquell límit l'hem de posar, doncs el fet de comunicar-li al nen i demanar-li i fer que el respecti, doncs no deixa de ser una manera de demostrar-li el camí, de dir-li és bo que vagis per aquí i no per allà, perquè el nen, quan és petit, ell és com si es trobés en un encreuament davant de la manera de reaccionar davant de tot, com un encreuament que hi ha diferents camins. Llavors ell no sap per quin camí s'ha de tirar, són els pares, és la família qui li ha d'explicar que el camí bo és aquell. En una família potser el camí bo serà el de la dreta, l'altra família el camí bo serà el de l'esquerra, però la família del camí de la dreta sempre li marcarà el de la dreta i el de l'esquerra sempre li marcarà el de l'esquerra. I amb aquesta seguretat i amb aquesta insistència, doncs el nen anirà aprenent, perquè si ell es trobés en aquest encreuament sense saber cap on ha d'anar, es trobaria amb aquesta inseguretat que dèiem al principi. Ui, i si vaig per aquí no va bé? I si vaig per allà? I ara tiro una mica per aquí, torno enrere i tiro cap allà? No, ell necessita una guia clara del camí que ha de seguir. El camí amb les coses més importants, no? Amb els valors que cada família consideri més importants. I això no deixa de donar-li seguretat, li dona tota la seguretat que el nen necessita quan li ensenyem aquest camí. Quan ell prova d'anar per un camí que nosaltres considerem incorrecte i li ensenyem que no, que ha d'anar per aquell que nosaltres considerem que és el que li convé, Encara que ell ho posi resistència, és important que nosaltres mantenim. D'aquesta manera, ell també va aprenent a autocontrolar-se. I si a vegades diem que no en els nens, i si a vegades tinc gana, acabes de berenar, ara no toca, t'has d'esperar el sopar. Aquesta espera del berenar al sopar, bueno, no deixa de els fa tolerants a la frustració. El fet de no tenir sempre un sí, que a vegades hi hagin nos, fa que a vegades hagin d'esperar-se, a vegades hagin de conformar-se. Aquest aprenentatge és bàsic també pel que dèiem, quan dèiem una mica què és l'educació, no? Jo, per mi, és una mica donar recursos perquè el nen, quan sigui adult, pugui solucionar el millor possible els conflictes amb els que es pugui trobar. Si ell ha après a aguantar, a esperar, tot això ho haurà de fer més d'una vegada quan sigui gran. Doncs si ell ho ha après, tot això li serà fàcil, no li resultarà cap problema. Si ell poques vegades ha tingut que esperar, s'ha tingut que conformar, ha tingut que aguantar-se, tot això li costarà una miqueta més. Jo ho explico als pares quan venen, bueno, a la llar d'infants, lògicament, amb un nivell diferent, però, per exemple, aquí, a la llar d'infants, és on els nens poden aprendre totes aquestes coses d'esperar, aquestes coses més de viure amb col·lectivitat. Per exemple, quan repartim aigua a casa, quan el nen té set, doncs se li dona aigua i ell sempre és el primer a beure aigua, perquè només hi és ell. Aquí som 15 nens a beure aigua, doncs un dia tindrà la sort de que li tocarà el primer el vas, però l'altre dia tindrà la mala sort que li tocarà ser el darrer. Llavors, aquest compàs d'espera, no, aquest em tinc que esperar, això és un aprenentatge molt important i molt positiu pels nens que no tenen oportunitat de fer-lo cas, aquest el fan aquí, però que d'altres coses sí que es poden anar fent a casa i que ajuden, doncs, a que el nen això es vagi fent tolerant a les petites frustracions del dia a dia.
1: Molt bé, doncs ara anem ja a la pràctica, no? Com posem aquests límits, Anna?
4: Bé, doncs això també ho vam parlar una vegada de les últimes xerrades, que dèiem lo de les tres S's, no? Dèiem la seguretat, la serenitat i fer-ho sempre. Aquestes tres S's, doncs, les podem explicar una miqueta més, si vols. La serenitat, tots aquests límits es poden marcar, si tu vols, amb bon humor i tot. Això no vol dir que sempre haguem d'estar, lògicament som persones, hi ha moments de tot, i a vegades se'ns acaba la paciència, doncs cadascú fa el que pot, i bonament fa el que pot. Però bueno, això no vol dir que haguem d'estar sempre enfadats, sempre crispats, sempre marcant límits, eh? Però quan més serens ens vegin, més credibilitat tindrem. Amb molta seguretat. Nosaltres hem de marcar aquells límits dels quals n'estem segurs. Hem dit, han de ser pocs, però han de ser molt clars. I en la mesura en què nosaltres estiguem molt segurs de que allò és el que els hi convé, els hi transmetrem aquesta seguretat i ens serà més fàcil. I fer-ho sempre. Les coses que creiem que són importants, doncs si són d'aquella manera, que sempre siguin d'aquella manera, és la manera de que el nen ho pugui anar assimilant, perquè si un dia és blanc i l'altre dia és negre, sempre estarà anant del blanc al negre, i el dia de blanc et demanarà negre, el dia de negre et demanarà blanc. I d'aquesta manera, si amb les coses importants ho fem sempre igual, això també és important, coordinar les diferents persones que estan amb el nen, amb les coses més importants, lògicament, els avis, els pares, si hi ha algun cangur, doncs que el nen vegi que té un entorn el més homogeni possible. I dit això, doncs llavors també paciència, també se'ls hi pot raonar, lògicament, i és molt bo raonar-los als nens després de el per què es fan les coses, per què són així, per què hem decidit fer-les anant-se'n cap a l'esquerra i no cap a la dreta, perquè ells d'aquesta manera van aprenent a raonar, van aprenent que tot té un per què, i si ells senten el raonament aprendran i sabran ells anar fent els seus raonaments propis. Però això no vol dir que quan són molt petitons, quan són petitons no fan les coses perquè els hi raonem. A vegades hi ha pares que em diuen, és que els hi explico, és que la fruita és molt bona, perquè clar, ell probablement, si no li agrada la fruita, és difícil que mengi fruita perquè tu li raonis, no? No sempre actuen perquè hi ha aquest raonament.
3: I quasi per finalitzar, també consells del que no s'ha de fer, perquè estem ara mateix parlant de coses que són aconsellables fer en el tema de l'educació i en el posar límits, però què és el que no hauríem de fer, Anna?
4: El que no hauríem de fer, doncs hem parlat d'aquests límits que han de ser pocs, i llavors és aconsellable que la resta del temps, és a dir, que no estiguem tota l'estona dient que no, és a dir, es diu que no de quatre coses, i de la resta s'intenta que el clima sigui el màxim de tranquil possible. Però quan diem que no d'una cosa, l'hem de dir en el moment, no al cap de 5 minuts, perquè si més que res a nivell d'efectivitat, si la diem al cap de 5 minuts ja no servirà de res. El nen no té tanta noció temporal, no té capacitat de relacionar una cosa amb l'altra i no ho entendria. Una altra cosa que també a vegades fem, i que no és que sigui dolent especialment, però no serveix massa de res, és no recordar-ho constantment. No sé, per exemple, si el nen ha tirat un gelat, li ha caigut un gelat o no sé què, doncs mira, recordar molt sovint allò que ha fet i lo malament que ho ha fet, a vegades els adults ho fem com per intentar insistir que li quedi clar. A vegades això el que provoca en el nen és que estem donant com massa importància d'aquell fet, i fa que si ho recordem durant tant temps com que acaba cridant més l'atenció per aquella cosa que ha fet. Ha de ser, quan diem un no o marquem, ha de ser en el moment, de forma immediata. I després, una cosa que ja he dit, però bueno, la tornaré a dir, mai condicionar l'afecte, no? Mai dir, mira, que si tornes a tirar un gelat, doncs no t'estimaré. I tampoc mai dir-li que és dolent. Potser que ha fet el dolent, o que en aquell moment ha fet tal cosa, però mai que és i una cosa dolenta, perquè això seria penjar-li una mica una etiqueta. Si la seva mare diu que és dolent, perquè qui el coneix més que la seva mare? I encara que bueno, si l'he dit un cop a la vida, però vull dir que no utilitzar-ho massa, perquè s'ho acabaria creient, i això afectaria una mica en aquesta seguretat de la que hem parlat al principi. Si tu vas sentint molt que et pengen una etiqueta, inclús la gent del voltant t'acaba etiquetant també com a tal, i nosaltres aquí a la llar d'infants també intentem tenir-ho molt en compte, això, mai posar etiquetes als nens de que són així, són aixà, es mostra de tal manera, observem que fa tal cosa, però mai que són tal o que són qual, perquè tenen una vida molt llarga per endavant, poden anar canviant, poden anar evolucionant molt, i el que avui és blanc demà pot ser negre. Bueno, una mica, doncs, per tancar, tornava a insistir en aquesta part més efectiva.
3: Doncs avui hem parlat de posar límits a l'educació en general, i sempre acabem amb algun consell, amb algun recordatori, doncs, que l'Anna Ricard ens vulgui mostrar ja per finalitzar i com a conclusió, Anna.
4: Bueno, podríem recordar, doncs, aquestes dues grans branques de l'educació de tots els pares i les mares. Una primera, que és la branca més afectiva, són com dues cames, no? La cama més afectiva, que és tota la part que ens ve més de gust de fer, més agradable, i tota la part més de posar límits, d'ensenyar, de marcar un camí, que a vegades és marcar-lo, però a vegades és dir que no, és enfadar-se perquè potser ha anat per un camí contrari que tu vols que rectifiqui, i aquesta part és una mica més costosa, requereix de més energia, requereix de temps, de molta constància, d'avui ho dic i demà ho he de tornar a dir, i encara que estigui molt cansada, però ho hauré de tornar a dir, i encara que no em digui de gust, però ho hauré de tornar a dir, doncs és més pesada, però també és molt important i tan necessària com la part afectiva, l'afecte i els límits.
3: Molt bé, doncs aquest ha estat el tema d'avui. Novament li agraïm la col·laboració a la Llar d'Infants La Mimosa, la psicòloga, i a la directora Anna Ricard. Així que gràcies per la xerrada d'avui, per el tema d'avui, i fins la propera, Anna.
4: Gràcies a vosaltres, Mònica.
2: convertir-se en pares.
0: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Acabeu d'escoltar un recull d'espais i entrevistes ja emesos al programa Dies de Ràdio de Ràdio Sant Boi. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so, Albert Vilari, que us ha parlat, la Mònica Santacreu. Moltes gràcies per sintonitzar-nos. Tornem demà dimarts, serà com sempre, a partir de les 11 del matí. Nosaltres us diem fins demà, però no de qualsevol manera. Avui estrenem denominador comú, serà un dia com avui a la música, 1980 és l'any on avui ens aturem. Els Pretenders aconseguien arribar al número 1 de les llistes amb la cançó Brass in Pocket. Doncs som-hi. Amb aquest tema dels Pretenders us diem fins demà. Que vagi bé. Bon dia.

0: els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.
1: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
2: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
1: Perquè el que passa ens importa.

Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

0: 45 anys amb tu.
1: Són les 3.

0: a tota la península, no? O sigui, algun lloc que no n'hi hagi, no...
1: Home, si tenim en compte que estem relativament prop d'un delta, el delta és mosquitera,
0: segur. Sí, que el Llobregat segur, encara més, potser.
1: I si no, aneus a l'Ebre.
0: A l'Ebre.
1: I si aneu sense preparada... Sense...
2: No n'hi ha a l'Ebre, eh?
1: Ah, ja estàs.
2: Ni a la mosquitera.
0: Això ja va passar l'any passat, quan vam treure aquest tema,
1: sí,
0: no?
1: És una defensora de l'Ebre, però si no, no estem dient que no. Nosaltres hem anat en bicicleta amb l'Ebre i t'atreveixen la camisa.
2: Però ara no, perquè ho fumiguen molt.
3: Però hi ha aquella mosca.
0: Sí, no, és veritat, hi ha un tema que té a veure amb la fumigació.
3: No sé si és només els mosquits, eh?
0: Sí, però també és cert.
3: Mosqueta,
0: sí, com a mínim jo aquí ho veig que és igual que sigui de dia o de nit. A les 12 del migdia et piquen i es queden tan amples.
1: Nosaltres vam fer una
0: aquí a Sant Boi, almenys, sí.
1: L'excursió en bicicleta.
3: Perquè és una tira, no?
0: Sí, sí, sí. Sí.
4: Per la nit,
3: sí, sí. Abans els d'aquí només picaven al vespre.
0: Sí.
3: Però aquest pica tot hora.
0: Sí, sí, pica tot hora. I els veus que estan a la farmàcia, els encanta la pantalla, i els veus allà a la pantalla, la llumis tota aquella, sí, i dius, ja, i clar, no li pots fotre galeta a la pantalla. Si no, ets una mica cara al tema.
2: A veure, què podem fer contra els mosquits?
0: Què podem
2: Perquè
0: fer?
2: El dia que la persona, algun científic, descobreixi un producte perquè els mosquits no li piquin, t'asseguro que es farà d'hort.
4: Bueno, si es posen al costat meu, només se'n picaran.
0: És el millor antimosquits. Hi ha gent que és el millor antimosquits, això sí. És cert.
2: Sí, és l'avantatge que...
1: Sí, jo tinc la gran sort...
0: Per això l'Adrià va dir, va, aquesta, va, la Conxita, tu.
2: És l'avantatge que jo tinc amb el meu marit.
3: Sí. Quan hi ha un mosquit, vaja.
2: Quan hi ha un mosquit a casa, ja li van amb ell, o sigui, jo estic tranquil·la.
0: Estàs protegida, sí. Sí.
2: Digues, Maria...
0: Què es pot fer per prevenir, a veure, així des de casa? Una mica, a veure, el que deia l'Adrià, barreres físiques de roba, no? Colors clars, roba ampla, que cobreixi bastant, però és el que et diu, després hi ha mosquits que t'atreveixen la roba igualment. O sigui, però bueno, que sempre alguna cosa farà, no? A casa, mosquiteres, l'ús de mosquiteres, l'ús de ventiladors, és el que també ajuda, perquè l'aire fa que no volin tan bé i no puguin afinar tant. I a més així també dispersa el diòxid de carboni que nosaltres exhalem, que així és en part com ens detecten, no? De dir, ostres, ja diòxid de carboni, potser per aquí hi ha una Homo sapiens que puc picar i tal, no? Mantenir una bona higiene corporal, perquè segur que l'olor corporal també els atreu molt. De suor, d'olors fortes, perfums també els atrauen.
2: Els atrauen o els repeleixen?
0: Els atrauen,
2: perquè
0: ja.
2: Normalment si fas pudor suor,
0: ja, però detecten
2: hasta
0: clar,
2: les mosques se'n van.
0: Però que també una mica és això, la gent que li pica molt deuen tenir alguna cosa a la sang, alguna cosa que ells detecten molt bé a nivell olfactiu, perquè si no, no s'entén, no? I després, alternatives naturals, espelmes de citronela, oli de lavanda, de... com es diu en català? Rosemary.
2: De?
0: Rosemary.
2: Ni idea. Diu un castellà que ho entendrem igual.
0: Romaní, això, romaní.
2: Ah, romaní.
0: Poden ajudar molt com a repel·lents ambientals, però no són tan efectius com els sintètics.
2: A veure, jo la setmana passada va estar aquí la Roser, la de les la Flors Torrents, i li vam preguntar per les herbes, per les plantes antimosquits, i realment no fan res.
0: Bueno, és el que diu, o sigui, ajuden, però no és tant com els sintètics.
1: Clàssicament l'alfàbrega, no?
2: L'alfàbrega?
0: Sí, la citronela.
2: I hi ha aquestes geranis, que són a base de citronela.
0: Sí.
2: Són uns geranis molt petitets, que també, però, no.
0: Igual que tot això dels endolls, jo ho he provat i a mi no m'ha funcionat gaire, allò de l'endoll.
3: Veus, en Villa va dir... ella, aquella noia de la botiga de jardineria, va dir que ella el que li anava més bé era l'ampolleta.
0: Sí, molta gent
3: que passava de les
2: herbes. Sí, és veritat, la Roser va dir que lo ideal era, sí, era això.
0: Jo vaig provar lo de l'endoll amb l'ampolleta i a mi el que sempre m'ha funcionat millor és l'espiral aquell que es ve.
4: Sí, que crema.
3: A mi també
4: m'ha passat bé, jo.
0: Sí o no?
4: A mi també.
3: Perquè
4: sí,
3: dura...
4: A nosaltres també.
3: Clar.
0: Sí, bueno, tu poses al costat de l'habitació i a més l'olor no és desagradable, no. Gens.
2: És cert que en parlàvem la setmana passada i també es va comentar allò de l'espiral.
3: Sí, però això per exterior.
4: Per
3: l'interior no ho aconsella.
2: Per interior...
0: Home, si és a l'estiu que tens
3: no
0: obert...
3: No ho posa allà, a les instruccions.
0: Si obert, jo a Barros he dormit així, eh? A Valés.
3: Deu ser perquè
0: he posat l'espiral aquell... I també, com que és un valor, normalment tens les finestretes obertes i tal, i va entrar en l'aire, i m'ha funcionat prou bé. També una altra cosa que diuen...

0: és procurar no tenir aigües estancades, no?, que els atrauen. O sigui, evitar focus de cria.
1: Clar.
0: Clar, les típiques galeres d'aigua o tal, o...
1: Però a vegades és complicat, no?, perquè ja, inclús tens... Més que tinguis una brana i tingui un petit foradet, se t'hagi colat l'aigua,
0: sí,
1: i ja,
0: ja
1: està.
0: Sí, ja està, i allà ells fan... Ells fan niu. Fan niu i van posar nous i tal. I després, ja, a nivell ja de química, sí, hi ha diversos principis actius. Hi ha diversos. Hi ha un que es diu... Però, bueno, és que això és... DEET, que es considera els més potents i duraders, que pot durar fins a 10-12 hores.
1: Però això és aplicable a la pell?
0: Sí, sí. El que passa que no puc dir marques, però sí. Després hi ha una altra, que és la picaridina o la icaridina, que és el mateix, que és molt similar al DEET, però es veu que és millor a nivell de que no estan enganxós. Que de vegades alguns són com molt enganxosos, no?
1: I no et pot crear al·lèrgia?
0: Home, un s'ha de vigilar com se'l posa, sobretot a la cara, a la vora dels ulls, a la vora de les mucoses. O sigui, millor, en comptes de tirar l'esprai directament, posar-ho la mà i anar sucant, no? Després hi ha un altre, que és l'IR3535, que aquest és molt segur, s'utilitza sobretot en nens i nadons. I després hi ha el citrodiol, no?, que és el típic dels pegats dels nens de citronella, o de les pulseres i tal. Tot això va bé, però fins a cert punt.
2: Sí, els pegats a mi no em fan res, eh?
0: No, els pegats.
2: Te les poses als turmells, per les
3: piquen
2: cames...
3: Igual.
2: I piquen igual.
0: Les pulseretes, quan els meus fills eren més petits, els anaven prou bé. Però, bueno, i també depèn, clar, de la concentració. O sigui, per exemple, el DDT, amb una concentració d'un 30%, tens fins a 8 hores.
1: A veure, el DDT...
0: DEET.
1: Ah, val, no, perquè jo recordo...
0: Comercial, clar.
1: El DDT fa molts anys existia, però ara l'han prohibit. Per això el dir les aquestes sigles...
0: El DEET no està...
1: Vale, vale, no, el DDT era un producte que anys enrere, potser et parlo de 40 anys, es feia servir pels xinxes.
0: Ostres!
1: Sí, per gent que venia, quan va passar tot el tema del Sàhara, que van vindre aquí... Pues, dintre de les seves estris que portaven, havien portat molts xinxes, vam tenir molts problemes aquí.
0: I per llavors exemple,
1: fèiem, veníem al DDT, que llavors havia aquella manxa...
0: No, però tu
1: tipus
0: el DDT,
1: abella.
0: No,
1: no, per això et deia que...
0: Sí, que són sigles i tal, i acrònims...
1: Que m'ho especifiquessis, perquè sí, el DDT sí, no va estar...
0: Sí, me'n recordo, me'n recordo que el van prohibir, el DDT. Sí.
1: Totalment. I mira que era eficaç, eh?
0: Sí, sí, però clar.
1: Era... Matava tot.
0: Clar. El problema era això, que matava massa.
1: Clar, però ara ja em diràs tu...
2: És que ara no es pot fer res, eh?
0: No, però també tot té a veure...
4: Per les cuques, per les paneroles, el Zotal...
1: Però Zotal encara en venen.
4: No. Hi ha un que ven la marca... Va agafar la marca comercial i ven una porqueria, que no té res que veure amb el Zotal.
1: Clar, nosaltres quan vam deixar la drogueria encara en veníem de Zotal.
4: Ah, però fa, quan fa? 15 anys?
1: 12. 12 o 13. Ja,
4: sí, podria ser, però ara
1: es
4: no.
1: Es torna a estar prohibit, també.
4: Sí, sí, torna a estar prohibit.
3: Ah, vinga, que és trampa.
0: Que en el fons tot té a veure en concentracions no i en freqüència, eh? Per exemple, l'oli de citronela,
3: no fa res.
0: Si vas aplicant cada 2 hores, és prou efectiu. Però clar, és... n'apliquen cada 2 hores i si te poses pel nano per anar a dormir, cada 2 hores no t'aixecaràs a posar-li més oli de citronela. O sigui, tot té a veure una mica amb la concentració i amb la freqüència. En canvi, els que són més potents a una concentració que s'escau t'aguanten fins a 8 hores.
1: Clar, i també depèn
0: però
1: molt...
0: Però aquests més potents a un nano no els hi pots posar.
1: Depèn molt del mosquit. Clar, no és el mateix el mosquit tira... autòcton d'aquí que el tigre.
0: Que és el que dèiem, que l'autòcton d'aquí és normalment cap al capvespre,
3: sí,
0: o a la matinada.
3: Quan es feia fos ja sortien. Sí. Però ara n'hi ha a tota hora.
0: Ara el tigre està a tota hora.
3: Vaig llegir-ho, no ho sabia. Sí. Però es veu que aquests piquen a qualsevol hora.
0: Sí, sí.
3: Que primer es veu que les picades feien com molta al·lèrgia a tothom.
0: Sí,
3: bueno, tothom no,
0: perquè ens hem anat adaptant.
3: Ara sembla que el cos
0: ens hem anat adaptant. Sí que és cert que també ho vaig dir la darrera la vegada, ara deu fer un any, que ara ha sortit com un llapis elèctric que dispara per la gent que fa molta reacció. I al moment que et pica, que ja et fa aquella gran reacció, si dispares, ja està.
1: I et marxa la picor.
0: Ah.
1: I això també ho venen a les farmàcies.
0: Sí, sí, sí, és la mateixa casa que fa això. També fa també un boli que dispares. En el casos de l'herpes, és quan encara no t'ha sortit, la gent que té tendència a fer-ne, i que es nota ja la punxadeta, disparen, i a mi m'han donat un feedback de que és mala sang. Amb els mosquits no tinc tant feedback, però amb el del, que és la mateixa casa que fa, i diuen que és mala sang.
1: Clar, perquè hi ha persona que ha provat el talquistina en pomada, ho ha provat tot, i és que
0: no.
1: La rebel·loc...
4: Veure, jo crec que, que els mosquits són importants i prevenir la picada és fonamental. Hem diferenciat entre dos tipus de mosquits en el nostre àmbit, que és el mosquit clàssic, que vola a partir del capvespre quan, i vola molt, i després hi ha el mosquit tigre, que com deia la Imba, és un mosquit que ha estat molt actiu a totes hores del dia, però que fa saltirons, no vola, amb la qual cosa afectaria més extremitats inferiors i tal, no, rarament afectaria altres parts del cos.
0: No, afectarà superior, sí, eh? Si me'l trobo a la pantalla de l'ordinador.
4: Mosquit tigre?
0: Sí. Sí. I veure, que els veus si allà tu... i els veus... És que a més per això és el tigre, però... perquè al veure la pantalla allà enganxat, però... veus les ratlles. Clar, perquè tens la claror de la pantalla.
1: No, és que ha après a volar. Ha après a volar.
0: Vale, no, clar, no fa...
4: No fa grans vols. No fa com l'altre.
3: L'altre que sí.
4: Que el senties...
0: Sí, sí. Sí, no era aquell que va fent i no para fins que...
4: Llavors, jo crec que aquesta és la primera variable, i la segona variable és, depèn de on volem perseguir el mosquit. Si el volem perseguir a l'hora d'anar a dormir, tindrem una tècnica, tècniques determinades. Si el volem per anar a fer trekking, ara utilitzant paraules... si volem anar de passeig, si, doncs, per la muntanya, doncs haurem d'utilitzar un altre producte, amb tota probabilitat. Si volem anar al delta, encara que els defensors de delta diguin que no hi ha mosquits, si jo vaig al Delta procuraré portar-me algun antimosquit...
0: Sí, o si te'n vas a zones d'aquestes del tròpic...
3: I la mosqueta,
0: clar, també és un altre tipus.
4: I ara entraríem dintre dels viatges,
0: clar,
4: efectivament.
0: Totes les zones tropicals és una altra història.
4: Clar, perquè a més malalties. A més allà...
0: Perquè a més allà aquell mosquit et pot contagiar alguna malaltia.
4: El dengue,
0: la malària...
4: La malària, efectivament, la febre del Nil, que ara està molt... Vull dir que llavors, raó de més, o sigui... aquí és molestós, però fora...
0: és perillós. Clar, excepte la persona que fa una sobrereacció, que és una mica més que molestós, però sí. Sí.
4: Llavors, això que dius tu, deu portar algun astringent o una mica d'adrenalina o qualsevol cosa que faci vasoconstricció immediata.
0: Jo crec que és elèctric, és el fet d'aplicar calor.
4: Ah, sí?
0: Em sembla que sí, que anava per aquí el tema. O sigui, no porta principi actiu, porta bateries que quan s'executen les canvies. Sí.
1: A veure si no mors una picada en el moment.
4: I doncs,
1: electrocutat.
4: Fas una extrasistòlia.
0: No, és que aquests que fan això del boli de les típiques pupes del llavi, és això, em sembla que apliquen una mena de calor que el que fa és acabar cremant el mitjo. O acabar cremant perquè en el fons el que et fa que et piqui no és la picada en si, és que el mosquit... al moment que et pica, em sembla que al costat de feca...
4: Deu fer algun inòcul.
0: Sí.
4: Com que xupa sang, igual deu deixar alguna mica de parinoide o d'alguna cosa anticoagulant, imagino, i aquesta molècula és el que deu fer la reacció. No en tinc ni idea, perquè la veritat és que no m'ho mira.
1: És cert que diuen que el que et pica és la mosquita, la femella?
3: No. Només pica la femella?
0: No.
1: És que hi ha...
3: No.
1: Que diuen...
0: L'únic que passa que algunes malalties, en aquest cas, per exemple, la malària, l'únic que et pot inocular la malària, et poden picar tots, però que t'inoculi la malària és només la femella, anòfeles.
1: Però aquí el mosquit tigre no hi ha diferència de sexe. No. És el mateix que et piqui, home, per triar, doncs triem.
0: Igual que si pica un homosexual, també pillaràs.
1: Aleshores, estàs parlant d'aquest bolígraf, tipus bolígraf, que quan et piquen t'ho poses i et calma el dolor.
0: Sí.
1: Està comprovat?
0: Sí.
1: Sí.
0: Sí.
1: I llavors...
0: Però això és més de cara a una persona normal que fa una reacció normal, no, però per exemple hi ha nadons, pobrets, que fan unes bombolles brutals. I és més, hi ha adults també.
1: No, hi ha adults que realment els hi fan
0: llavors,
1: unes bullofes.
0: Que fan aquestes, clar, aquestes bombolles tan grosses, si tu dispares en aquell moment, ja no farà aquella reacció tan severa, diguem-ne.
1: I això què va, amb bateria?
0: Sí.
1: S'ha d'anar carregant o té una duració X?
0: Té una duració i li canvies la pila. Va durant.
1: Sí, li canvies la pila i torna a funcionar.
0: Pot compartir tota la família, ja miràs.
1: Això pot ser, és un dels... crec jo...
0: Així com el herpes labial, no sé si el pots compartir tota la família i és una cosa una mica més íntima, jo crec que picades de mosquit el poden compartir tots.
1: només serveix pels mosquits o si et pisca alguna vespa o alguna abella?
0: Fins on jo sé, mosquits. L'efectivitat més alta és amb mosquits.
1: Bueno, tindrem de vindre, ja ho sabeu, amics oients, anar a la farmàcia... Digues
0: la teva... A la farmàcia de Lluc, al carrer Josep Maria Eiges 17.
1: Doncs... Digues, Adrià.
4: No, jo del tractament estic totalment d'acord, però jo crec que més aniria la prevenció. O sigui, el que hem de mirar sempre és prevenció, perquè això, jo la veritat és que aquest aparell no el coneixia, no? I pensava això, que potser feia algun inòcul d'alguna substància vasoconstrictora.
0: No és químic, és bastant físic, és un tractament físic.
1: Però quina és la prevenció?
4: Tot el que hem dit, no? Vull dir, mosquiteres, que no tinguis bassalets a casa, si has regalat els geranis, doncs que ahir si t'hi ha quedat una mica d'aigua, sobretot el tigre es veu que desenrotlla amb una facilitat extraordinària, i llavors
0: procurar
4: evitar aquestes coses, evitar les...
1: Clar, però jo tenia com a prevenció, entenc, no? Tot això són mesures perquè no se't facin les larves, no? Però prevenció pel cos, per la persona...
4: No, és tot el que ha dit la Maria,
0: que
4: ja ho hem dit.
0: Però, les persones amb olors més fortes els atrauen més, però jo no sé si són olors fortes de cara a nosaltres o olors fortes de cara amb ells. Saps què vull dir? Ja. Que per mi és una olor forta.
3: Per ells deu ser.
0: Per ells potser no, en canvi potser hi ha algun grup sanguini o alguna cosa que tenim a la sang que per ells de cop i volta ho detecten superbé.
1: Sí, jo crec més amb el tema de...
3: Alguna cosa que depenia del grup sanguini. Posava,
0: sí, i això s'especula, sí, però clar, tampoc no tens dades.
3: No sé d'on t'ho treien, però ho havia llegit.
0: Sí.
4: Però no hi ha estudis seriosos, perquè no...
0: De dia hem agafat a 500 paios, uns del grup A, l'altre positiu, sí. L'altre negatiu. No, això.
4: Del tipus de pell, segurament la raça blanca, raça negra, també hi pot haver diferent, la pell és molt diferent, no hi entenem, vull dir que no ho
1: sabem. Però amb els anys que fa que estem arrastrant el tema del mosquit tigre, les molèsties, perquè ocasiona moltes molèsties i molts problemes, perquè clar, hi ha persona que potser té una terrassa i a l'estiu vol prendre la fresca a la terrassa i no es pot.
0: L'espiral.
1: I tot amb l'espiral.
0: Fer un sopar a terrassa amb l'espiral és bastant efectiu.
1: Ja tot i l'espiral...
5: I si poses dos, una baix pels peus baix, i una altra sobre de la taula...
0: Sí, sí. Jo soc superpartida, cada vegada dic, això és de tota la vida, i va de conya.
3: Allò venen un paquet, tota plena.
1: Clar, perquè llavors és el que deia la Maria.
3: Sí, d'al migdia no surts perquè fa calor i a la nit perquè hi ha els mosquits. I llavors dius, de què em serveix la terrassa, no?
0: Sí.
4: També hi havia...
0: Per quan et confinen.
4: També hi havia la càmera, la silla elèctrica aquella dels fluorescentets amb les resistències que anaven fregint.
0: Sí.
4: Està bastant tranquil.
1: Encara hi són, I és, això sí que és eficaç.
3: Les mosques.
0: Però això era més per les mosques.
1: El restaurant, i els mosquits i les papallones.
4: Sí, tot.
1: Però està prohibit segons quin restaurant i el... Sí, el tema a les panaderies...
3: Les papallones deuen estar protegides, les aquelles.
1: Jo anava...
5: Les polilles,
1: aquelles. Les porres. Sí, jo anava a una panaderia i el tenien allà penjat i Sanitat els hi va prohibir. Era antigènic veure allà un mosquit penjant.
0: Un mosquit xamuscat.
3: Al forn.
4: Una barbacoa de...
1: Sí, però clar, de fet, era molt eficaç, molt.
4: Sí, allò és veritat, és la llum... potser sí que s'esmort, que no ho veus tant.
0: És veritat.
4: Que ho tenien a tot arreu, sí.
1: És la llum ultravioleta.
4: Sí.
1: I llavors, poses sobretot als llocs que poden, veus que poden entrar i se'n van direct. Quan tens tota la llum tancada, llavors se'n va directament amb aquesta llum.
3: Que va treballant unes tires impregnades.
1: Bueno, això era les tires matamosques.
5: Sí, però aquelles que estan a dins com d'una gàbia.
3: Ah, sí.
5: Aquestes...
1: però les tires matamosques sí que era desagradable.
3: Sí,
1: perquè tenies la tira i et veies que allà estava tot a l'aperitiu allà penjat.
0: Un collage.
5: Això sí, però l'altre tampoc ho entenc, perquè ho han prohibit.
1: Van prohibir-ho.
5: És que, no sé.
0: O sigui, que tu dius dins una gàbia...
5: Sí, dins d'una gàbia.
0: Clar, dins d'una gàbia.
1: Sí, però clar, veies allà... Diu que
0: però
1: no,
0: si que hi ha la gàbia,
1: Sanitat,
5: després...
1: I sin embargo, els hi entren les paneroles i clar, això sí que és problemàtic.
3: I tant,
1: que estigues allà sentat prenent-te un cafè i que et passi volant una panerola. Vull dir, vull dir, sí,
3: és que és molt fastigós. No, però són molt fastigós.
1: Una cosa és que no fa... Ah, no, l'Ajuntament, em pensava... De... Sí, sí que fan.
3: Sí que fan, sí.
1: Dues vegades a l'any desinfecten, posen una mena de desinfectant dintre de les clavegueres, directament, perquè les paneroles surten de les clavegueres, del clavegueram, d'aquestes reixetes que hi ha a les carreteres.
4: Sí, ja ho sabem, ja.
1: I surten
0: d'allà. Els detalls són fonamentals.
1: Però paneroles, les que estan pel carrer, són les que volen.
0: Ja. Yeah.
1: I després, clar, si tu te n'entra una casa teva, el primer que tens de fer és tirar insecticida a sota de la, de lo que és la nevera, la rentadora, a tot arreu que hi hagi escalfor, perquè aniran a criar allà sota l'escalfor. Sí.
3: Quan més en mates, més en surten. Es veu que tenen una d'això de criar, que són molt...
1: Sí, però se'n van a l'escalfor. Sí.
3: Diu que si hi ha una catombe nuclear i morim tots i tot, l'únic que quedarà viu, l'espècie, seran aquestes. Que es veu que sí, ho tenen estudiat, això.
1: Les paneroles.
3: Que, sí, que són molt fortes i aguanten el que calgui. Això van dir. I ara s'han barrejat amb els escarabats autòctons, perquè aquells negres que vèiem quan érem petits ja no se'n veu cap. I es veu que han
1: sí,
3: mutat.
1: Sí, sí que se'n veuen, sí.
3: Per les ciutats han mutat i llavors es veu que estan en mutació contínua. Van evolucionant cada any si s'han barrejat entre les espècies.
0: Sí.
3: O això ho vaig llegir tot, no sé si és cert, però semblava seriós allò que ho deien. Que els estudien, els estan estudiant i són una espècie fortíssima. Es veu que no els
1: sí, el que passa que són molestes, desagradables, sí, molestes, fastigoses, però no et fan tant de mal com et pot fer un mosquit. Inclús parlàveu ara fa un momentet...
0: Jo m'estimo més una picada de mosquit que tenir aquests bitxos a casa. Sí.
3: Quan veus,
0: entra avui, i mira que a mi ja li piquen molt, però jo crec que la gran majoria dels que estem aquí ens estimem més tenir 20 mosquits a casa que tenir la bèstia d'aquelles a casa.
3: Un poc soc que em piquin, em piquen molt poc.
2: No, a mi em piquen i estàs 10 minuts fui i et desfas, sí. Però després ja
1: sí, però és molt desagradable. La persona que té, que li piquen i la veus que sempre està plena de faves.
3: Ai, sí.
1: I que està rascant, a vegades hi ha persona que la sembla un perro sarnoso, està tot el dia tocant la guitarra perquè li piquen, i no tan sols a les cames, com tu comentaves, Maria, hi ha persona que li piquen a la cara,
0: sí,
1: i li fan
0: sí.
1: unes faves,
0: sí, sí.
1: Vull dir que, de fet, piquen a tot arreu,
0: Sí.
1: Però, bueno, Maria, vindrem a la teva farmàcia a buscar aquell llapis.
0: A veure si va bé. A veure, en principi diu que sí que va bé.
1: Bueno, esperem, si no ens el deixes de prova, ens el deixes de prova i si no va bé...
0: Estaria bé tenir un tester, aquesta és bona, és cert.
1: Molt bé, Maria, ens veiem el més que ve. Moltíssimes gràcies per venir. Adrià, continuem amb el tema de...
4: Sí, jo volia, ja hem dit, el millor tractament és el no tractament, o sigui, la prevenció, el que no hagis de tractar. Hem parlat de coses molt d'última generació, però jo recordo sempre que si no teniu possibilitat, si esteu al camp, us ha picat un mosquit, i tal, i no teniu cap res a la farmaciola, feu una mica de pipí, i amb el pipí, si no és en un lloc que us hagi de molestar molt, com és la cara o tal, amb el vostre pipí
1: toqueu... Com es feia abans amb les avespes?
4: Com es feia abans amb les
1: picades
3: de la suor, també deien a vegades.
4: Perdó?
3: Amb la suor del cos, també deien.
4: Qualsevol cosa, fluid corporal que tingui cortisol, perquè eliminis cortisol per la suor has d'estar superestressat, o sigui, estressada. Per tant, no ho aconsellaria. En canvi, per l'orina sí que eliminem cortisol i la meva estimada urea, que us he parlat però moltes vegades.
1: Per què desaprofitem tant el pipí? Si té múltiples aplicacions. L'altra vegada veu parlar també d'una altra utilitat del pipí per les mans resseques, per la pell resseca.
4: Sí, sí, els pagesos que tenien clivelles s'orinaven a les mans i seguien treballant i després...
1: Ho desaprofitem totalment.
4: Sí. Bueno, sí,
1: clar, ara...
4: ens sembla...
3: Home. Ja... fa una mica de... no?
1: Sí. Però el pipí té de ser, per les picades que tu comentes de mosquit, té de ser recient. No el pots guardar amb un potet.
4: No, a veure, jo no vull fer marranades. No us aconsello fer marranades. Jo he dit...
1: Home, això no és cap marranades natural. Quan fas un anàlisi, guardes.
3: I una altra de pipí.
4: Jo he plantejat l'individu, anava a dir el pacient, l'individu que va per la muntanya, va amb el seu pantalonet curt i nota una picada i se li posa el quàdriceps a les cuixes com un tomàquet. Doncs aquest és el moment d'improvisar una cura natural i probablement efectiva. No diré, perquè no sabem ni tenim estudis comparatius de l'efectivitat del que plantejava la Maria, ni tampoc si pots portar una farmaciola amb una crema d'antibiòtics o amb una crema astringent, doncs perfecte. Però jo estava parlant...
3: Amb una mica de corticoids
4: o una això d'aquestes que són astringents, i llavors el que fa és... frenar la reacció de la pell.
1: El que tu comentes és el botiquín d'emergència.
4: Ah, això mateix. Vale? Sí, doneu la... bueno, el Delta no cal, perquè no hi ha mosquits.
1: No.
4: Llavors, jo deia...
1: Jo no defenso que al Delta no n'hi ha, però, clar, jo puc parlar amb coneixement de causa, que al
4: ja
1: començament
4: sé, ja.
1: Anava molt i llavors t'acribillaven els mosquits. Inclús anaves a l'hotel i et donaven l'antimosquits, la loció.
4: No, nosaltres, quan
1: però després
4: de...
1: no.
4: Fa 20 i tants,
1: fa mal, llavors,
4: un quart de segle,
1: possiblement. Però ara tu vas ara i
4: clar,
1: ara fumiguen molt.
4: Ah. No.
2: Hi ha fumiga per tot arreu.
1: Sí.
3: Aquí però... també fumiguen.
1: Hi ha helicòpters també, que sí. Passen...
2: Pues a Vilanova no deuen fumigar.
3: A la Riera,
2: perquè...
3: per aquests llocs així. On...
1: Home, no hi ha... A veure, no podem comparar el mateix Vilanova que el Delta de l'Ebre o el del Llobregat, que hi ha l'aigua estancada i allà sí que és un criadero de mosquits.
2: Ja, però a Vilanova hi ha molts,
1: Sí, però...
2: molts, eh?
1: Però clar, hi ha molt de turisme i és diferent. És diferent. Allà passen a tot el que són els arrossars amb un helicòpter o amb una avioneta i llavors van... I també
2: sort
1: una
2: que
1: mica...
2: els turistes els hi piquen més,
1: per la mosca negra.
2: A cada guiri con les cames...
1: Perquè al Delta hi ha també la mosca negra.
3: Eren repicats.
1: Continua, Adrià, continua.
3: Els vermells a la platja i els mosquits.
4: Dèiem això, no?, que a casa doncs tindrem tots els estris del món, haurem agafat tot l'arsenal, com si fóssim el Putin i el rus, no?, i el yanqui, utilitzant totes les armes agudes i per haver per anar i per evitar que els mosquits ens piquin. El problema és si viatgem. Jo ara el que volia parlar és de, bueno, els mosquits, ja que heu tret aquest tema, no? Doncs, i ara estem, ara resulta que uns pocasoltes, perquè a mi per mi són pocasoltes, que se'n van al sud d'Argentina i per veure unes aus rampinyaires se'n van amb un abocador d'escombraries que es veu que hi ha més...
3: rates i de tot.
4: Hi havia de tot i se'n venen amb un record... bueno, alguns s'han quedat allà, però han portat un record inolvidable per la societat, no? Llavors hem d'intentar... I em sembla que això ho vaig explicar una vegada també, una pacient que vaig tenir al Prat, se'n va anar a Vietnam, va fer una excursió facultativa, no sé si us ho vaig explicar, anàvem amb una canoa per un riu i els van dir, sobretot no us descalceu, no ho deurien dir, en vietnamita, perquè la senyora es va descalçar. Bé, doncs aquesta senyora va passar un calvari perquè li va entrar una larva que se li passejava per la pell, pel cos. I llavors, quan arribava a la pell, tenia una entrada VIP a les malalties tropicals de l'Hospital Clínic, perquè hi anés a qualsevol hora del dia i de la nit, en el moment en què es veiés la larva passejar-se per la pell, perquè llavors hi farien una biòpsia. Aquesta dona va viure un calvari, jo no sé si...
3: Això ja m'ha estat el d'atac de cor, ja em liquida. Per només de veure el bitxo que hi passejar-se per aquí sota.
4: No, és com un mal somni, no? És com un alien, no? Això que sembla que veus les pel·lícules. Doncs el que és evident, el que vull dir, no? Amb això, doncs, no calia anar a veure aus carronyaires, potser, ni i si les vas a veure...
3: Posa't una mascareta, jo que sé, posa't fes alguna cosa.
6: Sí. Segueix les instruccions sanitàries.
4: Clar. Clar. 6.000 maneres...
2: Va sortir per la tele, allò...
4: Va sortir per la tele i hi havia
2: una fumarada.
4: Hi havia un bulldozer, una màquina, que hi havia un senyor dins. Doncs aquell senyor devia estar hipertancat, hiper, no ho sabem, no? O amb un epi.
6: Però això, bueno, aquí la Patagònia.
4: A la Patagònia.
6: A l'Argentina. Clar, el problema que té l'Argentina és que com ha sortit de l'OMS des que ha entrat el Milei, tampoc no té recursos de l'OMS per combatre tot això.
4: Però el sentit comú no el dona l'OMS, Carme.
6: No, sentit comú...
4: El sentit comú te'l va donar ta mare o ja t'has quedat sense...
6: Però digue'm algun polític d'aquests que estem nomenant que tingui sentit comú.
2: No, però aquests senyors és que eren...
4: Jo, quan he parlat d'aus carronyaires, em referia als polítics. Eh?
6: Molt bé. A veure si es tanquen el programa.
4: No, home, és que ho estic tu.
6: T'estiro la llengua, eh?
4: Bueno. No, a veure, aquest... O sigui, borrem-ho tot, borrem, fem un... I hem de ser previsors, o sigui, hem de pensar que les coses es poden passar i que si tu vas en una situació, és com si vas a veure un volcà i no t'endús una cosa per protegir-te, algo ignífug per si salten cendres o no sé què, vull dir, vés-te'n, hi ha situacions extremes. Però, ostres, sí. ho hem de saber mesurar. Llavors, no ens n'anem ni a la Patagònia, ni ens n'anem al Vietnam a descalçar-nos. Ens quedem, per exemple, un viatge a Egipte. Un viatge a Egipte, pel Nil, hi ha el creuer aquell pel Nil que et passeja. Bueno, doncs allà hi ha un mosquitet punyetero, que et pot fer la guitza i et pot donar... bueno, febres, dolors articulars impressionants, tant. És allà on hem de portar la protecció, és allà on hem de dur totes aquestes coses que ens deia la Maria, però procurar evitar que arribi a passar. O el dengue, un altre, aquest és, bueno, també pot passar, la gent se'n va molt a les polseretes en el
6: la República Dominicana,
4: el Carib i aquestes zones, allà hi ha dengue i el dengue també és una malaltia que, bueno, a part de que don molta febre, fa una borradura, un exantema, la pell, i sobretot molta febre i molt malestar, el dengue, vale? N'hi ha d'altres, vull dir que hem de...
6: Hi ha alguns que es maten també, no?
4: Bueno, hi ha la malària, la febre groga, també, i després hi ha un que es diu el Zika, però també tots aquests són... tots són produïts per mosquits, i tots són l'Amèrica del Sud, Carib i Àfrica. O sigui, si aneu a aquestes destinacions, doncs teniu cura, ja està. No cal preocupar-se ni res, però tenir-ho present, no?
6: Seguir les instruccions, ja, que dèiem
3: que
6: abans.
3: Ja vacunar,
6: què passa si...
4: Sí, de la malària, per exemple.
3: Però que
4: sembla
3: que el dengue no té, ni la malària tampoc té vacuna.
4: La malària...
3: Et fan prendre unes pastilles abans i després.
4: Això mateix, molt bé.
3: Però el dengue em sembla que no té,
4: no,
3: vacuna.
4: No té vacuna ni té...
6: Adrià, què passa si a tu et ve algun pacient amb alguna enfermedad d'aquestes? Quin tipus de medicaments se'ls dona, si és que n'hi ha?
4: Bueno, comencem pel començament. Afortunadament, cap d'elles és mortal.
6: Cap.
4: Ho passaràs malament durant temps, però en principi amb mides de sosté, com es diria?
3: Sostenibilitat.
4: de com es diu?
3: Sostenibilitat.
4: De sostenibilitat, sí, tant com tant en tant llarg.
6: Bueno, de viure.
4: Sí, de prevenció, de bueno, doncs, si tens febre, prendre't un antitèrmic, sobretot hidratar-te bé, com diem sempre, i alimentar-te bé, i passar-ho.
6: Però no hi ha cap medicament, cap antihistamínic, ni...
4: No,
6: ni,
4: per la malària sí. Per la, com deia la Imma, hi ha prevenció i després hi ha tractament per la malària, però, bueno, millor no
3: sempre, millor no
4: sempre, sí, millor sempre la prevenció 100%. Sí.
3: Bueno, a veure, de totes aigua maneres, que no sigui embotellada, tot allò que t'expliquen,
4: no?
3: Com
4: que...
3: aquests països posar-te aquests esprais que deia aquesta senyora de la farmàcia, te diuen tot això, i sobretot anar en compte ni rentar-te les dents amb l'aigua de l'aixeta, ni això.
6: No,
3: de fet, si una vas mica de cas, no?
6: Tant a la República Dominicana com a la part de Mèxic del Carib, t'aconsellen que no et rentis les dents amb aigua de l'aixeta, eh?
3: Sí,
6: ja
3: sí.
6: Tens uns botellins a l'habitació i l'aigua de l'aixeta per dutxar-te i prou, eh?
3: Bueno, perquè llavors hi ha allò de la meva, aquella, pues...
6: Sí,
3: hi ha
6: sí,
3: de
6: sí.
3: Tot.
6: Després, si ens dona temps abans de que ens n'anem a les notícies, també m'agradaria que parléssim del virus aquest de que està ara el antivirus, ara sí. A veure, si...
4: No, ara em referia, anava a dir les picades, ara estàvem parlant dels mosquits. Aquesta serà una primavera molt primaveral. Sortiran moltes herbes i si anem a passejar pel camp hem de tenir en compte les paparres. Les paparres.
6: Una altra cosa que
4: les
6: també...
4: Paparres, home, les paparres és... sembla que no hi siguin, però hi són. Nosaltres, ara, des que els de Santa Coloma teníem un proveïdor de paparres que era que tenia un dotzena i mitja d'ovelles que les portava a pasturar i les tenia, bueno, tot un plegat, anaves a passejar per la muntanya i te'n trobaves una allà estesa que li havies d'anar dient, Joan, que tens, allà tens un... d'això. Hem d'anar al tanto amb les paparres. Les paparres les transmeten o les porten les ovelles i tal.
6: Les orenetes, no?
3: Ui. Els ocells diuen que també.
6: A mi m'havien dit que...
3: Les orenetes no ho sé, pels ocells.
6: Que les orenetes...
3: Quan... Els colons i així,
6: sí, hi ha ocells que les porten
3: dit,
6: volant
3: no
6: i llavors... Sé. Perquè
4: les porten volant i les deixen anar.
6: Sí, sí,
3: els cauen,
6: sí,
3: els
6: sí,
3: caure.
6: Sí, sí.
3: Això diuen.
6: Això m'havien dit, perquè clar, jo tenia un gos que no sortia mai de casa i un dia el vaig veure ple de i el vaig portar al veterinari i em va dir que era de les orenetes. Uh-huh. Ara. I ja dic, no sortia de casa,
4: A veure, la paparra és un aràcnid i sí que és cert que el transportador és l'animal, però llavors elles es queden enganxades entre les herbes, l'herba baixa, i és llavors quan corres el perill de si vas amb unes xiroquetes, amb unes sabates, i amb pantaló curt, doncs que se t'enganxen a les cames. Uh-huh. És molt, molt freqüent. I
6: pot
4: en
6: ser.
4: Els gossos... Però jo he vist...
3: Sí que se'ls enganxen, sí, els gossos.
6: Jo
3: tenia
6: molt,
3: una mica passejava així per la muntanya, molt. No? Per allà, com si anés per Santa Coloma. I li venia el gos ple de paparres.
4: Sí. Sí, sí.
3: I va decidir no portar-lo més per allà.
4: Nosaltres havíem tingut una casa a la colònia i les veies, les paparres són com unes aranyetes, però que tenen que més rodonetes, diguem.
3: Sí.
4: És, quan s'inflen, llavors es tornen monstres...
3: De la sang,
4: sí,
3: s'inflen
4: sí,
3: per la
4: xupa. És fastigós.
6: Sí. I per les persones llavors, són perillosos.
4: Sí, sí, aquesta és la qüestió. O sigui, són portadores d'un germen que se'n diu la riquèzia. Produeixen riquèziosis. N'hi ha una riquèziosi que és canadiense, que és la febre de les muntanyes rocoses, oblidem-se'n, però després hi ha una febre botonosa mediterrània, o sigui, en tenim una autòctona, quasi catalana, eh? És, i hem d'anar al tanto perquè dona molta febre, apareixen petites hemorràgies a la pell, és una n'hem vist, se'n veuen, té tractament, és un tractament antibiòtic, però millor no arribar-hi. O sigui, sempre prevenció, prevenció, prevenció i prevenció, no? Les dues malalties bàsiques són aquestes, i nosaltres de la febre de les muntanyes rocoses ens en oblidarem, però de la febre botonosa mediterrània sí que l'hem de tenir present.
6: El problema és quan una paparra se't posa a l'orella, no? Que jo he sentit, si crius que els han portat, que se'ls havia posat una paparra dintre de l'oïda.
3: Vaja.
6: Això té de ser superperillós.
4: La paparra, en principi, caminar pel cos no crec que ho faci, no ho entenc, perquè no ho sé. Però jo crec que quan contacta amb el cos s'hi enganxa. Ja està. Llavors, tu notes la picada, i el millor, clar... A part de que si està contaminada per riquetsia, pues ja serà probablement inevitable. Llavors és el treure-la. Que si alcohol, que si oli, que si no sé què per ofegar-la. Resulta que el que pots provocar és que en aquest aràcnid, en la paparra, li produeixis un malestar, acabi vomitant, per dir-ho d'alguna manera, i et faci més inòcul. O sigui, el que has de fer és anar al cap, o si estàs a la muntanya, agafar-la i estirar-la, encara que sentis un pessic, estirar-la cap amunt. No intentar ni matar-la, o sigui, no, ni aixafar-la, ni res, agafar-la amb unes tisoretes o el que sigui, amb unes pinces, o amb dos pals, si estàs a la muntanya, amb dos palets, l'encercles i fotre una estiradeta. Et farà tindràs una sentida, però evitaràs mals majors.
6: Perquè diuen que segons com, si es queda el cap a dintre...
4: Bé, aquesta és la qüestió, efectivament.
3: Sí, m'ho havien dit, que si quedava una part a dintre, queda tan...
6: Clar, dolent. El cap és que és el que té
3: per
6: a dintre.
3: Per aquestes pel·lícules de posa-li oli... perquè et parteu la sencera. No
6: amoniac.
3: Sé.
6: Amoniac,
3: la Vox Populi, no
4: aconsellen, no s'aconsella, ni posar oli, ni posar... Sí, sistemes per intentar ofegar-la, no? Però en el moment, potser sí que morirà, tard o d'hora, però pot passar-ho malament i enrabiar-se, per dir-ho d'alguna manera, com una mena de vòmit o de no sé què. En definitiva...
2: El millor és agafar una tenda de campanya, posar-la a la vora del mar i estar-te allí tot l'estiu.
6: I et posarà una piranya.
2: Home, no, piranyes no hi ha mar.
6: Posarà una piranya.
2: Allí no hi ha bitxos, ni mosquits, ni res.
6: No ho sé, eh?
2: No, al costat de l'aigua del mar.
6: Hi ha la mosqueta negra.
2: I està a la platja.
6: Normalment sí. Estan al mar.
3: Hi ha llocs sí. Del món que hi ha unes platges.
6: El Delta de l'Ebre.
3: Que surten uns crancs amb uns forats que fan, que corren per allà, que penses encara, bueno, encara pues passigaran.
2: Ja, llavors ja no sé.
4: Aquesta és una... La paparra és una cosa que la tenim aquí a casa. No tenim tant xinxes. Però si anem de viatge, una vegada més, assegurem-nos de que l'hotel sigui d'una mínima categoria, de que passi inspeccions i tal, perquè hi han xinxes.
3: Polls, diríem. Sí. Són els polls.
6: Sobretot els matalassos.
2: Sí. No, em sembla polls? Que no. Que una cosa,
3: una cosa són els polls.
2: Els polls i una altra els xinxes.
3: Els xinxes és un altre bitxo.
2: Els xinxes sí, em sembla que estan per tot el cos.
3: Ah.
2: I els polls només on hi ha cabell.
4: Sí, no té res que veure.
2: No, és diferent.
4: El poll s'enganxa i s'enganxa al cabell i ja està, i no fa... Bueno, no crec que... No sé si transmet alguna malaltia. Els xinxers no, els xinxers són com possetes, però que van saltant també.
2: I picant.
4: I van picant.
3: Sí.
6: I n'hi ha, anys enrere, molts cinemes que estaven fets amb aquesta tela de pana, n'hi havien. Hi havia un cinema a Barcelona que el van haver de tancar perquè va haver una epidèmia de xinxers.
2: Abans hi havia
4: el xinxer, molt. Sobretot, també una altra vegada, tornem, el tròpic i aquelles zones del Carib i tot això, poden produir una malaltia, se'n diu la malaltia de Chagas. També, vull dir, és igual, no posem nom, ni poder, vull dir que no és una picada només, com el mosquit del nostre país, el mosquit mediterrani autòcton nostre, que et pica i doncs t'enrabies perquè t'ha molestat, però no transmet res. Quan va ser l'època de la sida, deien que si havia picat a un sidós, una persona portadora de la sida, si llavors et picava a tu, si podia transmetre la sida i tot això. No es va demostrar res, ni es va demostrar, o sigui, per tant, els nostres mosquits de moment, toquem fusta per una mica el que deia la Imma de les mutacions i tal. Ara, la Imma parlava de les mutacions
3: de les paneroles, només.
4: Sí, de les paneroles. I no he volgut intervenir ni interferir però he pensat que, perquè a més els virus no són éssers vius, són molècules només, no? Però si parlem de mutacions, quan lo del Covid, que cada dia teníem una nova soca, cada dia teníem
3: un nom diferent,
4: i ara ve aquesta ve de Sant Just d'Esvern, aquesta ve de Sant Quirze de Besora.
2: Ara amb aquest virus, antivirus, també han dit, un parell
3: de variacions, de mutacions, que diuen.
4: Què volies parlar de l'antivirus?
6: No, volia que també que féssim una petita explicació, a veure, perquè, clar, es comenta que ve de la rata. Pot venir d'una rata? A veure, un creuer el passatge val com a mínim 20.000 euros, pot ser que tinguin rates a dintre aquest creuer?
2: No, és que no les tenien al creuer.
6: Però clar, però a veure, segons el president
2: Entre aquests dos senyors infectats ja.
6: Però segons el president de Canàries, no volia que el vaixell aparqués allà perquè no portessin rates del vaixell allà. Això és el que s'ha comentat. Aleshores, de on venia?
4: Jo he estat mirant per curiositat, no perquè pensi que em pugui trobar en una situació d'aquestes, però com la curiositat que pots tenir tu, he estat mirant i la veritat és que ningú diu res. Com deia la Conxita, la rata no, o sigui, és una transportadora, és un vector, no pateix la malaltia. Si tu no pots veure, si veus una rata que se li posen els ulls de color lila i vol dir que és portador de l'antivirus, pues segurament seria més fàcil, vull dir, però no és així, no? Llavors, és les rates. Llavors, relacionat amb les rates, ja, i tornem a les punyeteres paneroles, les rates potser... Ai, les paneroles potser seran infinites, però les rates els hi van al darrere,
3: també,
4: no?
3: Vull dir. Sí.
4: I és probable que alguna... Per què no? Que pugés al vaixell, o que arribés al vaixell.
2: Van dir que no, que havien fet una inspecció i que no hi havia cap rata.
4: Jo crec que no.
2: Que van ser aquests dos senyors que van estar en el femer.
3: Vaig llegir que era l'escrament de la rata, no de la mossegada. Vaig llegir-ho. Llavors l'escrament és el que t'encomana això, però llavors què, si el trepitges o...
4: No, si l'inhales.
3: Ah, si l'inhales.
4: Inhalat. Aquests van anar... Tornem a la història de les...
3: Van inhalar-ho allà.
4: Clar, van anar allà a fer fotos a aus carronyoles aires i unes espècies, suposo que deurien ser molt especials i molt importantíssimes per ells. Sí. I se van anar a fer fotos amb un abocador.
2: I llavors van posar el vaixell.
4: I llavors al cap de... No sé què, se'n van entornar al vaixell.
3: Allà, i allà ho van escampar, clar, ells mateixos.
2: Clar. Aquesta parella.
4: El que passa és que... A veure... Hi han voluntats, no? I la voluntat política, a mi em sembla... Bueno, o sigui, em sembla bé que aquest senyor, el de Canàries...
6: Sí, ara, no me recordo com es diu.
4: No volgués córrer el risc, i a més, devia pensar, i per què a mi? Per què m'ha tocat a mi, no? Una mica això, no? De dir, mira enrere, no? Escolta, i aquell d'allà? No, no? Si venien de Cap Verd i de Sud-àfrica. Imagina't si hi havia costes i costa, no, però, tota la costa.
6: Però clar, tenia de ser la costa del Marroc.
4: El Senegal.
2: Però no van anar,
4: Senegal no van també té costa. Vull dir, jo què sé.
2: No sé.
6: No. Perquè no tenen els mitjans per... No, a veure,
2: però si que... els han transportat a tots, no s'ha quedat
6: però
2: cap
6: tenien,
2: a canària. No.
6: Però quan baixen, tenen la seguretat que s'ha aplicat aquí amb els EFIs aquests que portaven i tot, possiblement el Marroc no ho tenien. A veure, a mi em fa més por, si es pot dir por, les persones que van baixar del vaixell i s'han anat quedant pel camí, el rastre que han pogut deixar pel camí, que les que han arribat amb el vaixell. Aquestes penso que estan molt controlades. Les que no estan controlades són les que s'han desperdigat, crec, eh?
2: Sí. Aquests no sé, senyors abans d'entrar al vaixell es van contaminar allà.
4: A Sud-àfrica en van deixar uns.
2: Parlaríem amb algú.
3: Ja havien trobat algú que no havia embarcat mai, però que havia tingut contacte amb un... Que havia estat...
2: Vells?
3: Sí. O almenys un que estava contaminat, sense estar en el vaixell, no era passatger, però que havia tingut contacte amb els passatgers que van...
2: I després una hostessa també d'un avió.
3: Sí. O sigui, gent externa al vaixell n'han trobat contaminat.
6: Em recorda tant el començament del Covid...
2: A mi també.
6: Que van començar
2: deia,
6: una,
2: no, de Milán.
6: Una passatgera italiana que ha donat positiu, però no us heu d'espantar, el doctor Trilla, no hi ha perill. I clar, vas veure que es va anar escampant i va ser, i això és el que t'espanta una mica, no? Perquè jo crec que actualment una altra pandèmia d'aquestes característiques,
4: els inòculs, el més important d'aquest tipus d'afectacions és la via de transmissió.
6: Yeah.
4: I per si és tàctil, mira, jo no et toco i no passa res. Si és sexual, com la sida i tal, doncs evidentment tothom
6: estàs
4: a casa seva i Déu a la de tots, no? I es pot fer molt, però quan és respiratori, quan és aeri, és molt
6: Pascareta,
4: complicat. Sí. I recordeu aquelles tonteries que ens deien de que el Covid damunt d'un sac vivia 3 segons damunt de la fòrmica, hora i mitja...
6: Donaven pals de sec.
2: Les llaunes de coca,
4: unes poques
2: no
4: soltades
2: què.
4: I unes bueno, coses, no?
6: Ho sento, però ho tenim de deixar aquí. Després, si us sembla, continuem amb això i, si no, passarem a un altre tema que també porteu, que crec que és molt interessant. Ara farem una petita pausa per les notícies i després continuarem. Fins ara mateix.
4: Fins ara.

0: Són les 5. I a aquesta hora comencem fent un cop d'ull al trànsit. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Els trens de la línia del Vallès dels Ferrocarrils de la Generalitat encara arrosseguen afectacions per l'accident aquesta tarda d'un turisme que ha envaït una via entre les Planes i Valldoreix. Ja se circula per via única. A les carreteres, de moment, poques complicacions. On sí que hi ha afectacions és a Barcelona pel pas de la Rua del Barça que va del Camp Nou a Plaça Catalunya.
0: Doncs precisament una tarda marcada per l'actualitat esportiva. Ricard Isidro, bona tarda.
2: Bona tarda, Txell. El Barça celebra aquesta tarda una rua pel títol de Lliga aconseguit ahir al Clàssic davant el Madrid al Camp Nou. Començarà i acabarà a l'estadi Blaugrana després de passar pels principals carrers de Barcelona i ara mateix l'inici, que estava previst per les 5 de la tarda, ja comença amb un cert retard.
0: Aquesta tarda també culminarà la repatriació dels passatgers del creuer on s'ha declarat el brot d'antivirus i que és ara a Tenerife. Els traslladaran a tots als Països Baixos. Des d'allà viatjaran al seu país d'origen. Els viatgers en quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid no tenen cap símptoma de la malaltia. La dona, que és un contacte d'una persona infectada i que està ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona, ha tornat a donar negatiu en la segona PCR. L'ERO de Nissan vol acomiadar 211 persones, un 37% de la plantilla que la multinacional nipona té a Catalunya i suposa gairebé el desmantellament del magatzem de recanvis del Prat de Llobregat. La direcció i els sindicats estan citats a una mediació del Departament d'Empresa i Treball aquest dijous. La vigília d'una nova jornada de vaga a les aules, la consellera d'Educació demana reconduir la crisi amb els sindicats majoritaris del sector. Esther Niubó assegura que està disposada a millorar l'acord firmat pels sindicats minoritaris i fa crides perquè tots els sindicats es representin a la reunió de dijous per destensionar la crisi educativa. La consellera d'Interior afirma que revisaran l'oportunitat i la proporcionalitat de la filtració dels Mossos en una assemblea de professors que ha causat una tempesta política. Núria Parlon manté la confiança en el major Lluís Trapero, però s'obre a analitzar possibles errors operatius. Els 27 consensuen sancions en un grup reduït de colons jueus a Cisjordània, però mantenen diferències sobre les represàlies comercials a les zones ocupades. On sí que hi ha acord és a rebutjar la proposta de Putin perquè l'excanceller alemany, Schröder, sigui mediador per Ucraïna. I la Fiscalia manté la petició de pena de 29 anys de presó per a Jordi Pujol Ferrusola pels delictes d'associació il·lícita, blanqueig de capital i 3 delictes de frau fiscal. Entre d'altres, la seva exdona, Mercè Gironès, n'hi demana 17. Per a Josep Pujol Ferrusola en sol·licita 14 i per la resta de germans, 8. El judici contra els fills de l'expresident Pujol ha entrat en la recta final. I la Casa Batlló de Barcelona obre al públic des d'avui l'últim habitatge original de Gaudí després de 4 anys de restauració. Es tracta del tercer pis que recupera la visió domèstica i avançada del seu temps de l'arquitecte. I en esports, quins altres titulars tenim?
2: A part d'aquesta rua de celebració del títol de Lliga del Barça pels carrers de Barcelona, l'actualitat esportiva passa per aquest important partit del Girona, que tanca avui la 35a jornada visitant el Rayo Vallecano a les 9 del vespre. Els gironins estan només un punt per sobre de les places de descens. I l'Espanyol fa oficial la incorporació de Monchi com a nou director general esportiu de l'entitat. Les diferents àrees esportives mantindran les direccions executives actuals.
0: I només ens falta el temps, tarda molt agradable, amb temperatures màximes que han superat els 25 graus. El temps serà molt assolellat, només a la Vall d'Aran, a les Valls d'Àneu, al Ripollès, a la Garrotxa i a l'Empordà. Hi haurà ruixats puntualment moderats.
3: Trescat Info. Ràdio Sant Boi.
4: Vacances en pau.
5: Acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu.
6: Perquè els nens i nenes saharauis surtin de les dures condicions dels campaments de refugiats on viuen. Busquem famílies que acullin aquest somriure i vulguin compartir un estiu que no oblidaran.
4: Acull a una nena o un nen saharaui.
5: És molt enriquidor, per ells i per vosaltres.
7: Participa a Vacances en Pau. Truca'ns al 609 146 539 o escriu a catalunyasahara@gmail.com.
3: Muy buenas, oyentes de Radio San Boi. Bienvenidos al Rincón de Gideo, vuestro refugio semanal donde vivimos la pasión por el mundo friki. Cine, cultura nipona, true crime y videojuegos. Todo eso con los mejores invitados. Porque este es vuestro espacio, vuestra comunidad, vuestro rincón. Súbete a la Gideoneta, todos los martes de 9 a 10 en Radio San Boi.
8: La veu de la gent gran.
9: Iniciem la segona part del programa d'avui recordant-vos que aquest programa es fa en directe cada dilluns de 4 a 6 de la tarda, en diferit de 9 a 11 de la nit. I també ho podeu fer-ho per la web de Ràdio Sant Boi, les vegades que vulgueu i sempre que pugueu. Doncs bé, avui era obligatori parlar amb la nostra bruixeta bona, perquè avui ja sabeu que toca horòscop, oi? I volem saber el que ens depararan els astres. Bona tarda, Isabel.
10: Hola, molt bona tarda a vosaltres.
11: Bona tarda,
10: Isabel. Com esteu? Ja li he tirat una miqueta d'insecticida,
9: sí, per home, tot el... per aquí Sant Climent també deveu tindre mosquits, o sigui que prepareu-se.
10: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
9: Vinga, a veure, Isabel, avui a l'horòscop què ens dirà?
10: A veure, us els vaig a explicar. Mira, començo per Àries.
9: Sí.
10: Us trobareu amb molta força i valentia per poder fer coses importants. Aquesta vitalitat donarà com a resultat que afronteu qualsevol contratemps que es presenti. L'esperit obert i la vostra simpatia faran les persones del voltant que s'acostin molt més a vosaltres. Dia de la setmana, el dimarts, i el número de la sort, el número 4. El Taure és el moment de deixar els prejudicis de banda i poder obrir-vos a viure noves experiències. Pensant de forma positiva, podreu trobar solucions. Els vostres problemes arriben a acords amb els altres.

estimen us donguin un cop de mà. La disciplina i l'esforç realitzat, a part de la constància, seran els atributs que poden aportar-vos a realitzar les vostres fites aquests dies. Sereu molt creatius. Dia de la setmana, el divendres, i el número 1, el 7. Cranc, tindreu que treballar de manera ordenada i no aïllar-vos, perdó. Aquests dies seran intensament emocionals. Esteu molt impulsius i no us convé estar tan estressats. Feu una mica d'esport o ioga i descansareu molt millor. No gasteu a més del necessari. La família us vol donar una sorpresa. Aneu a visitar-la. A dia de la setmana, el dimarts, el número de la sort, el número 9. Lleó, aquests dies tindreu la solució d'un dels problemes que més us han preocupat últimament i seran molt satisfactoris. Actueu amb originalitat ara i amb independència. Podreu obtindre èxits personals. Amb el terreny econòmic aconseguireu els resultats financers esperats que us faran sortir molt més segurs. A dia de la setmana, el dimecres, i el número de la sort, el número 1, Verge, la vostra paciència serà recompensada gràcies a la perseverància i a la constància que teniu, i els canvis que es presenten seran molt beneficiosos per un futur immediat. Amb la vostra saviesa podreu vèncer tots els obstacles que us dispara la vida. L'economia va estar bé, no us amoïneu. Dia de la setmana, el dilluns, que és avui, i el número de la sort, el número 5, balança. Aconseguireu èxit sobre qualsevol obstacle que es presenti. La vostra tenacitat podrà portar-te a aconseguir guanys de tot l'ho relacionat amb les vostres propietats. La diplomàcia, lealtat i tacte que teniu faran que trobeu més a prop les fites que estàveu esperant. Prosperitat, benestar i felicitat seran la característica d'aquests dies. Dia de la setmana, el diumenge, i el número de la sort, el número 2, Escorpió, el coneixement i la prudència seran actituds que us ajudaran a resoldre els reptes que es presenten aquests dies. Esteu en una etapa de gran força mental i espiritual. La sort us somriu i teniu que aprofitar-la, perquè això no passa sempre. És un bon moment per renovar la vostra llar. Dia de la setmana, el dissabte, i el número de la sort, el número 0, Sagitari. El vostre optimisme juguen al mateix camí que fa temps que teníeu. Si els teus instints diuen que avancis, no ho dubtis i fes-ho. Esteu molt creatius i és un bon moment per ordenar i establir prioritats i avançar amb constància. És temps de tindre noves iniciatives i canviar els hàbits. La disciplina pot ajudar-vos a sostindre el que realment té valor a la vostra vida. Dia de la setmana, el dimarts, i el número a l'1. Capricorn, esteu molt inspirats, tenaços i precisos, i molt ben

0: estructurats perquè la vostra veu sigui escoltada per tots els familiars que vulguin ajudar-vos i que us necessitin. Teniu sentit de la responsabilitat i una ment pràctica que us permetrà prendre decisions importants de cara al futur. Accepteu els reptes sense por d'equivocar-vos. L'economia força bé. Dia de la setmana, el dijous. I el número de la sort, el número 8. Aquari, utilitzeu la vostra habilitat natural per fer anar els recursos materials i intel·lectuals que teniu i sortireu guanyant amb una bona administració. Esteu experimentant un creixement bastant gran gràcies al treball que esteu fent i podreu aconseguir molts bons resultats. Podreu rebre de la família una notícia que us alegrarà molt. Dia de la setmana, el divendres, i el número de la sort, el número 6. I per últim, peixos. Disfrutareu aquests dies d'harmonia, fermesa i pau, després d'un temps de dificultats. Rebreu ajuda i comprensió. Podreu aconseguir qualsevol cosa que desitgeu, ja que esteu molt actius per controlar i dirigir les vostres energies amb molt bones idees, pensaments i plans de futur. El dia de la setmana, el dimecres, i el número de la sort, el número 7, i fins aquí tots els signes de l'horòscop.
1: Doncs molt bé, Isabel, moltíssimes gràcies. Espero que no t'hagis equivocat amb el meu.
2: Ni el meu, eh? Ah, que m'has posat de meravella.
0: Avui ha sigut millor, no?, que l'altre dia.
1: Avui ha estat molt positiu, o sigui que jo crec que això també ens ajudarà, no?
0: Esperem que sigui aquest i que us vagi molt bé.
1: Esperem que sí. T'ho diré el mes que ve. Et diré què tal m'ha anat aquest mes.
0: Perfecte.
1: Val, Isabel, un petó ben fort.
0: Molts records per vosaltres.
1: Vinga,
0: adéu. Una abraçada.
1: Adéu, adéu.
0: Adéu, bon dia. Adéu, que vagi adéu. Bé. Adéu, adéu.
1: Doncs vinga, ara, després d'escoltar l'horòscop, que... A veure... No és per creure-hi, però sempre hi ha aquella coseta de no. Això és com la persona que va amb un d'aquest que tira cartes, no? I m'ho adivina tot. Clar, lògicament, quan van, ja el primer que et diuen és que, oi, vostè és molt sensible. A qui li dius que no sigui sensible? És que vostè a vegades és incomprès. Qui no ha sigut incomprès, oi? Vull dir, et van dient coses i coses que realment...
2: Coses molt generals, molt ambigües, i que ens van a mida a tots. Sí, però és curiós això, perquè tu agafes qualsevol revista, qualsevol periòdic i tal, i tu vas a les notícies i mires això, totes els enrenous i les guerres i tot això, però quan arribes als entreteniments i veus l'horòscop, dius... Bueno, vaig veure què passa amb balança, per si de cas, no? No hi creus,
1: però
2: no?
1: És curiós.
3: Però, mira, a veure què diuen.
2: A veure què diuen de mi, no? Entre altres coses, per això, no? Perquè és el teu, no? Parlen de mi, no?
1: I és la curiositat. I de fet, avui el que ens ha dit la nostra bruixeta, jo crec que a mi me l'ha acertada bastant. O sigui que esperem bueno, que...
2: A mi, si me l'ha endevinada, em sembla que me'n vaig canviar de...
1: Te'n vas a París. Si te l'ha endevinat, te'n vas a París.
2: Sí, a guanyar-me la vida.
1: Doncs molt bé, vinga, continuem amb el programa.
4: Jo, que com que tinc el mateix signe que el meu fill, pues, o un o l'altre.
1: Bueno, però llavors no, ja tinc a veure l'hora de naixement i tot. Llavors ja ens ficaríem amb... Això és molt general, en termes generals.
4: Massa, perquè...
1: Vinga, crec que avui, per aquesta segona part, portaves un tema que crec que és molt interessant. No?
2: Bueno, molt interessant, no ho sé. Sí, sempre quan...
4: Una mica depriment.
1: És depriment?
2: No. Bueno, no, sí.
1: No. És la realitat, Conxita.
2: A veure... vam pensar, no sé, se'm va ocórrer, titular-ho amb els cinc sentits. Vull dir, avui doncs parlarem de la vista, de la vista, de l'oïda, de l'olfacte, del gust i del tacte. Però a més ho farem a la inversa, començarem amb el tacte, perquè la vista crec que és un tema que donaria per una sessió sola. Ja en parlarem, a veure si a última hora, i embastarem el del mes vinent, parlant de la vista. Començarem doncs pel tacte, vale? El tacte és un sentit que sembla poc important, però realment té una importància brutal, perquè no solament és el tacte de la punta dels dits, sinó que és el tacte amb tota la pell, té receptors tàctils, receptors tàctils tèrmics, i o sigui, de temperatura, i per tant ens poden allunyar d'una situació de perill i aquestes coses. Bé, doncs resulta que clar, tot el nostre organisme es va deteriorant, no? I un el sentit del tacte no queda exempt de envelliment.
1: També es deteriora? Veus, és algo que no hi havia pensat mai.
2: Sí, sí, el tacte es deteriora. La pell es va fent més fina, sobretot a la zona radial, que ara, bueno, assenyalo per vosaltres, però ho direm en els oients. El radial seria tot el que va en el dit polze i la pinça. Aquesta seria la zona radial en les mans i els peus. Són, la resta de la pell també es va perdent. Però com que això està molt sotmès a roces i a contactes i a agressions de rentar-nos les mans contínuament i els peus sobretot, perquè els humans, que ja vam parlar que hem comès l'error de ser bipedestres, no? O sigui, si fóssim quadrípedes, o sigui, si caminéssim a quatre potes no tindríem tants problemes, ja ho vam dir en el seu moment, però bueno, vam escollir ser bípeds i per tant caminem sobre dos peus, i després, per si això fos poc, encara en aquestes coses que ens sostenen els hi posem unes fundes que se'n diuen sabates.
1: Ja. Yeah.
2: Que no deixen respirar i que maltracten molt els peus. És a dir, bàsicament la pell, tota la pell va perdent elasticitat, va perdent gruix, però sobretot té molta importància les mans i els peus. Vale?
1: O sigui, quan parlem de tacte, perdona que talli, quan parlem de tacte parlem del tacte de mans i peus, però perquè ara, la resta del cos no té el mateix tacte.
2: Sí, però no tindria responsabilitats, com veurem en la vida diària. O sigui, ha demostrat nous... Una de cada deu persones té disminució de sensibilitat a les mans o en els peus, sobretot en els peus. Vale? Llavors ara ho veurem, si a més ets diabètic i tal, doncs has d'anar molt al tanto per no tenir problemes amb els peus. Però la sensibilitat dels peus repercuteix sobre els muscles, sobretot el que és l'esquelet, la zona esquelètica. Llavors, si perdem sensibilitat, podem tenir més incidència de caigudes, que en definitiva és una de les epidèmies en la gent gran. Vull dir, quan jo vaig fer... Bueno, anàvem, una vegada vam anar a un congrés de geriatria a les Balears i ens vam passar tota una jornada parlant de les caigudes. Vull dir, les caigudes en la gent gran és una gran epidèmia. Vull dir, gent que ha estat bé tota la vida i que el tens... Ai, corria mitges maratons i no sé què i no sé quantos, es va trencar el fèmur o tal, i a partir d'aquí... tot han sigut problemes, no? Les caigudes són molt importants. Llavors, sobretot si ets si ets diabètic, hi ha el peu del diabètic, que això les infermeres de primària ja ho tenen molt present, miren les sensibilitats, et van tocant els dits a veure si tens sensibilitats, a veure si tens alguna merma. per procurar evitar que tinguis o caigudes o
1: alguna ferida
2: o llagues o alguna ferida que no puguis, que et passi sense. Llavors, per evitar això, doncs hem de cuidar la pell. Hem de procurar que la pell estigui ben hidratada i que bueno, sobretot dutxar-nos, rentar-la, no amb excés, però vull dir mantenir-la neta. És molt important per la sensibilitat de la pell. Les olives i les nous, que les nous són importants per moltes coses del nostre cos, són molt riques en zinc, són riques en molts components.
1: Les olives i les anous.
2: Sí, i l'aguacate.
1: L'advocat també.
2: També l'advocat.
1: Perquè és la grassa aquesta...
2: Sí, són elements,
1: no?
2: Són elements bons per mantenir la pell.
4: I la pastanaga?
1: Pastanaga és vist a la vista, no?
2: La pastanaga, sí, és veritat, és un tòpic, però sembla que la pastanaga té més efectes positius sobre la vista. Però ja en parlarem.
4: Sí,
2: i d'altra, sí, que per la pell. Per la pell té els carotens i tenen que veure més que res amb, bueno, ja ho veurem, amb l'olfacte i amb sí, té més.
1: Sí, la pastanaga és més per activar la melanina, no? Perquè et tornes més moreno.
2: Bueno, en realitat és un moreno fals, és un moreno atronjat. Suposo que deu ser el que té el tramp aquest dels nassos, perquè deu menjar molta pastanaga.
1: Sí, se la deu posar pel cap, també.
2: Sí, perquè realment està molt...
4: Pensava que anaves a dir una altra cosa.
1: No, perquè no l'he vist.
2: I llavors el que recomanen per evitar que els peus no perdin sensibilitat és de tant en tant caminar amb els peus descalços. O sigui, per la platja o...
3: A la sorra.
2: A la sorra de la platja o, bueno, o fins i tot per casa, o si tens una mica de jardinet, a la gespa o a la herba o per allà on sigui, poder caminar amb els peus descalços perquè
4: o
2: aquests mantinguin,
4: sorra,
2: vagin tenint la sensibilitat i al mateix temps respirin. Vull dir, els portem massa hermètics, els peus,
1: yeah,
2: en línies generals.
1: O sigui, com la fruita, en lugar fresco i seco.
2: Això mateix.
3: Hauria d'haver-hi alguna cosa, perquè de petita no deixaven anar descalç. No vagis descalç, almenys a casa tenien com una mania. No vagis descalç, posa les sabates. Era com lleig, no anar amb sí. Goita, veus?
2: Sí, sí. Però,
3: no ha de ser
2: sí,
3: tan
2: però
3: així.
2: Clar, no, està bé l'observació, però jo crec que són dos moments diferents de la vida, no?
3: Uh-huh.
2: Probablement el peu del nen està en formació i necessita un pont i necessita una... i probablement, ara no sóc pediatre, però és probable que segueixin recomanant... No, ara no, que ara els nens van descalços.
4: Sí, és que canvia molt la
2: cosa.
4: Sí,
2: ara hem canviat això, els patrons. Sí, sí, és veritat.
3: Per preguntar-ho, perquè era com una mania, no vaig descalça, sí, que t'encostiparàs, o sí, cosa que no deixaven anar descalça. I, de fet, ara sempre penso que haig d'anar a buscar les sabatilles quan sóc a casa, perquè això d'anar descalç
1: perquè
3: l'has de pensar.
1: Perquè ens hem acostumat,
3: Sí.
1: Però anar descalç és un plaer.
3: Realment
1: sí, anar descalç,
3: sí,
1: tant per casa,
2: sí,
1: com si...
2: Sí, és una forma de sí, millorar la teva una part de la teva sensibilitat, no? Vull dir, la sensibilitat tàctil del peu, mantenint l'equilibri i de fet, ajuda més a mantenir l'equilibri, a tenir més equilibri, o sigui que, Anna, tampoc no ens volem barallar amb els Skechers ni amb la casa Adidas ni amb hem d'anar calçats, però si podem deixar respirar el peu i deixar que vagi amb el seu equilibri.
4: De fet, el ioga i el tai chi,
1: si vas, t'anava a dir,
3: sí,
1: si vas a ioga, pilates o tai chi, normalment vas descalç, per estar en contacte més amb la terra. Diuen que l'energia et flueix molt més. Bueno, això ja seria un altre camp. Sí. Ja no és el camp...
2: Llavors, clar, tot això hem dit que els peus, hem fet èmfasi en els peus perquè realment és important, perquè no tinguis... Però ara resulta que arribant lo de les pantalles tàctils, no? Tots anem amb el nostre iPhone i tal. Doncs, clar, si la pell es torna molt seca, podries tenir problemes amb la pantalla, eh? Podries. Llavors, ho he revisat, ho he mirat, jo que tinc una edat, encara no he notat res amb això, però té la seva explicació, perquè el que fa la pantalla és captar petits canvis de potencial en la pell, i si la pell es torna fina o canvia o de fet, gent que el que hi té són callositats, té problemes per utilitzar
3: ja de la feina o així, sí, si és paleta
2: paletes o que utilitzen productes que els hi van malmetent la pell a poc, tenen problemes amb les pantalles tàctils, no?
1: Ja.
2: Però a la gent gran, doncs, ho hauríem de tenir en compte. Llavors, per evitar això, també hidratar bé la pell de les mans, almenys dos cops per setmana, fer-te amb una... Ara això ens ho explicaria, ens ho hauria explicat millor.
1: I plus amb oli d'oliva, una miqueta amb oli d'oliva.
2: Qualsevol cosa que
1: també
2: hidrati la neutrògena o la...
1: Que utilitza, abans era la Nivea,
2: qualsevol mateix, qualsevol crema que sigui hidratant i que t'ajudi. Si no et va bé, doncs llavors el que hauries de fer és comprar-te un llapis, que hi ha uns llapisos tàctils i...
3: Sí, que n'hi ha. I,
2: bueno,
3: també
2: que
3: també hi ha molta estona de
2: fer
3: el dit,
2: tot inventat,
3: fa mal.
2: I per evitar tot això, doncs sobretot fruita fresca. Estem en el món, en el país dels cítrics per parar un tren, beure i prendre, bueno, nosaltres el bevem amb suc, la taronja, però menjar-la, taronja, cítrics, llimones, procurar qualsevol cosa que...
1: Bueno, el que passa que la fruita, tant la fruita com l'aigua, et va bé per tots els sentits.
2: Sí. I les verdures, menjar...
1: És tot universal.
2: Tot el que sigui menjar fresc, ens ho recomanaran per tot. Vull dir que és important. Però sobretot el que és molt important, perquè clar, diem... Ara, no sé, bueno, suposo que ho heu sentit, no? Perquè bueno, la gent parla de moltes coses, però ara del zinc. Sí. Els zinc li donen molta importància i la gent deia, ostres, zinc, i ara jo on puc aconseguir el zinc? Doncs la carn de porc porta zinc, les anous porten zinc, o sigui, és molt, molt universal, o sigui, no ens hem de preocupar. El que sí que hem de fer és menjar variat. Aquí a Sant Boi hi havia un patró que en deien el règim, jo estic fent el règim,
1: sí.
2: I el règim era tot bullit i la petxuga de pollastre bullit i lleus bullit
1: i
2: tot
1: planxa,
2: bullit, no?
3: menjar de malalt
2: efectivament, però menjar de malalt d'avorrit i de futur depressiu, això.
3: Sí.
2: Perquè al final, no? Vull dir, el gust, el plaer de les, no? I les coses totes, o sigui, totes tenen el seu gust, les pots potenciar una mica amb el... Ara en parlarem del gust també, però les pots potenciar amb coses, no? Bueno, no ho sé, jo crec que aquí en el tacte ho deixaríem i
1: anem al gust, que el gust també és molt important, eh?
2: Ara bé,
1: i no li donem importància, eh? Tant a l'olfacte, a el que cuidem més és la vista i l'oïda.
2: Molt bé.
1: Però el que és l'olfacte...
2: Ja hi arribaré. Per això ho he fet al revés. Sí. Ho he fet al revés perquè penso que l'oïda és més llarg i sobretot la vista, com sí. Dic, dona per un programa sencer, no? Però el gust és important. El gust és important. O sigui, notar... Tenir les sensacions a nivell vocal és molt important. I resulta que, quan ho he estat revisant, i diu que comença a disminuir els 40, entre els 40 i els 50, el sentit del gust.
1: Carai.
2: i que augmenta molt a partir dels 60.
1: Torna a augmentar.
2: Torna a augmentar, o sigui, augmenta el tant per cent d'afectats.
1: Sí. Ah, o sigui que a partir dels 60 fa una altra baixada.
2: Això mateix. Sí. A partir dels 60, molt més.
3: Sembla que és el tacte el primer que perds de sentit, el que primer se't deteriora, i després aquest, el del gust.
1: Jo diria que no, eh?
3: Jo crec que també és molt per...
4: També.
3: Bueno, ja és el que diu ell, per exemple, ja l'habilitat d'acordar-te botons o de posar-te les arracades petites, això es perd aquesta, que hi ha gent que diu, ui, no, jo si no són de que es tanquin soles, els botons em costen d'acordar, és el que això fa.
1: Però
3: que...
1: Però això possiblement no sigui pel tacte, possiblement sigui ja per el tema d'artrosis i...
3: No sé,
1: crec, no?
3: Poder ser també.
1: Jo crec que el que ens donem més compte, i corregeixem, Adrià, si m'equivoco, és el de la vista i el de l'oïda. Aquest és ens donem important. Compte, però el del gust, segur que moltes persones ni se n'havien adonat que a partir dels 40-60 perdien part del gust.
2: Hi ha disminució de les papil·les gustatives, i sí que el que pots notar és que necessites més intensitat de gust per notar el mateix gust. M'explico. I llavors per això es canvia, per exemple, es canvia més quan ets jove, t'agrada més el salat, i quan ets gran t'agrada més el dolç, perquè les papil·les gustatives del dolç són més extenses i més abundants, a part de que els hidrats de carboni són més fàcils de digerir i per tant també venen més de gust i tal, però vull dir, a mesura que et vas fent gran et tornes una mica més llaminer o llaminera, perquè les teves papil·les es van adequant en aquesta nova situació, no? També hem de tenir en compte que ens hem d'hidratar bé, ho hem dit sempre, perquè tindríem més tendència a tenir menys saliva, fabricar menys saliva. Les glàndules salivals, que se'l compten per centenars, les grans són les dues paròtides, aquestes que tenim a
1: tocant a l'oïda.
2: Sí, a sota l'oïda. Però estem carregats de glàndules salivals per tota la mucosa de la boca, però si no ens hidratem bé tindrem tendència, hi ha malalties que porten hi ha una malaltia que a més és molt depriment perquè no els podem ajudar amb res, que és el síndrome de Sjögren. És una sequedat de la boca, que després es manifesta també amb els ulls secs, i si és la dona, sequedat vaginal, o sigui, sequedat generalitzada, síndrome de Sjögren. Això és una mala passada, i quan el diagnostiques et fot una ràbia perquè penses, pobre, ja estàs condemnat o condemnada.
1: Encara que beguis molta aigua, no té solució.
2: No,
1: esperem que no.
2: No, això toquem fusta.
3: Perquè
2: no?
3: Les papil·les aquestes queden afectades. Per exemple, quan tens un refredat molt fort, se te'n va el gust de les coses.
2: Clar.
3: I ara vacuna han perdut el gust alguns bastant de temps, que van haver de fer tractaments també després
2: perquè
3: de la vacuna.
2: Perquè el gust
3: o
2: està...
3: Després de la vacuna, no. Després està... de passar el Covid.
2: El Covid. Perquè el gust està íntimament unit a l'olfacte. I el que feia la Covid era disminuir una anòsmia, o sigui, o una hipòsmia, o sigui, disminuïa la potència o la capacitat de les pituitàries, o sigui, de les narius, i llavors disminuïa i per tant perdien el gust. Sí, jo aquest hivern he tingut un refredat molt i era una sensació molt desagradable,
3: Jo vaig tenir això.
2: Tots a casa ho vam passar una mica, no?
3: Sí,
2: això. Bueno, però deixant les situacions agudes, que evidentment les podem passar totes, vull dir, per llei de vida, doncs ens anirà passant a tots, no? Perdrem el gust. També hi té que veure medicaments per la pressió, hi ha alguns medicaments per la pressió que produeixen disminució del gust. Els antidepressius també poden produir, amb la qual cosa doncs s'ha d'anar molt al tanto, i amb això estaria totalment d'acord amb tu, que els trastorns emocionals més val conduir-los des de la
3: digestió, que puguis gestionar
2: de fer-ho, això,
1: teràpies emocionals.
2: Sí. Hem parlat, sí, no? I perquè
3: si pot ser, sí.
2: Si pot ser, és important, no? Vull dir, llavors, malauradament, també pot ser la capacitat de no notar el gust de les coses podria posar alerta de malalties degeneratives com són l'Alzheimer o el Parkinson. O sigui, és una de les primeres coses que es perden amb aquest, igual que després ho veurem amb l'olfacte. O sigui, aquests dos sentits es deterioren amb aquest, o sigui, poden ser la punta de l'iceberg perquè un dia no et quedis sense...
1: No
2: cal que pensis que tens un Alzheimer, però que s'hi ha de pensar. Vull dir que podrien ser els símptomes
1: els molt, inicials, molt inicials, per dir-ho d'alguna manera.
3: Uns avisos, no? Diríem.
2: Llavors, els tècnics aconsellen utilitzar potenciadors de sabors, com és la llimona. La llimona és àcida, dona potencia el sabor. Utilitzar herbes aromàtiques, vull dir, procurar...
1: El picant.
2: També el picant, també el pebre també podria ajudar per tot el que sigui especiar per elevar, potenciar i que aquest tant per cent que perdem quedi anul·lat per millorar la...
1: Bueno, és com la vista, quan et vas perdent més visió, doncs et van augmentant les diotries.
2: També una cosa,
1: no,
2: que és
1: això
2: important,
1: és el mateix.
2: També és una cosa que és important, perquè el gust, moltes coses el gust el tenen a dins, no? Tu et menges una nou i te l'engulls i no notaràs el gust de la nou. O sigui, és mastegar-la. Si tens problemes de dentadura, també pots tenir problemes per notar el gust de les coses, no? Vull dir, llavors tenir una bona dentadura, una bona higiene bucal, doncs poder tenir una millorar la teva sensibilitat gustativa.
1: Perquè el gust el tenim a les papil·les gustatives, que estan a la llengua, no?
2: Sí.
1: No és el paladar, que abans deien, oi, quin bon paladar tens.
2: No, el paladar és una cosa
1: plana. És el sostre.
2: Que no té res que veure, no...
1: Però que es deia abans,
3: sí,
1: quin bon paladar té.
3: Sí, bon paladar, sí, ho deien.
1: I resulta que és la llengua.
3: Sí, sí.
2: Dintre de la cosa també he posat la halitosi. La halitosi, o sigui, el mal alè...
3: El mal olor, sí.
2: El mal olor d'alè pot afectar a un 70% de la població, segons he llegit, Vull dir que llavors...
1: Però no et ve de l'estómac, la halitosi?
2: No.
1: Et ve de la boca.
2: S'ha de procurar que la boca humana és molt sèptica. Deien abans, no? També un dels tòpics aquests deien que era millor que et mossegués un gos
3: que una persona,
2: que no pas una persona, no?
3: Que diu que s'infectava tant si
2: molt
3: era una
2: bé,
3: persona i difícil de curar. Allò, i bueno,
2: a la Imma és un pou de...
3: Bueno, jo perquè
2: de tradició.
3: Ho llegeixo, i tinc molta memòria. Mira, me'n recordo de coses que... Però això te'n recordes? Mira.
2: No, doncs està bé. I és veritat, sempre s'ha dit, no? A part d'allò de la notícia és que un home mossegui un gos i no un gos un home, però a part d'aquesta broma... És veritat, la boca humana és molt sèptica, és molt
3: tot ple de bacteris,
2: llavors hem de
1: microbis,
2: de rentar-nos,
1: no?
2: Tenir higiene, si portes pròtesis cuidar-la, tenir molta higiene amb la higiene bucal, no passa res, però s'ha de tenir en compte,
3: sí,
2: perquè també això podria fer que disminuís la teva capacitat d'apreciar el gust de les coses, no?
3: Rentar la llengua, que a vegades no. Diuen tant de les dents i no et parlen de la llengua. Sí. I la llengua també te l'has de rentar, no?
2: Rentar,
3: perquè no estigui blanca i tot això.
4: Sí, ara parla...
3: Amb llimona, també deien fer-ho amb llimona, la llengua.
1: Sí, sí, però la
3: llengua... A la meva casa me la rentaven amb la tovallola i llimona. La llengua.
1: És llenga o llengua?
2: Llengua.
1: Llengua. Llengua.
2: Jo crec que és llengua, no?
3: Però nosaltres aquí sempre hem dit llenga. I
1: és llenga, perquè però llengua és un idioma,
3: això
1: no?
3: Això és una mica barbarisme. Va. Sí, però és com el català vulgar, que diríem.
2: Ja és un localisme quasi sambuià,
3: sí,
2: no?
3: Sí,
2: sí. Sí, sí, això de la...
1: Sí, però...
3: Aiguera, llenga... Aiguera, llenga... Aiga, sí,
1: sí. De la llimona... Però la llimona et pots rentar la llengua amb el mateix raspall.
3: Sí,
1: però,
3: i tant.
1: Si prens molta llimona...
2: El meu pare li feia molta ràbia que hi havia gent que deia carren.
3: Carren,
1: no, carren, sí.
3: Carren.
2: Sí. En lloc de dir carren.
1: La carren d'olla.
2: La carren. Carren. Sí, això són localismes. Però això és molt sabullà, eh?
3: Sí. I nosaltres, i vosaltres.
1: Però la llimona... tornant a el que comentaves,
3: sí.
1: Els dentistes a vegades te la prohibeixen perquè
3: desgasta
1: molt a les mans.
3: Sí.
1: O sigui, té de ser que no,
3: no
1: toqui l'esmalt. Sí. No, però tens raó, rentar-se la quan et rentes al mateix temps que et rentes les dents, una passada per la llengua...
4: Quasi tots els espais...
3: Porten, ara anava a dir jo, porten fan uns
4: cosetes
3: uns piquets...
4: Sí, jo faig amb això. Pelets, i després per darrere tenen una cosa per rentar-se la llengua.
1: Ah, jo me'l faig amb el mateix elèctric i...
4: Bueno, però l'elèctric també té,
1: les, per això les papilles degustatives se me'n van de tant que me la frego. Continuem, que a veure si no tenim temps de...
2: Amb l'olfacte. Ara toca l'olfacte. I l'olfacte, sí, tinc ara aquí sí, que llegeixo directament perquè no, no me'n recordo de les coses. Parlem d'anòsmia. Anòsmia és no tenir olfacte. Això és el que els hi passava a la gent que tenien el Covid, la gent que els afectava i que... El Covid, el problema... Perquè l'important del nostre cos i sobretot de les cavitats del nostre cos és que estiguin humides. Han d'estar humides. O sigui, són, diem mucoses. Les conjuntives són mucoses, les narius són mucoses, la boca són mucoses, la vagina són mucoses. I aquestes mucoses han d'estar sempre suaus, perquè en el moment en què s'assequin perden la seva funció. ¿Vale? I això és el que passava. El punyetero del Covid no deixava que fabriquessis moc. Un mecanisme d'immunosupressió i tal, que s'assemblava a la del SIDA, no, i llavors la gent, doncs, sí, hi ha hagut gent que ha quedat anòsmic,
3: sí.
2: O sigui, amb disminució important de la seva
1: moltes
2: capacitat
1: persones,
2: olfactiva.
1: Moltes.
2: I marca, això,
3: marca.
2: Ostres, ja no és... Dius, quina sort que puc anar al metro sense notar...
3: Sí, per
2: no, però no prefereixo notar l'olor
1: sí,
2: del metro, però...
3: Menjar té gust de res, zero. No. És com si mengessis saladures,
2: sí,
3: res.
2: Sí, això mateix.
3: És terrible.
1: Sí, però hi ha persona que no té olor, no sent l'olor, però té gust.
2: Però sempre, sí, però el gust ha de ser molt més potent perquè, o sigui, si aquest senyor, aquesta persona, tingués òsmia, o sigui, pogués olorar, probablement el gust no caldria que fos tan intens.
1: Ja.
2: Saps? Vull dir, una mica... Perquè estan íntimament units, l'olfacte i el gust estan íntimament units. Agafeu-se, perquè normalment hi ha una disminució gradual que comença a partir dels 60 anys, per damunt dels 65 anys diu que perdem, ara per deprimir-nos...
3: La moral mirarem de no perdre-la.
2: Jo no hi tinc la sensació, no ho sé, diu que per sobre dels 65 anys entre un 20 i un 30% perdrem o sigui, es perd entre un 20 i un 30% de sensibilitat a les olors, no m'ho sembla, i a partir dels 80 anys fins a un 75%.
3: Sí, que no pot fer pudor, que no sentiré res.
2: Sí, a partir dels 80 anys diu que es pot arribar a perdre un 75% de la capacitat olfactiva. A mi m'ha semblat exagerat, però jo ho deixo anar. Vull dir, i amb gent sana, eh?
1: No crec, perquè jo m'acosto als 80 i l'olfacte el tinc bastant...
3: Que fan en general, una mitjana...
1: La majoria que jo conec que tenen la meva edat, tots tenen un olfacte perfecte.
3: Sí, i les olors són molt importants pel record, perquè jo això m'ha interessat molt sempre, i fan com gent que té Alzheimer els hi fan olorar olors d'una colònia que portaven o així, i veus que quan l'oloren poder no es comuniquen, però fan com un somriure, o sigui que aquella olor segurament els recorda coses d'ells que perden.
1: Hi ha l'aromateràpia
3: amb l'aromoteràpia.
1: L'aromateràpia no és altra cosa que el que tu estàs dient. A vegades el millor
3: olor que sents d'un plat de que cuinava ta mare
4: Nadal,
3: i et venen un record seguits, un pum pum.
4: Sí, és molt interessant això. Quan entres en una casa que han fet alguna cosa de...
3: Exacte.
4: Sí.
3: Perdona,
2: estem dintre del...
1: Que potser no pots dormir i et poses unes gotetes d'essència de lavanda al coixí i t'ajuda molt a relaxar-te i a dormir. Vull dir que jo sí que hi crec, i que crec que és molt necessari. El que passa que possiblement no cuidem el que tindríem de cuidar-ho, no, Adrià?
2: Bé, també és molt fàcil, perquè hi torna a aparèixer el zenc aquí. El zenc apareix amb tot. La vitamina B12 i evitar l'exposició a tòxics, no? Evidentment, si vivim en un ambient al costat de, jo què sé,
1: una benzinera, per exemple, pot ser que fa aquella olor a benzina tan fort.
2: Sí, l'olor a benzina, anava a dir aquests de Viladecans,
4: això que passen
2: el dia olorant a la xocolata aquesta. Al final, això bloqueja.
3: Bloqueja els altres olors.
4: Però aquesta olor o totes?
2: Aquesta olor bloqueja la resta.
1: Però això no és xocolata, el que se sent allà, no?
2: Sí, però és tan intens que...
1: Vull dir, per la xocolata no pot molestar, no?
2: Qualsevol olor intensa et molestaria, evidentment. Si és tòxica, el fum de tabac o l'esmoc dels cotxes, el CO2 o totes aquestes coses, segur que afectarà molt més, però les olors potents, persistents, no serien massa aconsellables. Perquè, a més...
4: Una pregunta. Jo quan estava treballant a l'hospital, quan entraves a les 8 del matí i obries la porta per ventir, notaves una olor a l'habitació? Eren de dos o encara que fossin d'un... Era igual. Una olor molt forta. Però si feies alguna cosa, poc temps ja no la notaves.
1: Però pot ser que li volia preguntar a l'Adrià, pot ser que la pituitària, no? És la que tenim aquí al nas, s'acostumi a l'olor i no la sentis, perquè a vegades et poses colònia i al cap d'un rato dius, ja no la sento, i el del costat te la nota.
2: Clar, això...
1: Pot ser que s'acostumi al nas a les olors.
2: Això és una mica el que diu la Imma. O sigui, els nostres sentits... transmetes a dalt els nostres sentits són els terminals, són el ratolí i el teclat d'un ordinador central que se'n diu cervell. Totes aquestes coses et fan relacionar, i efectivament si l'olor és persistent et pot desaparèixer, però segur que, com deia la Imma, en un moment determinat pots fer un feedback i pot reaparèixer de dir, ostres, aquesta olor... Sí, però si...
3: És curiós, realment.
2: Sí, no estic...
3: Les neurones s'identifiquen.
2: Sí, aquesta olor... Nosaltres la patim bastant, la de Viladecans.
3: La de xocolata.
2: La de xocolata. Sí, aquesta olor jo la sento a la Garrotxa. Dir, ostres,
3: estàs allà.
2: Fa olor a Viladecans.
3: Recorda allò. Jo quan va sortir aquella crema que es posen per quan es fan mal, de... És una molt...
2: Llapis termosant.
3: Sí, me n'anava el llapis termosant de la meva àvia, que el tenia a la calaixera. Una crema que ara es posa en tothom, ara no em surt el nom, que és així.
2: Flogoprofen o...
3: Sí, un d'aquests, així. La primera vegada que la vaig sentir vaig dir, home, però si això són llapis termosants, me'n va venir així, com un flash. Vaig veure la tauleta de nit i el llapis aquell. Sí, és curiós això de les olors, realment.
2: Sí, aquí entraríem dintre, perquè ho ha tret el tema, l'ha tret la Carme, entraríem dintre d'un fenomen com pseudofetichisme, fetichista o no, relacionat amb moments viscuts i els sentits. Perquè també pot ser uns focs artificials, probablement,
3: també.
2: Els que puguin desenvolupar tota aquesta descàrrega de records i tal. Però sí, l'olor és molt, molt, molt important.
4: L'olor a pólvora dels focs artificials, també.
3: Sí.
1: I ara me'n vaig de l'olor al nas. És cert que el nas és el punt de la mort, que li diuen?
3: De la mort?
1: Sí.
3: De morir-se?
1: Sí, no, em van dir un dia un criu que es va posar una bola aquí al nas i van dir, diu, doncs es pot morir per posar-se una bola al nas. No ho havia sentit mai.
3: Sí, no,
1: ara
3: si
1: perquè parlem d'això, sí. Però parlarem un altre dia d'això.
2: No
1: té res a veure.
2: No
1: tenim el punt de la mort aquí.
2: Bueno, els virus, com hem viscut sobretot amb el Covid, doncs era evident que els virus poden donar tenir al·lèrgies, tenir pòlips, els que deien els carnots o pòlips, i sobretot una vegada més la sequedat. O sigui, és millor, no ens preocupem si moquegem que no pas que tinguem crostes a dins del nas. És molt millor hidratar-nos bé perquè una vegada més una mucosa com és les pituitàries puguin funcionar com Déu mana. I també una altra vegada el dèficit una hipòsmia també podria posar alerta de malalties, sobretot les dues grans, l'Alzheimer i el Parkinson. Ens podria posar alerta. I sí que és cert que com deia l'Imma, que hi ha teràpies que es basen justament en això, en estimular sentits, perquè tu has dit els olors, però també es fa amb l'oïda, també es fa amb el tacte, amb apreciar diferents característiques i tal. Els tallers de demència treballen molt els sentits, perquè bueno, és la connexió de l'ens amb l'exterior,
3: amb el món,
2: vull dir que...
1: I has dit que per això va molt bé el zinc, no?
2: Sí.
1: I la vitamina B12.
2: Sí.
1: Com s'obté la vitamina B12?
2: La vitamina B12 és bastant universal, també, igual que l'àcid fòlic. A les carns, la vitamina B12 i l'àcid fòlic en les verdures, una vegada més. Vull dir que menjar variat, menjar de tot... La gent ens trobem, gent que per vocació, per jo a vegades quan et trobes un vegetarià que t'explica el perquè és vegetarià, si amb el mal tractament animal i tal, a vegades els hi donaries la raó, no? Perquè realment penses, ostres, que jo, no? Que, bueno, però es fan contínuament. Sí, com que no mengen carn, es fan contínuament anàlisis per veure que la vitamina B12, perquè la vitamina B12 és molt important per fabricar hematies, per fabricar els glòbuls rojos, la càpsula del glòbul roig. A dintre hi va la hemoglobina, que es fa a base de ferro, però la càpsula la fa l'àcid fòlic i la vitamina B12. I és molt important. O sigui, llavors, la gent que fa una dieta molt, molt, molt vegetariana, doncs ha de vigilar una mica.
1: Té de compensar-ho amb alguna altra cosa, no?
2: Sí, amb un altre complement.
1: Sí, perquè, vull dir, això en parlarem un altre dia.
3: Sí, els suplements aquests, aquestes pastilles que et venen de suplement alimentari, que li diuen, estaria interessant parlar d'això.
2: Sí, sí. Això ho vam... Una vegada ho vam parlar, però no vam arribar a aprofundir.
1: No, perquè vam centrar-nos a més a les de primar.
3: Ah.
1: vam anar molt això, a les del... a l'Omeplith o alguna cosa així, que es diuen.
3: Sí.
2: Hem parlat de complements alimentaris i a vegades, bueno, sí, perquè hi ha coses molt, molt, molt concretes, no?, que ara potser estan de moda i tal. Però com és l'àcid hialurònic i totes aquestes coses. Però si ho podem aconseguir amb la dieta normal, tampoc cal fer coses massa extraordinàries, no? Vull dir, això, bueno, no sé. Arribem a l'oïda.
1: Quan ens queda?
2: No, dos minuts.
1: No, ni un minut.
2: Un minut ens
1: sí.
2: queda.
1: Doncs deixem-ho pel proper programa.
2: Ens quedarem amb l'oïda i la vista pel proper programa.
1: Exacte, crec que és... que perquè només... la vista i l'oïda té molt...
3: molt important.
1: Si vols fer un petit tastet.
2: No, bueno, és que és això que efectivament són els dos sentits que més ens preocupen, que et comuniquen molt, que et comuniquen amb l'exterior, tots hem dit, però sobretot aquests dos sembla més com més tabús, no? Com més atàvics, no? Una por atàvica a perdre'ls, no? No? Si em quedés sort o no, o em sorda, no sé. Anem deteriorant-nos, evidentment, yeah. anem yeah. deteriorant-nos i també adelantarem que pel menjars consum moderat d'alcohol, antioxidants, potassi, magnesi, àcid fòlic, zinc, vitamina B12, fruita, verdures i peix.
1: Bueno. Pues,
3: molt bé.
2: Sí, menjar de tot,
1: com
2: sempre, fer una dieta molt, molt àmplia, molt variada.
1: Ho hem de deixar-ho aquí perquè se'ns tira el temps a sobre i moltíssimes gràcies per venir. Queda pendent pel mes que ve tot
2: l'olfacte i vista.
1: No, la vista i la...
2: Ai, perdó, oïda.
1: I amics oients, moltes gràcies a vosaltres per la vostra confiança en escoltar-nos. Esperem que passeu una bona setmana, un molt bon inici de la Festa Major, que recordeu que comença divendres, i sobretot, feu-me cas i no us oblideu de ser molt feliços. Molt bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Bona tarda a tothom.

0: Rescat Info.
1: Són les 6. Titular del trànsit, aquesta hora, equip viari, endavant.
2: Destaquem les cues a la P7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà, en sentit sud, les entrades a Barcelona per la C58 i la C33 entre Montcada i el Nus de la Trinitat, les dues rondes a Barcelona en sentit Besòs, sobretot la ronda litoral, i recordem afectacions a Barcelona per la Rua del Barça.
1: Precisament, pendents d'aquesta rua del Barça, Ricard.
3: Sí, una rua que ja està en marxa, que ara mateix es troba a la confluència de la travessera de les Corts amb carrer Numància i anirà fins al centre de Barcelona. Ha començat uns minuts més tard a les 5 del vespre. Està previst que acabi a les 9 al mateix lloc d'inici, a l'Spotify Camp Nou.
1: Aquesta tarda culminarà la repatriació dels passatgers del creuer on s'ha decretat un brot d'antivirus i que ara és a Tenerife. Els traslladaran a tots els Països Baixos. Des d'allà viatjaran al seu país d'origen. Els viatgers en quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid no tenen cap símptoma de la malaltia. La dona, que és un contacte d'una persona infectada i que està ingressada a l'Hospital Clínic, ha tornat a donar negatiu a la segona PCR. La vigília d'una nova jornada de vaga a les aules, la consellera d'Educació demana reconduir la crisi amb els sindicats majoritaris del sector. Esther Niubó assegura que està disposada a millorar l'acord firmat pels sindicats minoritaris i fa crides perquè tots els sindicats es presentin a la reunió de dijous per destensionar la crisi educativa. La consellera d'Interior afirma que revisaran l'oportunitat i la proporcionalitat de la infiltració dels Mossos en una assemblea de professors que ha causat una tempesta política. Núria Parlon manté la confiança en el major Josep Lluís Trapero, però s'obre a analitzar possibles errors operatius. Trump qualifica d'estúpida i de completament inacceptable la resposta de l'Iran a l'última proposta dels Estats Units per a la fi de la guerra. Trump diu que l'alto el foc queda en una situació extremadament fràgil. Teheran defensa que ha fet una oferta legítima i generosa i la falta de progressos en les negociacions torna a fer pujar el preu del petroli. L'Hero de Nissan vol acomiadar 211 persones, un 37% de la plantilla que la multinacional nipona té a Catalunya i suposa gairebé el desmantellament del magatzem de recanvis del Prat de Llobregat. La direcció i els sindicats estan citats a una mediació del Departament d'Empresa i Treball aquest dijous. La Casa Batlló de Barcelona obre al públic des d'avui l'últim habitatge original de Gaudí després de 4 anys de restauració. Es tracta del tercer pis que recupera la visió domèstica i avançada al seu temps de l'arquitecte. I la resta de titulars d'esport, Ricard?
3: A part de la rua de celebració del títol de Lliga del Barça pels carrers de Barcelona, l'actualitat esportiva passa pel partit del Girona, que tanca avui la 35a jornada visitant el Rayo Vallecano a les 9 del vespre. Els gironins estan només un punt per sobre de les places de descens. I l'Espanyol ha fet oficial la incorporació de Monchi com a nou director general esportiu de l'entitat. Les diferents àrees esportives mantindran les direccions executives actuals.
1: Els ruixats del Pirineu i de l'Empordà continuaran actius fins a la nit. Dimarts al matí farà sol amb boires matinals. En canvi, a la tarda hi haurà ruixats a qualsevol punt del país i seran localment intensos al prelitoral, des de la Garrotxa i l'Empordà fins a les Terres Alta i Montsià. 3CAT Info.

0: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
1: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Sant Boi.
2: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous. Radio
3: Sant Boi. 45 anys amb tu.
4: Busques l'autèntic sabor de Nàpols? A Rintocore trobaràs pizzas delicioses, elaborades amb ingredients 100% italians. Massa fina, vores cruixents i un gust que t'enamorarà des de la primera mossegada. L'autèntic esperit napolità, al millor preu. Pizzeria Rintocore, ens trobaràs al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, número 4 de Sant Boi. Pizzeria Rintocore, l'essència d'Itàlia, ben a prop teu. Pizzeria Rintocore us ofereix Gent de carrer, a Ràdio Sant Boi.

0: Gent de carrer, amb Jon García i Albert Vilar.
1: Hola, hola, bona tarda, com esteu? Benvinguts i benvingudes a un nou programa de Gent de carrer, a Ràdio Sant Boi, la ràdio pública 89.4. Comencem aquesta setmana abans de la festa major. Començo avui jo, perquè el John sembla que està una mica de ressaca, ha avançat la festa i avui arribarà un pèl tard, però tenim moltes coses per explicar-vos. Avui, a Gent de carrer, en aquesta setmana que, com he dit, comença la festa major aquest mateix divendres, edició 2026. Jo sóc l'Albert Vilà i amb aquest equipàs, que tindrem en pocs minuts, us acompanyarem aquí a Ràdio Sant Boi fins les 8 de la tarda. Esperem que us fem companyia.
0: Ràdio Sant Boi, Gent de carrer.
1: Però abans, com sempre, les meves tradicionals efemèrides. I avui me'n vaig enrere, perquè l'11 de maig del 868, anava a dir 1868, però no, 868, a la Xina, Wang Jie imprimeix el Sutra del Diamant, que és un text budista traduït de l'idioma sànscrit. Es considera el primer llibre imprès que ha arribat a l'actualitat, i el que explica és la pràctica del desaferrament o l'extensió de l'aferrament mental i de la no permanència, és a dir, que fa més de 1.100 anys enrere ja et deien que no t'encarillis massa. A més, un 11 de maig de 1924, a Alemanya es crea la Mercedes-Benz, formada per Gottlieb Daimler, no complicat, un dels inventors de la primera motocicleta, i Carl Benz, creador del primer vehicle amb motor intern. Com a fusió de les seves dues companyies, va néixer Mercedes-Benz ara fa 102 anys. I fa 27 anys surt aquest àlbum. Un 11 de maig de 1999, el cantant porto-riqueny Ricky Martin llança al mercat el seu cinquè àlbum d'estudi i el primer cantant en anglès titulat amb el seu nom, Ricky Martin, on estava el que ha acabat sent el seu tema més famós, Living la vida loca. I fa 21 anys també surt aquest àlbum.

Un 11 de maig de 2005, la banda britànica Virtual Gorillaz llança el seu tercer àlbum, Demon Days, on estava la que també ha acabat sent la seva cançó més famosa, Feel Good Inc. Per ser hologrames, la veritat que ho fan bastant bé. I comencem amb les felicitacions perquè fa 85 anys aquest cantant.

11 de maig de 1989 va néixer al barri novaiorquès del Bronx el cantant estadounidense Prince Royce amb aquest Darte un beso. I fa 27 anys també aquesta cantant. Un 11 de maig de 1999 va néixer a Pensilvània la cantant estadounidense Sabrina Carpenter amb aquest Espresso. I finalment,

A part d'Iniesta, avui fa 37 anys l'exfutbolista mexicà del Barça, Giovanni Dos Santos, que espero que ahir celebrés el títol de Lliga. Qui no crec que ho fes va ser el porter belga al Real Madrid, Thibaut Courtois, que va néixer un 11 de maig de 1992 a la ciutat belga de Brí, i avui fa 34 anys, i tal com va jugar ahir potser està més a prop de retirar-se que d'una altra cosa. I finalment, qui sí que estic segur que ho va celebrar, i molt, és el jugador del Barça, Fermín López Marín, que va néixer un 11 de maig de 2003 al Campillo, i avui fa 23 anys. Feliç aniversari, felicitats per la Lliga, i molt bona ressaca, Fermín.

Un 11 de maig de 2017, la cantant estadounidenca Miley Cyrus va treure aquest Malibu, que va ser el senzill líder del seu sisè àlbum d'estudi Younger Now. La cançó tracta sobre la relació amorosa que va mantenir la cantant amb el seu exespòs, Liam Hemsworth, actor que surt a Los Juegos del Hambre. Escoltem Malibu de Miley Cyrus, que avui fa 9 anys.

I avui a Badalona, Sant Anastasi, que és el festiu local com a cluenda de les seves festes majors que van tancar amb la cremada del dimoni ahir per la nit. Tot això mentre jugava la Final Four de la Champions League de bàsquet de l'Olímpic de Badalona. Per això el Joan arriba tard, perquè s'ha confós i es pensava que avui era festiu aquí. No, Joan, aquí el festiu és el 20 de maig, que és Sant Baldiri, i és dimecres que ve. Avui el que és 11 de maig i els temes del dia han estat aquests.

0: Continua la preocupació pel brot d'antivirus detectat al creuer MV Ondius. Avui les autoritats dels Estats Units han confirmat un nou positiu i un altre passatger amb símptomes lleus entre els evacuats del vaixell. França també ha informat d'una passatgera contagiada que va començar a trobar-se malament tornant al vol de repatriació cap a París. Els afectats estan sent traslladats a unitats especialitzades de biocontenció i la resta de passatgers continuen sota vigilància mèdica i també quarantena. A Madrid, els 14 ciutadans espanyols evacuats del creuer, entre ells 5 catalans, passen el primer dia d'aïllament a l'Hospital Gómez Ulla. L'OMS manté activat el seguiment del brot relacionat amb la variant Andina de l'antivirus, una soca poc freqüent que es pot transmetre entre persones. I en altres notícies, també avui comença una vaga indefinida a l'educació pública del País Valencià. Mestres i professors reclamen més plantilla, una reducció de ràtios, millores salarials i menys burocràcia, a més de reforçar l'ensenyament en valencià i les infraestructures educatives. Els sindicats denuncien que les negociacions amb la Conselleria d'Educació continuen encallades si consideren insuficient la proposta d'augment salarial plantejada pel govern. I aquí a Catalunya també segueix la tensió respecte a aquest sector educatiu. La Generalitat ha fixat els serveis mínims per a les jornades de vaga convocades entre maig i juny. La primera aturada general serà demà mateix, aquest dimarts 12 de maig, i afectarà especialment Barcelona, on hi ha previstos 7 dies de mobilitzacions. Els serveis mínims garanteixen un docent per cada 3 aules d'infantil, primària i secundària, així com el 50% del personal als centres d'educació especial i als serveis de menjador. Els sindicats convocants denuncien que aquestes mesures són abusives i acusen el Departament d'Educació de vulnerar el seu dret a vaga. I pel que fa a l'actualitat local, el CAP de Sant Boi fa ja un pas definitiu. La Generalitat ha adjudicat les obres del nou ambulatori del barri Marianao a l'empresa Copcisa per un import de 8,2 milions d'euros. El nou centre s'ubicarà al carrer Antoni Gaudí i tindrà més de 3.400 metres quadrats repartits entre 4 plantes. Així ens ho explicava la regidora de Salut, Salut González.
1: Aquest CAP, l'important que té, a més de que tenim un nou centre d'atenció primària, d'atenció familiar i comunitària per descongestionar el CAP de Montclar. El CAP de Montclar és el CAP que tenim més antic de la nostra ciutat. És un CAP molt complex, amb una estructura arquitectònica molt complexa i molt atapeïda. Cobreix una població a la nostra ciutat molt alta i llavors era necessari e imprescindible fer aquest desdoblament per lo que és l'atenció de familiar i comunitària.
0: El nou centre hereix amb l'objectiu principal d'alleugerir la pressió assistencial del Camp Montclar, que és un dels més saturats de Catalunya, segons la mateixa regidora. Una de les principals novetats del futur equipament serà la incorporació de serveis de salut mental, infantil i juvenil. El nou edifici inclourà una planta destinada a atenció ambulatòria especialitzada i també un hospital de dia per a infants i també per a joves. Si es compleixen els terminis previstos, el nou CAP podria entrar en funcionament durant l'any 2027. I en altres notícies locals, l'IMSOL ha publicat el llistat provisional de sol·licitants admesos per accedir al sorteig de 42 pisos de lloguer per a joves a la zona del Saló Central. Aquesta convocatòria s'emmarca a les polítiques públiques per ampliar el parc d'habitatge assequible al municipi i donar resposta així a les dificultats d'emancipació del jovent. Les bases es poden consultar al web del Registre de Sol·licitants d'Habitatge en Protecció Oficial de Catalunya. Si hi ha algú que creu que compleix aquests requisits però no està publicat a les llistes, es poden presentar al·legacions fins 10 dies després de la publicació d'aquestes. Aquesta promoció no serà l'única novetat en matèria d'habitatge públic a Sant Boi. Properament es preveuen avenços en altres 3 promocions de lloguer assequible adreçades a diferents col·lectius. Entre aquestes 3, destaca la prevista a l'Avinguda Aragó, que inclourà 10 pisos impulsats per l'Ajuntament de Sant Boi. I en altres notícies, cada cop falta menys per la Festa Major. I és que Sant Boi ja escalfa motors per a la Festa Major 2026, que aquest any està amb un cartell musical molt potent i variat. Els encarregats del pregó aquest any serà la Coral Renaixença, que enguany fa 50 anys, i ho celebraran donant inici a aquesta edició de la Festa Major aquest divendres 15 a les 10 de la nit a la plaça de l'Ajuntament. Els grans protagonistes seran Miqui Núñez, Aliz, el qual estem escoltant, Seguretat Social i Solea Morente. Els artistes actuaran entre els dies 15 i 17 de maig a diferents espais de la ciutat. El carrer Valdirileu tornarà a ser l'epicentre dels concerts principals, amb actuacions destacades com la del propi Aliz divendres nit i Miqui Núñez dissabte. Seguretat Social també licitarà l'escenari de la plaça de l'Agricultura, mentre que Solea Morente tancarà la programació diumenge al llac de la Dehesa, en un ambient més íntim i també més tranquil. I en esports,
2: final, final, final! guanya la Ciutat Cooperativa. Era el duel clau de la jornada. Havia de guanyar el Dani Jarque per tornar a lluitar per la permanència. Guanya la Cope 4-1 al Manlleu. Sí, sí, 4-1. I ara sí, es jugarà tot a la Pobla de Mafumet, Albert. Partit clau i hem d'anar a Tarragona.
3: Hem d'anar a Tarragona, Eloi.
0: El Ciutat Cooperativa, que guanya l'últim partit de la temporada al municipal de Nejarqui, es jugarà la permanència a la Lliga Elit a l'última jornada. Els de Sant Boi de Llobregat es van imposar en un duel directe per la salvació davant del Manlleu, on l'equip dirigit per Javi Calvo es va imposar un contundent 4-1 després d'aconseguir posar l'empat just abans del descans i dominar els segons 45 minuts amb un segon gol de Biel Blanco, un al 82 de Luis Serrano, que sortia des de la banqueta, i un definitiu de Brian de Sokolou només dos minuts després. Això deia el Javi Calvo, l'entrenador de Ciutat Cooperativa, just després del partit.
4: Después de la derrota, como bien dice, la semana pasada, y bueno, ajustándose más lo que quedaba ya de campeonato, sabíamos que hoy no podíamos fallar. Aún así se nos ha puesto el partido en contra, pero bueno, el equipo ha tenido reacción, creo que hemos estado muy superiores durante todo el partido. En la primera parte no hemos tenido esa fortuna del gol, pero en la segunda parte hemos encontrado todo lo que hemos tenido. Sacó tres puntos clave, clave, sabiendo que bueno, que nos queda un partido y esto es una auténtica locura. Pero bueno, hoy dormimos fuera del descenso, que era lo importante. Y nada, felicitar al grupo y felicitar als chavales y a prepararnos para la semana que viene.
0: Aquesta victòria situa el Ciutat Cooperativa dos punts per sobre del descens i dependrà de si mateix en l'última jornada de la Lliga Elit, on visitarà el camp de la Pobla Mafumet, que després de guanyar el camp del Martinenc encara té possibilitats d'aconseguir l'ascens directe a la Tercera Federació en aquesta última jornada. Qui també surt del descens és el Futbol Club Sant Boià, que guanya 3-0 al Cubelles en l'últim partit de la temporada del Joan Bautista Milà. Aquesta derrota condemna els cubellencs al descens, mentre que el Sant Boià dependrà de si mateix en l'última jornada, que disputarà el camp de l'Atlètic Vilafranca, que ja no es pot moure de la quarta posició. Finalment, qui ja ha fet la feina és el Mariano Poblet, que assegura la permanència a la segona catalana. El Volei Sant Boi també surt del descens amb una doble victòria aquest cap de setmana i s'acaba definitivament la temporada de l'Embol Cooperativa Sant Boi amb la derrota aquest dissabte a la Copa Catalana. Ara sí, amb tot sobre la taula, comencem Gent de Carrer, que tenim moltes coses per explicar-vos.
5: I a més ho fem per parlar amb un dels protagonistes d'aquest any, un DJ que des de fa uns mesos ja ha marxat de Sant Boi per seguir la seva aventura artística a Madrid. Aquesta festa major tornarà a casa i a més ho farà amb més ganes que mai. DJ Romero, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Buenas tardes, encantado de estar aquí contigo.
5: I benvingut a Gent de Carrer. Escolta, t'hem trucat perquè volem celebrar que regreses a casa, d'alguna manera, i faràs en aquesta festa major, és així, no?
6: Sí, bueno, de alguna manera hemos conseguido llegar a casa, pinchar con la gente de casa, está siendo una locura, mucha gente me está escribiendo por redes sociales diciendo que va a asistir al espectáculo de la Plaza de la Agricultura y estoy súper contento porque he actuado en diferentes pueblos de alrededor, pero nunca he tenido el placer de encontrarme aquí con vosotros en Sant Boi, con mi gente y en mi casa.
5: Per tant, això serà el divendres dia 15, aquest dia de festa major, serà, com dius, a la Plaça Agricultura, serà 2:45. Per tant, serà ja en el moment aquell en el que es cou ja la festa de veritat, diguéssim, no?
6: Será en el momento épico de la noche, estaremos allí de 2:30 a 4, cerrando allí el espectáculo y bueno, os vais a encontrar musicón, sobre todo ritmo urbano, pero también un poco más los ritmos que controlo yo, que son más flamenco y todo eso y tengo una sesión preparada que creo que va a funcionar muy bien.
5: Amb moltes ganes també d'escoltar-la. Com diries que és una sessió teva? Què és el que té perquè te la sentis pròpia?
6: Yo, para poder sentirme bien dentro de una sesión, para hacerla mía y que suene más a Romero, me gusta meter música urbana y a la vez acompañarlo de un poco de mi cultura, de mis orígenes, del inicio de cómo empezó todo con el flamenco. Soy gran fanático de Camarón de la Isla, de hecho llevo el mismo tatuaje que él y realmente desde pequeño el origen mío ha sido el flamenco, la calle, las guitarras, las percusiones y la verdad que mi sesión siempre va acompañada de ese folclore, por así decirlo, de ese estilo único de calle, urbano, para todos los públicos y con ese toque sentimental también que me gusta mucho meter dentro de la sesión.
5: Clar, que de fet és una cosa molt del flamenc, no? El fet de parlar dels sentiments i fer-ho a cor descobert, també.
6: Exacto, exacto. El flamenco es una cultura, un arte, un estilo musical que o se siente o no se siente. No cualquiera puede hacer flamenco, no cualquiera puede pinchar flamenco, ni folclore, ni nada de esto. Entonces lo tienes que sentir. Y siempre intento que mi sesión urbana, como de reggaetón, de dembow, lo típico, ¿no? Bad Bunny, artistas del pop comercial, de la radio, intento siempre que tenga una fusión con lo que suele ser más underground, más profundo y con más sentimiento, por supuesto.
5: Underground, clar, tu, per exemple, ara citaves grans referents del flamenc que segurament no serien com underground, diguéssim. És a dir, que també tens aquesta part d'alguns artistes com més emergents també de donar-los com l'opció de que sonin a festes teves?
6: Sí, tengo la opción de meter artistas emergentes, intento siempre escuchar música, estar a acorde con lo nuevo, con lo último que sale. Ahora hay bastantes artistas del género más urbano de rap y de hip hop y demás que estoy siguiendo mucho, y estoy haciendo bastantes mezclas, remixes de sus canciones, porque estoy encontrando un nicho ahora bastante importante en el mundo del flamenco y en el mundo del rap también. He sido telonero de Natos y Guaur. Uh-huh. Este sábado pasado estuve siendo telonero de Las Chuches también, que son artistas bastante, bastante potentes en el mundo del flamenco. Y estoy buscando ese estilo flamenco urbano para hacer ahí una mezcla de sentimientos y de estilos.
5: Clar, de fet, tu, diem que tornes a casa perquè la teva feina i el que fas també artísticament t'ha portat lluny. Clar, ara mateix estàs vivint a Madrid. Explica'ns com ha estat aquest pas també per tu.
6: Bueno, ahora mismo estoy aquí en Madrid. Me mudé hace 4 o 5 meses. Yo estaba allí viviendo en San Boi, en mi casa. Y bueno, pues por amor encontré a una chica que siempre ha sido muy importante en mi vida. Y la verdad que ella bueno, se dedica al mundo del periodismo y demás, y me trajo aquí la oportunidad, la vida, el amor, y estoy muy contento porque aquí me he podido desarrollar, estoy creciendo a pasos agigantados. Luego también he estado haciendo apariciones en Menorca, en diferentes puntos, siendo residente en Costa Sur también. Estamos ahora a la espera de hacer un cierre de una gira latinoamericana, que estamos ahí intentando lucharlo y a ver si todo sale bien. Pero sí, la verdad, el principal motivo de que me llevara aquí ha sido el amor. Yo también, aparte de ser artista, soy una persona que se deja mucho llevar por sus sentimientos. Todo lo que hago es con emoción y con cariño, y allí donde me lleva el sentimiento, allí es donde voy. Por eso encajo también con el género flamenco, con la rumba, con el folclore y todo esto.
5: Y ahora el cor et diu Madrid, ¿no?
6: Ahora el corazón me dice Madrid. Soy una persona que tiene bastante las ideas bastante claras y el corazón muy abierto. Ahora mismo me dice Madrid, pero nunca se sabe dónde voy a llegar a parar, tampoco.
5: Clar, explicaves que també hi havia moments que havies anat, per exemple, a punxar a Mallorca, no? Que t'estan a poc a poc sortint coses, però alhora ha estat sent tot com a un ritme molt, molt accelerat. Com és ara mateix la teva vida?
6: Bueno, ahora mismo mi vida, bueno, la vida, realmente lo que se ve en redes sociales es una cosa. Soy una persona muy natural, muy, muy original, me suelo describir. Lo que se ve en redes sociales es muy bonito, pero realmente el mundo que está detrás de trabajo y demás es totalmente distinto. Ahora mismo mi vida, yo me dedico a una academia de música aquí en Madrid, que es una de las más punteras de Madrid. He tenido mucha suerte. Envío un saludo a la Academia Intec también, porque me ha dado la oportunidad de estar aquí y de trabajar con ellos. Y de hecho mi vida normal es todo el día con el ordenador, trabajando 24/7... sí que es verdad que el crecimiento ha sido muy, muy rápido. Llevo 5 años en esto de la música y ya he sido telonero de bastantes artistas, y aparte he llegado a pinchar en bastantes discotecas importantes. Pero sí que es cierto que hay que gestionar muy bien el tema de las subidas y las bajadas. porque al final en este mundo puedes subir muy rápido, pero no se te puede, por así decirlo, subir a la cabeza. Me considero una persona normal, una persona humilde, de Sant Boi, de Llobregat de toda la vida, y seguiré siendo el mismo, siempre, pase lo que pase.
5: Clar, i això és una cosa que t'has de repetir a vegades a tu mateix, és a dir, que potser si et deixes anar una mica, alguns ambients sí. Et poden portar com a creure't algú.
6: Sí, correcto. Realmente lo peligroso aquí es el ego, porque el ego es una sensación, una motivación que se te mete en el corazón, y en este mundo hay mucho ego, en el mundo de la música hay mucho ego, y siempre intento mantenerme pues humilde, mantenerme una persona normal, con el ego, cuando el ego se dispara lo controlo, porque al final no dejo de decirme a mí mismo todos los días de dónde vengo. Estoy aquí en Madrid, bueno, pues tengo una oportunidad, estoy más cerca del mundo musical aquí, hay muchas más oportunidades, muchas más puertas a las que picar, pero siempre me mantengo humilde de donde vine, del barrio de Casablanca, de Sant Boi de Llobregat, y siempre me mantendré, yo creo, en esa línea.
5: Parlaves també abans de tota aquesta feina que hi ha prèvia a que tu vagis a una discoteca i posis la teva música, no? Deies que estaves fent producció amb l'ordinador i que és una cosa que a més ocupa molt de temps. Perquè nosaltres ho podem entendre, com és la preparació d'una sessió?
6: La verdad que la preparación de una sesión en sí no es como realizar una lista, ¿no? Una lista de reproducción, como cualquier persona lo puede realizar en Spotify, porque luego el público cambia, el público no siempre va a ser el mismo. Entonces, te voy a hablar más concretamente de la preparación de la sesión de este viernes 15 de mayo.
5: Perfecta.
6: Sant Boi. He intentado, pues eso, preparar un poco una lista desde lo más profundo de mi corazón, lo que más me motiva, lo que realmente me pone los pelos de punta. Y esas canciones, esos remixes, esos mashups que he realizado yo desde el principio, como para explicarle a la gente dentro de esta sesión mi historia desde el inicio. Es decir, quiero intentar transmitirles desde el inicio de mi sesión hasta el final todo este progreso, todo este proceso que he pasado junto a mi equipo, a mi pareja, a muchas personas que están alrededor mío echándome una mano, editando vídeos, acompañándome en mis shows y demás. Y es lo que intento transmitir, ese proceso del Romero que empezó, el niño que soñaba con ser DJ y la persona en la que me he convertido ahora, tanto artísticamente como personalmente, creo que he crecido mucho. Y la sesión la puedes preparar, pero luego allí sucede algo que te puede cambiar los planes, como el tipo de público o no conectar bien con el público, y entonces tienes que tener esa psicología de pista para poder adaptarte al entorno que la fiesta requiere.
5: O sigui, que has de saber improvisar d'alguna manera, no? I adaptar el que tu podies tenir prèviament preparat al que acabi passant allà després.
6: Exacto. Puede ser que toda la preparación que llevo realizando meses de la sesión, puede ser que en 15 minutos, estando allí, se vaya todo al traste. Es decir, que tenga que tirar por otra línea musical. No será el caso porque soy gran conocedor del público samboyano, ser el público típico que viene a nuestras fiestas mayores, y la verdad soy una persona que me gusta adaptarme a todo tipo de públicos, edades, y que intento siempre tener contento a todo el mundo. No me centro en algo urbano para gente joven, ni en algo más ochentero para gente un poco más mayor. No, intento tener ese dinamismo y esa manera de pinchar para todo el mundo.
5: Ara dies que coneixies perfectament el públic de Sant Boi, tu tens records teus a la Festa Major de Sant Boi, passant-ho bé, diguéssim?
6: Sí, bueno, tengo muchos recuerdos en los que, bueno, cuando venía la Fiesta Mayor o la Purísima, que son fiestas muy señaladas allí en Sant Boi, tengo recuerdos de pequeño haber ido a los conciertos, haber ido a las casetas a comprarme, por ejemplo, sudaderas de, en aquella época, la marca El Niño, que era una marca bastante conocida, que ahora poco a poco se ha ido perdiendo. Pero sí, tengo muy buenos recuerdos de toda esa época. Sí que es cierto que, y te mentiría si te dijera que sí, de pequeño siempre quise apostar por el deporte, no tanto por la música. sí que siempre me había llamado la atención, porque soy una persona que desde pequeño pues he cantado delante del espejo, he hecho como si fuera un cantante, actuaciones, algo más artístico, ¿no?, dentro de mí. Por eso tampoco en el ámbito escolar no encajaba mucho, porque era como que no me encontraba dentro de mi mundo, de mi, de mi zona de confort, ¿no? Estaba estudiando cosas que a lo mejor no me llenaban, me aburría mucho, y siempre he estado ligado mucho a la música, la verdad.
5: Doncs clar, aquests records que tu tens de la Festa Major, amb aquest nen petit que ara també ens explicaves, clar, què suposa per tu veure't com a part de la Festa Major, com un dels actors implicats?
6: Supone un... Más allá de la emoción, supone algo más profundo, más sentimental. Me lo llevo como un poco más a lo personal, en el sentido de que estar allí con la gente de San Boi, con el gran apoyo que he recibido por parte de la alcaldía de San Boi, que quiero también darle un abrazo y enviarle un saludo a la alcaldesa de San Boi, a su equipo, a Cultura también, y sobre todo también al Punt Jove, que siempre me han ayudado, sobre todo con los eventos que hemos realizado con ellos. No quiero olvidarme de nadie. Igual hablo demasiado, pero no quiero olvidarme de nadie ni dejarme a nadie. Y sí que es cierto que me lo llevo más a lo personal, Albert. La verdad que estoy muy emocionado. Seguramente el día 15 pues sea emotivo para mí, sea un día un poco a la vez feliz, pero también difícil, porque estoy delante de un público que es mi casa, y la verdad que no te puedo negar, me emociona mucho, estoy deseando que llegue el momento.
5: ¿Y crees que tendrás más presión por el fet de que sigui casa teva?
6: Sí, yo creo que tengo esa presión. De hecho, estamos ya a 5 de mayo, estamos apenas a 10 días, siento la presión a día de hoy, en esta entrevista, incluso, y... Sí que es cierto que he pinchado para artistas delante de miles de personas, pero es que esto es otra cosa. Esto es algo que se lleva dentro, que es un sentimiento de pertenencia a San Boi. Siempre me he criado ahí, he nacido ahí, en el hospital comarcal, que también me acuerdo mucho de él, del hospital, porque al final ya no lo tenemos, porque la vida cambia, la vida evoluciona. Pero sí, me lo llevo a lo personal y estoy bastante, no nervioso, pero sí siento esa adrenalina tan bonita que siente una persona antes de subirse a un escenario, que cualquier artista que nos esté escuchando va a saber de lo que hablo, y estoy emocionado y tengo muchísimas ganas de que llegue el día.
5: Doncs estem expectants també de saber com serà aquesta sessió amb DJ Romero, que avui ens acompanya a Gent de Carrer. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
6: Muchas gracias a vosotros y os envío un saludo desde aquí, desde Madrid, y bueno, nos vemos pronto. Muchísimas gracias por la entrevista y nada, enviar a todos los samboyanos y samboyanas un fuerte abrazo y pronto estaré con vosotros.
5: Una abrazada para tú.
6: Igualmente.
5: Nosaltres a Gent de Carrer seguim explicant-vos més coses, perquè ja us hem dit que teníem dates per la Festa Major, però, per tant, això també vol dir que tenim dates per la Festa Major alternativa. En aquest cas seran del dia 14 fins al 17 de maig, i el que ja hem conegut també és el cartell. I veiem una guitarra on hi posa aquesta màquina Mata el Feixisme, acompanyant unes lletres a les que s'hi llegeix clarament la nostra festa, la seva derrota. Avui per parlar-ne saludem a la seva autora, i que també està impulsant aquesta festa, és la Irene Alcázar. Què tal, com estàs?
3: Bon dia, encantada.
5: Bona tarda i benvingut a Gent de Carrer. I avui també ens acompanya l'Andrés Rodríguez, també de la Tanu Sambullà. Què tal, bona tarda.
7: Bona tarda.
5: I benvingut també. Com diem, ja s'acosta aquesta festa major alternativa. No sé si hi ha una mica de nervis per aquí.
3: Sí, bastants, la veritat, perquè és molta feina i vols que tot surti bé. I al final, pues, nervis i ànim, 100%.
7: Nervis i estrès.
3: Sí.
5: Com estan sent aquests dies, Andrés?
7: Bueno, estem acabant de tancar coses, que vulguis o no. Sempre els últims dies és el que toca, no?
5: Moments de preparar-ho tot. Sí. Doncs coneixem ja les dates, coneixem també aquest cartell. Hem explicat una mica de què anava el cartell, però sobretot el que volem és que ho puguis explicar, Irene, què és el que simbolitza aquest cartell.
3: Bé, doncs aquest any una mica el fil conductor de tota la Festa Major l'hem volgut una mica enfocar cap a... Bueno, no cap a aquests moviments, sinó ens hem donat compte, no?, com que hi ha un auge, no?, de moviments masclistes, LGTB-fòbics, racistes... Ja no només a xarxes socials, sinó fins i tot també s'han pogut arribar a veure com per carrers de Sant Boi, i l'enfoc que hem volgut donar nosaltres ha estat no tant el de respondre amb odis, sinó respondre amb festa, fer de la festa la nostra eina per lluitar contra tot l'odi que poden arribar a generar alguns col·lectius i ocupar l'espai, fer públic, fer festa des de la cultura, des de la comunitat, generar aquests espais on la gent es pugui juntar, sentir-se segura i divertir-se més enllà de la inseguretat que pugui generar algun discurs d'odi.
5: La inseguretat en quin sentit? De la por que pugui generar-li algú, o la confusió, o en quin sentit?
3: Bueno, alguna de les coses que ens han motivat també a fer, a enfocar-ho cap aquí, han estat uns grafitis que han aparegut per Sant Boi amb missatges d'odi. Tampoc vull donar-li com molt de focus, no?, en aquest sentit. Prefereixo com centrar-me en la part positiva de la festa que estem organitzant i de com estem afrontant tot aquest tema. I això és, doncs, que veure que realment la majoria de gent estem a tope amb els moviments que ofereixen, doncs, espais segurs per les dones, per el col·lectiu LGTBI, en plan, contra el racisme i tot això.
5: Posem el focus llavors en la part positiva, que és el que té una festa que pot fer que uneixi a la gent d'una manera que pugui ser un acte antifeixista, també, diguéssim.
3: Totalment. Al final és això, és cultura, és estar amb les persones i veure el que hi ha realment i el que es mou.
5: De fet, en el vostre cas, Andrés, sempre, des de la Tenue, sempre hi ha aquest component de posició política, no? En el sentit de marcar posició, i s'aprofita també per fer en aquesta festa.
7: Sí, sí, sí. L'Ateneu, o sigui, no s'entén l'Ateneu sense política. Va en nostre ADN, això. I com bé explica la Irene, doncs, és aquesta posició contra totes aquestes actituds la que volem marcar, i que la festa, doncs, sigui oberta a tothom.
5: Clar, en el teu cas, quan vas començar aquest cartell, quan se't va fer com la proposta també de que poguessis tirar-lo endavant, tu ja estaves implicada, diguéssim, dins l'Ateneu, no? Vull dir que ja anàveu de la mà en el sentit del missatge.
3: Clar, totalment. A més, com estava a la pròpia comissió del fil conductor i era la pròpia dissenyadora del cartell, he pogut treballar mà a mà amb ells, treballar tot el discurs i els elements, junt amb la gent que també estava col·laborant per fer la identitat, i que després m'han ajudat a fer les adaptacions per senyalització i coses d'aquestes. O sigui, que ha estat superguai, no es podria haver treballat millor en aquest sentit.
5: Com ha estat aquest procés de creació del cartell?
3: Doncs per assemblees, que a més són obertes al públic. Si l'any que ve algú es vol animar a participar, doncs podria venir. I bàsicament, doncs, pluja d'idees, vam anar a triar, anar escollint, al final són com xerrades, quedes amb la gent i està super a gust i dius, vale, el tema que hem de fer, a veure, què ens interessa, de què volem parlar, d'això, vale, com ho abordem, d'aquesta manera. Vam estar buscant referents, jo vaig anar fins i tot a la biblioteca a buscar un llibre sobre com cartells i publicitat, sí, antifascista de la Barcelona després de la Segona Guerra Mundial, i en tot el tema del franquista, o sigui, per tot el tema d'imatge i tal. I al final, doncs, cadascú va anar portant el seu granet de sorra, i de tot allò, doncs, va sortir com la proposta del cartell. De fet, la idea de la guitarra era dir que no va ser meva, va sortir en grup, de forma col·lectiva, treballant-ho tots junts. O sigui que no és només...
5: Quan vas fer aquesta investigació que dius, què és el que vas trobar que et va sorprendre? De dir, ostres, mira, això em va inspirar molt.
3: Sobretot el... Poder és una cosa com molt puntual, jo com vaig veure és el tema del disseny, però el tema dels colors, és el recurs aquest del blanc, negre i vermell, sobretot està com super present en tota aquesta imatge, també tot el com es produïa, les impremtes, aquesta cosa com molt feta a mà i, bueno, autoproduïda, és molt important, també he intentat que es veiés reflexada en el cartell, al final està fet digitalment, no?, amb els mitjans que tenim avui en dia, però he intentat transmetre-ho amb la textura del paper que he anat buscant, les tipografies i tot això.
5: I les frases?
3: Les frases també van ser arrel de treballar-ho col·lectivament amb el grup, i això, o sigui, superenfocats, la idea principal va ser, volem un missatge positiu, no volem enfocar-ho des d'una part com de ràbia i tal, volem, o sigui, sí, amb ràbia és com molt digna, però volem enfocar-nos més com a la part positiva, no? I per això parlem de la nostra festa, que és l'important.
5: Clar, aquesta festa, que Vull dir que hi ha coses que és impossible, no, Andrés? Que no puguin fer ràbia o que no pugui haver-hi com una reacció, però que, amb quin esperit, diguéssim, s'enfrenta tot això que exposeu en aquest cartell i que exposeu com del que voleu parlar en aquesta festa, però alhora que sigui un espai en el que es pugui celebrar? Sí, la pregunta m'ha quedat fatal. A veure si puc entendre. No, sí, ha sigut cosa meva, no et preocupis. El tema és, per una banda, ara ens ho estaven explicant, no? Sí. És com que la reacció natural que surt cap a aquests missatges que vosaltres es poseu de l'extrema dreta pot ser la ràbia, no? Sí. Però en aquesta festa el que voleu és com posar el focus en el sentit positiu, no? De quina forma es farà això?
7: Bueno, és amb l'alegria i el fet de fer un espai segur per tothom, de respecte de les diversitats, de gènere i de... Bueno...
3: Sí. Que, sí, jo penso que al final no és una alegria com naïf, no? Vull dir, al final està el sentit de és la seva derrota, però és això, és poder, a vegades quan acabes tan ficada dintre de tot el que poden ser discursos d'odi i tal, depèn de, o sigui, sobretot a internet, quan acabes amb unes certes cookies, acabes veient certes coses, és molt fàcil com enfonsar-te i acabar amb el cap ple de com comentaris que et posen trista al final, i també aquesta saturació d'informació et fa no voler fer certes coses, i l'alegria també és com un motor molt important per al canvi, per lluitar contra tot això. O sigui, no volem ser naïf en plan de no, tot està bé, sinó utilitzar aquesta energia que pot generar l'odi per enfocar-ho cap a la festa.
5: Com a motor, també.
3: Exacte, sí.
5: Doncs, en aquesta festa més alternativa, de la que coneixem ja el cartell, coneixem les dates, però Andrés, volem conèixer alguna cosa més. No sé què ens pots explicar.
7: Bueno, lo primer que puc explicar és que encara estem obertes a rebre voluntaris i voluntàries. Molt important. Aquesta festa, com ja sabeu, està feta de forma... Bueno, està impulsada per voluntàries. Mm-hmm. Tota la feina prèvia ja està feta, majoritàriament, però queda el muntatge i queda el fet d'estar allà. Aleshores, totes les mans a les sambullanes i sambullans i del voltant també que siguin, o sigui, que vulguin participar, són benvingudes. Després, hem seguit una mica el mateix esquema que portem seguint els últims anys. Això es pot veure, obrim amb el Correbans, una activitat que ja s'ha considerat, hi ha un petit canvi a divendres, començarem una mica més tard als concerts per fer un sopar de revetlla, un sopar de germanor, que ja era una idea que ens rondava alguns anys al cap, i bueno...
5: Quin és el sentit, diguéssim, de fer el sopar?
7: Bueno, sí que és veritat, per exemple, l'espai de paelles és un espai de compartir taula amb la gent que estimes, amb la gent que potser no veus de tant en tant, o sigui, tan sovint com t'agradaria, i la festa major és una excusa perfecta, però també es pot fer de revetlla. Aleshores, també hem volgut donar espai a això.
5: Sí, sí, en aquest sopar explicaves que també després hi hauria concerts.
7: Sí, hi ha concerts. O sigui, la festa major alternativa de Sant Boi sempre ha apostat moltíssim per la música en directe. De fet, ens ha costat molt prendre la decisió de reduir un concert al divendres. I com sempre, doncs, tanquem amb DJ. I, bueno, doncs, serà aquest el format de divendres, no? Després del sopar hi haurà aquests concerts al mateix espai, allà als jardins.
5: Això pel que fa el primer dia, què més tindrem després?
7: Bueno, això no és el primer dia, comencem dijous nosaltres. Dijous comencem amb el Correbans, el que et comentava, ja és una activitat consolidada, són tres espais on hi ha diferents petits concerts i anem rondant per les places, tot recollit al final amb una batucada. Acte seguit ja farem el pregó als jardins de l'Ateneu, i per últim farem la nit hortera, doncs, que és la nit més de petardeo, que més de top hits. Aleshores, doncs, aquí tenim un concurs de lip-sync, no sé ben bé què és, el Carles m'ha explicat diversos cops.
5: Jo, és el que t'anava a dir, ara veus, ara sí, com has deixat a quadres a mi. Que no.
7: Crec que és algo semblant al playback, pel que m'ha explicat, i jo acabo dient sempre, però això és playback, i em diu, no, però... No. I, bueno,
5: hi ha un...
3: És com això. Playback, però que compta més l'actitud que no que estiguis
7: la
3: vocalitzant. Sí,
7: no?
3: Sí, és com la performance.
5: Sí, surts a fer una performance a la que no cal cantar, però que cal, diguéssim, que, no, que expressis coses i que facis el show.
3: Exacte, és donar-ho tot, i a més, és un concurs obert per la gent que vulgui participar, així que si algú que li mola, doncs el dijous està ja aquesta activitat.
7: Sí. Seguit tenim un concert de Back to You, un grup d'aquí de Sant Boi de versions top hit, de, bueno, de la rebetlla, i tanquem amb un DJ doncs, del, pel mateix estil. O sigui, és la, la nit una mica més, diguem, caspa, petardeo. És bastant divertit i és una nit que funciona molt bé.
8: Eh? I tot i cap, també vull dir, en aquesta festa més alternativa d'haver-hi
7: sí,
8: espai per tot.
7: Sí, sí. Home, és una festa major, al final. Sí, sí. No sé, una miqueta de poble, no? També aquí, d'esta essència.
8: Doncs, alguna més, cosa no sé, més que volies avançar?
7: No, si vols que comentem alguna cosa de la programació o...
8: Sí, sí, endavant, endavant.
7: Ah, no, també tenim la nit de, o sigui, el dia de divendres tenim les activitats familiars per la tarda, activitats sobretot enfocades a la canalla, tallers dinamitzats, bueno, és un espai també que no només sigui tot festiu, enfocat als adults, sinó que també tinguin el seu espai. El sopar que ja hem comentat de Germano, i després doncs tenim els concerts amb els, el Persianas i los Influencers Muertos, Miratges, iCrew, i tancarà la Sumella, és una DJ. Bueno, anem veient. I després ja ens queda doncs dissabte el concurs de paella, el concurs de flams, hi haurà alguna sorpresa pel mig, hi ha regals, com, bueno, premis per les paelles millors valorades. I després, doncs, per la tarda hi haurà les activitats a la Terrasseta, acompanyades de Som, i a la nit, concerts. Quatre grups, tindrem allà Maldes, d'aquí a Sant Boi.
8: Ah, sí.
7: Tindrem Pensamiento Cítrico, també d'aquí a Sant Boi, Petit Ibèric. També tenim components que estan lligades a l'Ateneu, Dem, que és allà Rigi Drum, i un DJ de música en català per tancar la nit.
8: Per tant, activitats hi ha moltes, concerts també... Sí. El que passa que també deies una cosa al principi que volem posar sobre la taula, que és el fet de que això es fa entre voluntaris i que es necessiten més, més voluntaris. Clar, com és treballar dintre d'una festa major alternativa?
7: És cansat. Diumenge, obrir diumenge a costa. O sigui, diumenge fem activitats al matí també, tenim allà un taller de salsa, tenim un grup de salsa brava que vindrà en directe, que són d'aquí de Sant Boi, Salsona, i tenim vermut musical. Diumenge és dur, és dur. Si dijous comences amb força, potser no arribes amb tanta força a diumenge.
8: Sí, t'has de potser guardar una mica d'energies, fins i tot.
7: T'has de guardar. Sí, sí. Com a públic tens la baza de no he d'anar a organitzar, no he d'anar un parell d'hores abans, puc arribar quan vulgui, com a organització no.
8: Tu, Irene, com ho vius, això, aquests moments de tanta intensitat?
3: O sigui, jo, és el primer any que estic de voluntària i, a més, que m'he ficat al grup motor de la FMA, i jo no sabia on m'estava ficant. La veritat és que és molta feina, però també és molt recompensant. I jo em penso que qualsevol persona que hagi gaudit de la festa major alternativa, sí o sigui, algun cop en la seva vida de venir i que sigui a fer de voluntària, que ja no és tanta càrrega com està el grup que ho movem tot, però la veritat és que és guai, ho agafo amb ganes. Ara amb ganes, ara, diumenge torna'm a preguntar. Una altra cosa.
8: Clar, sí que és cert que a nivell de... Clar, de màrqueting perquè la gent s'ho apunti, ho hem posat una mica complicat, però expliquem-ho tot, no? Vull dir, Andrés, suposo que també hi ha una part d'estar allà dins, diguéssim, que omple molt, no sí. sé com
7: sí,
8: ho sents.
7: Sí, sí, expliquem-ho tot, o sigui, nosaltres al final estem al grup motor i estem allà des de dimecres fins a diumenge, última hora. Les persones que venen voluntàries, que fan torns de barra, que venen a fer muntatge, doncs és una mica més relaxat, i la veritat, formar part de la FMA i formar part de tot el que es fa, contribuir a això, la veritat és que t'omple. I és molt divertit fer barra també, no sé.
3: És molt divertit, sí, és divertit al final, i sobretot si vens com a voluntària que saps que tens el teu horari de fer això aquí, aquí i allà, és mola. Mola, i val la pena, i és recompensant, i saps que has participat en això que és tan guai.
8: Doncs si algú ens està escoltant i vol participar d'alguna manera, què és el que ha de fer?
7: Doncs tenim el formulari, encara suposo que està obert, i el link, si no em falla la memòria, el tenim al Linktree de l'Instagram, o segurament a la web també hi és. I no res, animar-vos, de veritat. O sigui, a banda d'això, també s'ha de dir, tenim un equip de catering que ens cuida moltíssim, hi ha molt bon rotllo a la barra, hi ha moments d'estrès i moments de riure, i... Bueno, és curiós, no? Hi ha moments d'estrès, tenim com la barra que sembla que està plena, surts fora i veus que va ràpida, que funciona molt bé, o sigui, val la pena, és algú que s'ha de viure, jo crec que en algun moment.
8: Doncs moltíssimes gràcies, Andrés Rodríguez, per venir també al programa a presentar aquest cartell i en general a presentar aquesta festa, que també la tindrem properament. Moltes gràcies i també enhorabona per la feina que es fa cada any des de l'Ateneu. I moltes gràcies també a Irene Alcázar, avui, per acompanyar-nos, també explicar-nos aquest cartell de la que aquest any doncs has estat també la protagonista. Moltes gràcies.
3: A tu, merci.
8: Avui, un dia en el que estem parlant molt de la Festa Major, ja sabem algunes dates, també alguns detalls, i el que ja coneixem també és el mocador de la festa. Compte amb això, segons els dissenyadors, representa la cultura i la identitat de la Festa Major del nostre poble. Xavi Fernández, què tal, com estàs?
9: Bona tarda, molt bé.
8: I benvingut a Gent de Carrer. I Alba Bravó, què tal, com estàs?
10: Hola, molt bé.
8: I benvingut a Gent de Carrer. Aquest any, podem explicar-ho així, tenim mocador oficial de la Festa Major i l'heu fet vosaltres en aquest cas. Expliquem-nos això, Xavi.
9: Pues sí, la veritat és que ens vam trobar una mica amb la necessitat, no? Que nosaltres com a propis santboians sempre hem vist al nostre voltant, no? Ciutats o pobles que tenien aquest mocador i la veritat és que doncs hem vam pensar que era per què no fer-ho per Sant Boi, no? Doncs en aquest cas ho vam tirar endavant.
8: Clar, de fet, Alba, això no és que ningú hagi fet com un encàrrec, diguéssim, sinó que vosaltres heu vist clarament que no hi havia com un mocador oficial, que era una cosa que fa Festa Major, i ho heu volgut fer vosaltres també des de la vostra iniciativa, no? Com ha anat això?
10: Exacte, exactament. O sigui, nosaltres estem acostumats a que arriba la Festa Major i és com, uah, que arriba la festa del poble. I era com que tu anaves de festa i deies, ostres, però com que no portava res identificatiu, saps? Era com, ho necessito per poder demostrar rotllo, que estic al meu poble, que és la meva gent, el meu entorn, i no sé, és com ajuntar una mica el poble, no? Fer una mica el germanor.
8: Que quan miris a la persona al costat, que vegis que hi ha alguna cosa que porteu que és igual i que us uneix també en aquests dies.
9: Sí, tant, o sigui, que sigui algo al final comú, no? Que tothom pugui portar, no? Tothom que vulgui al final, i pues això, que existeixi aquesta unió, no? I el sentiment una mica pues, de Sant Boi.
8: Clar, perquè vosaltres sou molt de Festa Major, no?
10: Sí. Sí, sí.
8: Per tant,
10: sí, sí.
8: Esteu amb ganes de que arribi tot plegat.
9: Tenim moltes ganes que arribi, sí, sí.
8: Doncs, ara han estat, com explicàveu vosaltres també a través de les vostres xarxes socials, uns mesos de molta feina. Com va ser des del primer moment que vau pensar la idea, que la vau començar a impulsar, fins ara que ha estat just el moment de fer tota la comunicació del llançament? Com ha estat tot aquest procés?
9: Bé, doncs, o sigui, sí que és cert que portem bastant de temps pensant-ho, però sí que és veritat doncs, que a la Puríssima, que ens van posar al Mercat del Jove, doncs, passàvem moltes hores allà i vam començar a donar-li una mica el coco, no? I a poc a poc doncs, va sortir aquesta idea, no? De per què no fem alguna cosa també per Festa Major, no? Que pugui servir doncs, per tothom, no? I bueno, pues, a poc a poc van anar cuint una mica, no? I al final doncs, va arribar doncs, en el moment aquest. És cert doncs, que portem uns mesos treballant bastant.
8: Però hi havia alguna alternativa o era com ha de ser un mocador des de l'inici?
9: Vam estar donant voltes, però vam pensar alguna cosa que puguis posar-te, però que no, com que no sigui feixuc, no, portar-lo, pues, o que tu t'ho posis i ja està, ho portes, res més.
8: Clar, i que sigui potser que tingui una mica més d'identitat que potser una samarreta, que és com molt, molt comú, no? Potser.
10: Exacte, o sigui, al final nosaltres vam fer a l'inici la samarreta perquè vam veure que, doncs que no hi havia, no, aquí a Sant Boi, que ostres, pues, portar la samarreta del teu poble era com algo guai, però que arribessin les festes era com, bueno, però és que potser són molts dies seguits de festa, no posaràs tot el dia la mateixa samarreta. Vam decidir, ostres, doncs anem a fer una mica de recerca de què es fa als altres pobles, què podem fer que no s'hagi fet mai aquí. Llavors vam veure que els mocadors es portaven molt també a la resta de les festes dels barris. I van dir, doncs, que millor que això.
8: Clar, de fet, convidem evidentment a tots els que ens esteu escoltant que aneu fins al vostre Instagram, mutum.design, allà podem veure tota la comunicació també que esteu fent, fotografies amb aquests mocadors. El que passa que, clar, ara mateix aquí a la ràdio és una mica difícil poder ensenyar-ho, per tant, com ens explicaríeu com és aquest mocador?
9: Pues, bé, com has dit a l'inici, és una mica, hem volgut buscar com algú que defineixi, no, Sant Boi. Llavors, pues, hem buscat una mica també doncs, allò que és característic, no, tant a Sant Boi com a les festes majors, i hem aprofitat, o sigui, vam ficar doncs, des de gegants, una mica el que és la cultura popular, però també doncs, espais no concrets, pues, com pot ser l'església de Sant Baldiri, no, que al final pues, és representatiu de Sant Boi.
8: Si alguna cosa que volguessis afegir.
10: Bueno, era perquè, bueno, al final vam fer una mica com un redisseny, no, del que era la samarreta, però aplicat a les festes, amb una tipografia, no sé, com una mica també més juganera, més festiva. Atractiva, sí, més festiva, exacte. I, bueno, ficant una mica també el que el reflecteix, no?, les festes, que també, doncs, són la música, els focs artificials i, bueno, el que engloba tot Sant Boi.
8: Clar, de fet, veiem que hi ha focs artificials, vull dir que hi ha coses que també ens posen una mica en aquest ambient com de festa.
10: Exacte.
9: Sí, i tant.
8: I a més, és el com de color molt vermell. No sé com va estar també el fet d'escollir quin color acompanyava tot això.
9: Això va costar, el color, sí? Va costar. Sí?
8: Perquè havia discrepàncies, potser, o per què?
9: No, perquè al final, pues, colors hi ha molts, és molt ampli, no? I quin color esculls, pues,
8: no,
9: al final...
8: No l'anaves a fer, no sé, marró, tampoc. No,
9: no una tampoc, cosa... però al final blau, verd, no sé, són colors que al final, pues, també, com que inciten també a la festa, no? Però el vermell, o sigui, vam pensar com que... No sé, el vam veure, vam dir, és aquest.
10: Bueno, i també no sé. Perquè vam estar pensant, rotllo, vam estar mirant el tema de quina era la bandera de Sant Boi, i vam veure que portava el blau, el blanc, i portava un triangle que era de color vermell, i vam dir, ostres, és que és com que tot és coincidència, no? I per què no el fem vermell? I ens, com que ens aboca, no?, a la bandera de Sant Boi.
8: Ara esteu fent aquesta comunicació, perquè això pugui arribar a tothom. Estem veient algunes fotografies, per exemple, que està en un gos agafat al coll, que també li queda molt bé aquest mocador, hem de dir, potser s'hauria quedat. Però què és el que queda d'ara en endavant? És a dir, perquè queden encara coses de comunicació per fer, no entenc?
10: Sí. Ara mateix encara estem fent fotos, inclús, o sigui, anem una mica amb el temps una mica just, però bueno, intentem continuar estant bastant actius. Però la idea és com que volem reflectir, no?, el fet de que el mocador no és només per una persona, sinó que és per tothom, per la família, pels amics, per la parella, el gos, no?, que al final és, forma part de la família també, és com unificar tot i dir que el mocador no és per una persona, sinó que és per tot el poble.
8: Clar. Xavi, com va això en el sentit de la demanda que teniu? És a dir, heu començat ja a demanar als samboians, les samboianes que us l'encarreguin, o això quan passarà?
9: Sí, fa, no sé si va ser ahir, abans d'ahir, tinc el dia una mica perduts, sí. Però sí que fa això un parell de dies vam obrir un formulari, vam llançar com el que seria la primera publicació, i des d'aquí, doncs, tothom que vulgui pot entrar al nostre Instagram i fer el formulari. A partir d'aquí nosaltres agafem les reserves, perquè encara que tenim com pensat un número, és cert que pues al final pot ser que siguin més, menys, però això també ens ajuda a nosaltres al fet de la producció.
8: Clar, suposo que tampoc voleu pecar de cada curs o llargs, no? Vull dir que la gent ho demani per vosaltres tenir una idea de quina producció és la que en feu després de,
9: sí,
8: tant, de tot
9: i,
8: això.
9: I al final també, doncs, per assegurar, no?, que aquelles persones que ho volen, que puguin tenir-ho a temps també per la festa major, que és el seu.
10: Encara i així, el dia 17 de maig, que creus que es fa un mercadet al Valdiri, encara i així allí continuarem la venda dels mocadors per tota la gent que no hagi pogut fer el formulari o que el vulgui tenir de record o el que sigui, encara estarà en allò.
8: Clar, i sobretot per una cosa, que és que potser hi haurà molta gent que això de les tecnologies ho porti una mica més peix, no?, i que potser li agrada més aquesta cosa més presencial d'anar allà a comprar-ho, doncs també tindrà aquesta possibilitat, dieu.
9: Sí, i estem buscant també, o sigui, al final el dia 17 queda com molt al final, no?, però sí que és cert que estem buscant alguna opció per poder posar-nos, encara que sigui un matí o una tarda, per això mateix que dius tu, doncs, que algú que en comptes de fer-ho amb un formulari, doncs, pugui venir directament, no? Ai, mira, us acabo de veure i doncs, m'interessa, no? Però al final, doncs, és lent, també.
8: Clar, i també és possible que aquí hi hagi un efecte crida en el sentit de que, tot i la bona comunicació que segur que fareu, que segurament hi haurà gent que això no li arribarà i que sortirà als carrers a la festa major i dirà, ostres, jo vull aquest mocador, també,
10: sí,
8: no?
10: Sí, totalment.
8: Que vull dir que potser genera també aquest efecte crida després, sí, diguéssim, sí. Aquest, com que es contagi això.
10: Això ens va passar també amb la samarreta, que la van posar al mercat de la Puríssima i després tota la gent venia, ostres, que jo he vist una samarreta de Sant Boi, però que no sé on està. Llavors, doncs això, anar comunicant molt, del boca a boca.
8: Per tant, aquí, Xavi, ja sabeu, vull dir, tenir reserves?
9: I tant. Sí, al final, o sigui, el que nosaltres plantegem és això mateix, tenir com el formulari, per nosaltres tenia més com un plus, no?, per això mateix que dius.
8: Per cert, ha passat una cosa també, que és que avui estava, no?, entrant a Instagram, de sobte he entrat a l'Instagram de l'alcaldessa i dit, ostres!
10: Sí.
8: Vull dir que també s'ha fet ressò de la vostra iniciativa, és a dir, no sé si això també esteu sentint com que la ciutat, vull dir, ara feia la broma, però que la ciutat us està acompanyant d'alguna manera.
10: Sí, o sigui, aquest matí hem vist la repujada de la publicació i hem dit, ostres, que guai, no?, que la pròpia gent de Sant Boi també ho repugi a les seves històries, perquè al final també és com ajudar el poble, que això ho fem per tots i totes.
8: Clar, avui estem parlant d'aquesta iniciativa, amb aquesta festa major que s'acosta i de la que tenim també moltes ganes, però volíem aprofitar també per preguntar-vos sobre la feina que esteu vosaltres, no?, des de Mutum, vull dir, feu moltes altres coses, més enllà d'això, què és el que desenvolupeu en el vostre dia a dia?
9: Bueno, nosaltres com a tal, o sigui, Mutum al final acaba sent com algo més, no?, en el nostre dia a dia, i sí que és cert que vam iniciar pues, fent una mica de samarretes, entre d'altres coses, no?, però enfocat sobretot en reivindicar, no?, pues, alguns temes que potser no es parlaven tant. Vam començar sobretot amb la salut mental i llavors a partir d'aquí doncs, hem anat, pues, això, cada any doncs, seiem, pensem una mica cap a on volem tirar. No? I bueno, a poc a poc, doncs, al final, ara també ens hem trobat amb això, vam veure la necessitat de Sant Boi i vam dir, pues, per què no, doncs, ho provem i endavant.
8: És a dir, aneu mirant coses que no hi siguin i que puguin haver-hi com una necessitat,
9: sí.
8: No?
9: Sí, tal qual. Mm.
8: I ara mateix, així a nivell més de, com a dissenyadors, com a dissenyadores, què és el que tenim així ganes de fer, no? Ara estareu embolicats segurament amb això del mocador.
10: Bueno,
8: quines coses tenim ganes de fer?
10: Ara mateix estem amb tot el tema de la producció dels mocadors, o sigui, ens estan arribant un munt de comandes, estem supercontents per l'acollida que està tenint, i després d'això doncs continuarem amb la col·lecció que tenim a mitges, no sé, volem continuar fent coses, no només per nosaltres, sinó també pel barri i per tota la gent que ens envolta.
8: Doncs aquesta festa això que la tenim a tocar i que més aquest any doncs podem posar-nos aquests mocadors perquè encara sigui més ambient de festa major. Recordem, podrà comprar-se en alguns punts presencials, heu dit el dia 17?
9: Sí, que encara, o sigui, és festa major, són els últims sí. dies i estem pendents de poder tenir algun dia previ també per acabar de tancar.
8: Això pel que fan al sentit presencial, si no, a través del seu Instagram, mutum.design, allà fixat un formulari de Google a través del que podeu fer les comandes i doncs això us arribarà després a casa vostra, suposo, no?
10: Sí, bueno, la idea és intentar buscar un punt de... de fer de recollida i que la gent pugui anar allà i recollir-ho directament, o fer la compra allà mateix. Però encara estem intentant gestionar l'espai, estem intentant parlar amb l'Ajuntament i tot això, a veure si podem aconseguir algun punt per poder recollir allà.
8: Per tant, moments de molt estrès, però bé, segur que tot acabarà sortint.
9: Sí, tant.
8: Doncs moltíssimes gràcies als dos per visitar-nos avui a Agenda, que Xavi Fernández, moltes gràcies.
9: Moltes gràcies.
8: I Alba Bravo, també moltes gràcies.
10: Moltes gràcies
8: a vosaltres. Amb aquest mocador oficial de la Festa Major 2026.

0: Núria Salan, què tal? Bona tarda, com estàs?
1: Molt bona tarda, molt bé, molt bé.
0: I benvinguda, gent de carrer, em sembla que vens de lluny, no?
1: Doncs mira, fa 12 hores jo estava veient a l'Skyland de Nova York. Fa 12 hores exactes.
0: Sí, acabes d'aterrar?
1: Pràcticament literal, sí. Havia d'haver aterrat fa estona, però ha hagut un problema tècnic que no he fet ni cas. Diu, un problema tècnic, la gent es posa nerviosa, jo no. Perquè viatjar en avió és dels mitjans de transport més segurs que hi ha. I llavors, a més, estàs en un aeroport on tens un lavabo, una cafeteria, una taula, endoll, wifi gratis, hotel zero. I ja està, hem fet temps allà i llavors el vol d'una tirada i bé. Vull dir, molt bé, molt bé.
0: I què hi feies a Nova York?
1: Doncs jo agafo l'avió a Newark, que és l'aeroport més proper, si vols, a la City, perquè tinc una part de la família allà. Una filla meva se'n va anar a estudiar i es va quedar allà, es va enamorar, es va casar, i allà tinc una part de la família. Llavors, un parell de cops l'any vaig a veure la família, a fer de iaia, de granma nunu, que em diuen, granma nunu, perquè hi ha la granma, l'àvia de cada dia, i jo sóc l'altra, la que ve de tant en tant, la granma nunu. I llavors he estat allà passant uns dies de lleure.
0: I dijous passat estaves també a Nova York?
1: Sí.
0: Però vas seguir el que va passar al ple municipal?
1: Sí. M'havia

0: Vull dir que sí que ho sé, amb molta emoció, perquè a més vaig rebre molts missatges, he rebut molts missatges, molts missatges. I bueno, doncs, a veure...
1: Clar, i perquè a l'últim ple municipal es va provar que fossis filla predilecta de la ciutat. De fet, es va provar de forma unànima. Ara ens explicaves l'emoció que t'havia provocat. Per què diries que et va fer tanta il·lusió, això?
0: Mira, primer perquè no era... Vull dir, jo m'havien arribat veus d'una dona em diu, hem demanat que et posin un carrer. I jo li deia, no tinc cap pressa, perquè et posin un carrer has d'estar morta. I no tinc cap pressa. Ara mateix diu, no, llavors no. Vull dir, allò que la gent va dir, diu coses en sentit... I jo pensava, bueno, doncs, per alguna raó volen fer-te algun reconeixement. Però no m'esperava que fos filla predilecta, perquè reconec que és l'honor més gran que un municipi pot lliurar a un ciutadà o una ciutadana. I a més, saber que ho seré amb el Pere, que el Pere és algú a qui li tinc molta admiració, molta estima, molt d'apreci, i que l'admiro moltíssim pel que fa, pel que ha fet i per qui és i com és, no? Llavors és, fa molt de goig i molt d'honor. I no t'enganyo, em fa molta il·lusió pels meus pares. Vull dir, els meus pares són vius, el Bautista i la Candeles, tenen 91 i 92 anys, els 92 a punt de fer, i els meus pares són d'origen palentí, de Palència com P, i van venir a treballar a Barcelona en aquells anys, a finals dels 50, i van comprar un pis a Sant Boi, a la Muntanyeta, que encara hi viuen, i podien haver anat a qualsevol altre lloc. Jo podia haver nascut a Cornellà, a Sant Joan d'Espí, a Viladecans, però va ser Sant Boi. Ells han viscut tota la vida, encara hi viuen, jo he viscut tota la vida a Sant Boi, i les meves germanes, hi ha una que encara hi viu i l'altra fa poc, però ve sovint, i de fet s'ha comprat un pis a Sant Boi per poder venir quan vulgui, no? Vull dir que totes tenim els peus arrelats a Sant Boi. Tinc una filla lluny, però l'altra viu a Sant Boi també. Llavors, ostres, els meus pares van ser els que em van fer Sant Boiana. I clar, els he fet molta il·lusió, estan emocionadíssims.
1: Què t'han dit els teus pares?
0: Bueno, doncs el primer que et diuen és, ostres, felicitats. El meu pare estava emocionat, però emocionat de plorar, eh? I este bàsicament és felicitats, ostres, que fort. I ja està, vull dir, no m'han fet cap filípica, però els reconec que estan emocionats i molt orgullosos. Llavors això és una satisfacció molt gran per un fill o una filla, no?
1: Amb tot el que tu has fet, quin ha estat el paper que han tingut ells?
0: Doncs, de vegades, el paper que han tingut és intentar evitar que jo ho fes. Perquè no sempre han acabat d'estar d'acord amb les coses que feia o com ho feia o si m'embarcaven coses, també t'ho dic, eh? Però, bueno, potser un dels trets característics meus és no fer cas. Ja està, vull dir, si hagués fet cas tota la vida, tot el que m'han dit... no hauria fet bona part del que he fet. A l'escola tenia una mestra de primària que em deia, Salan, no farem mai res de profit a tu, no? I que, sort que no li vaig fer cas, em va entrar per una banda i em va sortir d'una altra, o que no podria ser científica perquè, com ho va dir? Perquè era una nena pobra, i les nenes pobres no podien ser científiques. I tampoc no li vaig fer ni cas, vull dir, vaig ignorar totalment que no m'ho... Jo crec que no m'ho deia amb cap mena de mala intenció, sinó perquè també era el que n'havien après, eh? Pensem que la persona que m'ho estava dient era algú de l'edat dels meus pares o més gran inclús que els meus pares. Llavors, els meus pares no sempre han estat allò de alineats amb el que feia, però després sempre han estat molt satisfets i molt cofois, no? De quan explico, mira, he fet això, he fet allò, doncs si ho expliquen i saps que ho expliquen, no? Llavors, potser directament no, però ho expliquen por ahí, llavors ja està, bé, tens, molt bé.
1: Tens com la sensació de que al final o al mig trajecte d'aquesta història que tu estàs demostrant que tenies raó?
0: Sí, de tota manera també te diré que molt trist seria si féssim les coses per demostrar als altres que tenim raó. Les coses s'han de fer per un convenciment personal, i les persones del teu entorn poden estar d'acord

0: o no. Però si tu creus que ho has de fer, crec que has de fer-ho. Evidentment, no es tracta de ferir ningú, no es tracta de que perquè tu t'entossudissis en una cosa facis mal a ningú del teu entorn proper, però les coses s'han de fer per un convenciment personal. I jo, mira, moltes vegades quan fem jornades d'orientació per estudiants de secundària que estan pensant què fer el dia de demà, jo sóc professora en una escola d'enginyeria a Terrassa, a l'ESEIAT, l'Escola Superior d'Enginyeria Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa, que he d'agafar aire per dir-ho. Porto 30 anys allà, abans havia estat a l'Escola de Mines de Manresa, i doncs jo porto vinculada a la Politécnica tota la meva vida professional, com aquell que diu. I les jornades que fem d'orientació, les portes obertes, venen pares, mares amb criatures. Les criatures estan a quart de l'ESO, primer i segon de batxillerat. I de vegades el que percebo és que a qui li fa il·lusió que la criatura estudia enginyeria és els pares. I jo veig a la criatura que potser està alineada o no. I això és una tragèdia, perquè aquella criatura acabarà fent el que li manen a casa, perquè al cap i a la fi tenen 16, 17 anys i han de fer el que els hi manen, i amb la millor intenció del món, jo no dic que no serà amb això, però no els estan preguntant tu què vols fer. Però jo he arribat a sentir que un pare, mare, el que sigui, una persona adulta, em digui que FP no, perquè és de losers. Hosti, jo t'ho prometo que li hagués donat amb el bolso, perquè ni és cert ni és just. Si aquella criatura vol fer un cicle formatiu, deixa-la que faci un cicle formatiu, que sigui feliç, que desenvolupi el bo i millor, i després, si vol, anar a la universitat, ja anirà. I jo li he arribat a dir a pares, per què no t'apuntes tu a la universitat? Apunta't tu. A més, ara, com que tenim una titulació que només cal tenir 55 anys per apuntar-te, no cal ni selectivitat ni res. És un diploma sènior que tenim a Terrassa.
1: I què ens responen?
0: I no, llavors, clar, sovint, escolti, no em falti el respecte, dic, no t'estic faltant pas el respecte. El que veig és que a tu et fa molta il·lusió, fes-ho tu. I ja els hi dic seriosament, evidentment hi ha una ironia darrere, però jo poso la cara de... I llavors veus la criatura que somriu per sota el nas. Aquella criatura te l'has guanyat.
1: Segurament ella ha pensat, mira, aquesta és dels meus, no?
0: Vale, i si aquella criatura acaba l'escola, com a mínim sap que té una aliada amb qui podrà venir i parlar, i si no li queda més remei que continuar aquells estudis per satisfer el seu entorn, doncs, escolta, tampoc no és una mala opció, no? Doncs, per què et deia això? Perquè quan tens 16 o 17 anys tu no pots posar-te ferm en el que vols fer o en el que no. I llavors tenim aquelles situacions en les que a mitja carrera algú deixa. I això venia al fil de què hem de fer pel que volem fer. Ens fan triar molt joves. Llavors jo, si ara m'esteu escoltant joves de Catalunya, què heu de triar? Si no us queda més remei que fer el que us diuen a casa, feu. No us discutiu, que no val la pena. Al cap i a la fi, la vida és molt llarga. I encara que sembli que s'acaba tot al 18, no és veritat. No és veritat. I tindré oportunitat de fer, desfer, refer, tornar a començar, reconduir, i no seríeu el primer ni la primera que comença una carrera d'enginyeria i després es guanya la vida fent ceràmica o pintant quadres o dirigint pel·lícules de cinema. I ho dic de debò. Vull dir, tinc exalumnes que amb la carrera d'enginyeria acabada ara estan dirigint pel·lícules de cinema o de documentals.
1: La vida et va portant.
0: I ja està, o condueixen motos, o pinten, o fan ceràmica, o fan art, o s'han dedicat a altres coses. Vull dir que la vida és llarga.
1: Parlaves de la convicció com una cosa imprescindible a l'hora d'entrar en un món com la ciència. Quina és la teva convicció, el que et va portar tu a voler caminar cap a aquest lloc, diguéssim?
0: La curiositat. La curiositat. No l'he perdut mai. Jo veig alguna cosa i m'agrada saber com és per dintre, com funciona. Jo sóc una persona curiosa, no tafanera, és diferent, sóc curiosa, m'agrada saber per saber-ho, per mi, no per parlar o mal parlar, no, jo vull saber. Llavors, quan hi ha una cosa nova, m'agrada saber com és per dintre, com funciona, està en meravella. Llavors, tot el tema de les mecàniques, el tema dels dispositius, l'electrònica, ostres, em meravella, perquè no sempre ho entenc, però amb meravella pensar que una sèrie de connexions físiques fan que s'aixequi una paret o es mogui algo o que canviï el color d'un vidre. Vull dir, jo quan vaig descobrir les façanes aquestes polaritzades era un ual de ciència-ficció, no? Llavors la curiositat, la curiositat i voler saber les coses, per què passen les coses. Mira, Theodor von Karman va definir la diferència entre la ciència i la tecnologia. La ciència t'explica els fenòmens que t'envolten i la tecnologia t'ajuda a crear allò que no ha existit mai. Doncs jo necessito tenir aquest coneixement per poder entendre les coses i a partir d'aquí trobar alternatives o solucions, que al cap i a la fi enginyeria és solucionar problemes amb enginy. Llavors, no hi ha res que em faci més feliç de pensar que algú del meu entorn ha patentat alguna cosa, ha inventat alguna cosa que serveix per ajudar a les persones. Penso, ostres, que xulo! I jo he conegut aquests joves, no? He estat professora seva. Ostres, això em satisfà enormement.
1: És un, és un sector amb molt d'ego, ara deies que tu t'alegraves que algú pogués tirar algun projecte endavant, però dins el teu sector hi ha molta competició, hi ha molt d'ego.
0: La competició pot ser sana, perquè la competició és el que et mou a esforçar-te. Sobretot si la competició és quan t'han dit que no pots fer-ho, hi ha aquest punt de punt d'honor, de vull demostrar que sí que es pot. Llavors, quan competeixes amb companys d'igual a igual, si és sana, està bé aquesta competitivitat, està bé perquè és a veure qui fa més ràpid, i si hi ha col·laboració, doncs és magnífic. Mira, jo quan veig els meus estudiants que han participat en la Fórmula Student, cada universitat porta el seu vehicle, però després quan arriben a lloc s'ajuden entre ells, perquè si els falta una eina, veus que l'equip de Delft els hi ha deixat una eina.
1: Hi ha competició, però hi ha solidaritat també,
0: no? Exacte, llavors aquesta competició és sana. La competició de posar travetes, aquesta la veritat és que em fa molt de mal i abomino, d'aquesta competició de vull tirar endavant però cremant la terra al meu entorn. Aquesta no m'agrada. Ego, segurament sí que n'hi ha. El que passa que jo crec que tinc molta sort de que estic envoltada de més gent maca que gent amb ego, clar. Home, però clar que hi ha gent amb ego, a veure.
1: A tots llocs.
0: Tenim un percentatge de gilipolles. Ai, perdó, se m'ha escapat. Perdó. Tenim un percentatge que ens toquen en l'entorn. Que, mira, vaig engegar un programa de mentories fa molt de temps, a l'M2M, que era per noies, que surten en minoria, i això no canviem. Una noia enginyera sortirà en minoria.
1: Tu has explicat, de fet, que en la teva classe éreu dues.
0: Érem dues, la Rosa, que era de Sant Boi també, la Rosa Sabat, i jo, que érem de Sant Boi les dues. I això ho hem mantingut durant molts anys. De fet, ara tinc un grupet de 9 persones i tinc 3 noies. Però no passa res, això no canvia. O està canviant molt lentament. Les noies surten preparades, formades i en minoria. I llavors, el programa aquell de mentoria era per ajudar-les, a l'M2M, per ajudar-les a gestionar formar part d'una minoria, sense drames i sense res. Home, els dones algunes pistes, alguns tips, i els deia, mira, tu et trobaràs a la vida. Estimem que toquen uns 15 gilipolles al llarg de la vida. Llavors, quan te trobis un, tatxa a la llista. I de vegades te trobaràs un que ho és tant que tatxes dos.
1: Quants has tatxat tu?
0: Ui, jo he començat aquesta llista moltes vegades, perquè també els he dit, quan acabis la llista, torna-la a començar.
1: Mai s'acaba.
0: Bueno, diguem que la capacitat de l'ésser humà per sorprendre't és il·limitada, no? Però tu has d'aprendre bé, i com a anècdotes, jo m'agrada molt riure'm de mi, riure del que em passa, i coses que m'han passat que en un moment donat eren una cosa que em treia molt la son, després he estat capaç de convertir-ho en un acudit i explicar-ho jo mateixa, de dir, ostres, un dia em va passar això, i he fet pífies de la sala d'un campanar, Però, bueno, tu pots prendre'm una miqueta com un monòlogo de El cielo con ella, no?
1: L'altre dia, escoltem una reflexió que era al voltant d'això, que deia, està molt bé que ens riem de nosaltres mateixos, però en el cas de les dones ja hi ha com suficient cosa, com que des de fora sembla que haguem de demostrar de més, sembla que tot hagi de ser com més difícil. Està bé, riem-nos de nosaltres mateixes, però primer abans empoderem-nos i guanyem com autoestima, no? També, en el teu cas, ho has viscut així o des del principi ja has estat molt de riure't de tu mateixa?
0: No. Jo, de fet, a l'escola, te parlo dels anys 70, jo portava ulleres. Jo era l'única nena de classe amb ulleres. I tu tens 13-14 anys, la cara plena de grans, ulleres, i ets l'empollona de la classe. Això no pinta bé. Això no pinta bé. Això pinta que riuen de tu, que es burlen de tu. No existia el concepte mobbing, però segurament era alguna cosa semblant a això. Llavors jo recordo haver passat moments molt lamentables amb persones que ara me les trobo pel carrer, em saluden, em somriuen, i penso, hosti, tu, amb el que tinc ara a l'esquena vindries i et fotaria un tall de mànigues o una traveta o el que sigui, no et contestaria, que en aquell moment et quedes glaçada, clar, i t'enfonsa't molt, no? Llavors no sempre ha estat així, però sí que és veritat que he trobat amb la ironia i amb la treure punxa a les coses la manera de desencaixar l'enemic. És a dir, quan algú ve intentant fer-te mal i et diu estàs vella, estàs grassa i tal, i tu dius, grassa? Jo? Però si he perdut 100 grams, hosti, si jo pensava que ja no em veuríeu, i fas aquesta ironia i llavors aquella persona no s'ho espera, perquè espera enfonsar-te, i no, i encara que et pugui fer mal contesta amb una ironia. Llavors això també ho explicàvem als programes de mentories, amb una ironia deixes a la gent fora de joc, i una vegada algú està fora de joc, guanyes tu.
1: Et va ja costar molt aprendre això?
0: Bueno, sí, clar que et costa, però et costa el dia que realment t'acceptes com ets, amb les teves arrugues, amb les teves canes, amb els teus quilos. I ja està, jo recordo una amiga i jo que parlàvem i dèiem, ens deien, no tens arrugues? Dic, collons, he de tenir arrugues. Si amb el sobrepès que tinc, he de tenir arrugues. El dia que tingui arrugues, tindré mitjalins a la cara, no? I clar, la gent riu perquè no s'espera que donis aquesta resposta. Però nosaltres mateixes ja ho diem.
1: És una forma, en el fons, de protegir-te, no?
0: Clar, però... I és que arriba un moment que és que m'ho crec. És que ja m'ho crec. I penso, veus que bé, en el fons, la persona que m'ho diu, que està prima com un dimoni, però està arrugada, i jo no. Se siente haber pedido muerte.
1: Parlaves d'aquesta... No, aquesta convicció que et portava cap a la ciència, no? I per totes les coses que has anat fent, però una cosa que també has tingut com molt a la teva carrera és el fet de la divulgació, no? D'explicar també la ciència. Mm-hmm. Això de divulgar, d'ajudar els demés, de portar la ciència també com a un altre lloc, diguéssim, de poder explicar-ho, això d'on t'ha nascut?
0: Mira, jo recordo haver escollit estudis amb molt poqueta informació. Els meus pares no tenien una formació tècnica ni superior, tenia estudis primaris, amb la qual cosa qualsevol cosa que jo hagués dit estava bé, i coneixien el que coneixien a l'entorn. Tu coneixes els perfils professionals de les persones que t'envolten. Si has conegut algú en medicina, infermeria, saps que hi ha persones que són arquitectes, però enginyeria, si no tens a la família ningú que es dediqui, és un àmbit que no coneixes.
1: És a dir, en el teu cas, quan eres petita o quan eres adolescent, per exemple, i vas haver d'enfrontar-te al que vull ser de gran, no hi havia ningú que fos enginyer al teu voltant?
0: Ni tan sol científic. Al meu entorn no hi havia ningú. Els meus avis eren pastors, vull dir que difícilment... Al meu entorn no hi havia... L'única persona que recordo que havia anat a la universitat era una senyora que vivia sota de casa, la senyora Mercè, que era una senyora... captivadora. Ella havia anat a classe amb la Maria Aurelia Campmany, havia anat a la universitat, vivia a Barcelona i s'havia comprat un pis a Sant Boi com el de cap de setmana, i ella venia tant en tant, una senyora que venia de Barcelona, una senyora de l'edat de la meva àvia que fumava. Imagina, tu tens 10 anys i veus aquella senyora vella que fuma, es pintava, portava perfum, clar, una cosa que la meva àvia no feia. Vull dir, era una dona diametralment oposada a les dones del meu entorn.
1: I era una dona que tenia moltes coses a explicar-te.
0: Era una dona que tenia moltes coses a explicar, parlava idiomes, parlava francès, havia anat a la universitat, li agradava el futbol, s'havia arribat a discutir amb algú pel Barça, i explicava que una vegada sa mare va anar a buscar-la a la plaça de la universitat i la va conèixer perquè va veure dues noies revolcant-se per terra, barallant-se, i la va reconèixer amb ella per la puntilla de les calces. I diu, la bronca que em va caure. Clar, algú que és capaç de discutir-se i revolcar-se per terra per defensar el Barça quan tu tens 7-8 anys.
1: Clar, i és contracultural en el sentit del paper que se suposa que havien de tenir les dones en aquell moment.
0: Exacte. Llavors, aquella senyora em va dir una vegada que amb l'única persona que jo estaria tota la meva vida era amb mi. Em va dir, i em van recordo, que els pares algun dia marxaven, que els fills algun dia marxaven, que les parelles no sempre es quedaven, però que jo em llevaria amb mi mateixa tots els dies de la meva vida. I això ho he repetit molt. Això ho he repetit molt. L'he repetit a les meves estudiants, l'he repetit al meu entorn, a les meves filles. Perquè és cert. És cert. Tu t'estimes molt els teus pares, però no ets una projecció de la seva vida. Els teus fills et poden limitar, però al cap i a la fi algun dia marxen, no es queden amb tu. I les parelles et poden marcar, i evidentment decidir tenir una vida de parella és que tu apostes per una vida en comú i has de fer concessions, faltaria més. Però quan jo veig aquestes parelles que marquen, limiten, que tanquen, que home, això no es pot consentir, no? Perquè t'estan llevant la vida. Llavors, i si et quedes sola, doncs no passa res, estàs amb la millor companyia que puguis tenir, ningú t'estimarà com t'estimes tu, no? Per molt que t'estimi la persona del teu entorn, i em sento afortunada perquè em sento molt estimada, no és, però que va ser un consell curiós en aquell moment, i va ser la primera persona que vaig conèixer, i ella era de lletres, però em deia que fes el que vulguis. Clar, l'únic model de dona científica que jo et coneixia era pels llibres Marie Curie.
1: Però encara ara és hi ha una mica un efecte semblant, en el sentit que si ens fixem en les figures que surten en els llibres quan són petits, és que és Marie Curie. I ja està.
0: Has vist alguna foto de Marie Curie somrient? No, no la hi ha. Només hi ha una foto que està ella amb un mig somriure, que està amb el Pierre Curie acabats de casar. I ja. Pensa que amb ella li comencen a fer fotos després de guanyar el primer Premi Nobel. Després, el primer Premi Nobel ella no el va anar a recollir.
1: Sí, que va haver-hi polèmica també.
0: Va haver polèmica perquè li van oferir només a Pierre Curie.
1: Sí, sí,
0: i Pierre Curie el va rebutjar. Però, i ella, en 1903, els concedeixen el matrimoni Curie, diluïts amb Henri Becquerel, i ella decideix que no va a Suècia a recollir-lo perquè el seu marit està malalt i no el deixarà pas sol. Per tant, Henri Becquerel el va recollir en nom del matrimoni Curie. Poc després, Pierre Curie mor. I ja és vídua quan li comencen a fer fotos, que no era com ara, que tens el paparazzi a la porta, vull dir que li feien poques. Però ja és una dona vestida de negre, una dona amb dol a la cara, trista, sola, i una dona amb molta pressió. Llavors guanya un segon Premi Nobel a 1911. Hi ha un tall de vídeo del moment en què ella entra a l'Acadèmia Nobel per recollir el seu primer Nobel en solitari. El seu segon Premi Nobel. Es va convertir en la primera persona de la història en tenir dos Premis Nobel. Era 1911, i la ovació que rep, tota la sala, homes es posen drets per aplaudir-la, i ella, petitona, amb el cabell blanc, va mirant a tothom, ajupint. Aquell moment és de carn de gallina.
1: En quin moment vas veure tu aquest vídeo?
0: No, l'he vist fa relativament poc, potser fa 10 anys, l'he vist fa 10 anys.
1: Però ha sigut com una mica una inspiració allà per tu, no?
0: Marie Curie no era en cap moment una inspiració per mi, perquè era una dona que estava totalment lluny de les meves capacitats. Clar. Era una dona molt llesta, una dona amb dos premis Nobel. Quina criatura se sent prou ferma i segura i prou intel·ligent com per guanyar dos Nobels?
1: No per guanyar dos Nobels, però sí en el sentit de veure que hi ha un camí, almenys. Que no és que ningú hagi fet res sent dona en aquest sector, vull dir que hi ha un camí, almenys.
0: Però és que el model que et posen és, has de ser com Marie Curie, dos premis Nobel. Això està totalment lluny,
1: sí, sí,
0: de les teves capacitats. Que et posin de referent algú que va suspendre matemàtiques i després va remuntar, algú que es va equivocar i va poder reconduir la seva vida, algú...
1: Això ho diuen molt, per exemple, amb Einstein, no?
0: Clar, però veus el cas Einstein, un senyor que la va liar molt i la va pifiar, sí, sí, molt en alguns casos, i en canvi el tenim endiosado, no? En sèrio. Però tu has de ser perfecte, impecable, va, home, va. Doncs hi ha models de dones meravellosos, magnífics, que potser no han guanyat ni guanyaran mai un Premi Nobel, però són referents perquè tu empatitzes amb aquella persona i dius, i ha fet alguna cosa que ha ajudat al món, endavant.
1: I com ho fem per posar-les en valor? Què és el que es pot fer?
0: Doncs una cosa que porto demanant molts anys, fa molts anys, que acabarà amb mi a la foguera. Jo acabaré la foguera,
1: No, home, no.
0: Sí, però necessitaré dos pals, perquè amb un m'escapo, ja t'ho dic ara. Doncs és que els llibres de text haurien de tenir menys noms de senyors mòmies i més noms de dones vives. Vull dir, a mi que surti Einstein amb un llibre, ja el coneixem, ja està, no, el pots treure, que no passa res. Que surti Gutenberg i la seva impremta, que fa anys que ja no se'n fabriquen, que no li traurem valor, però... I si ho actualitzem i traiem noms, posem a la Judit Giró, que amb 30 anys... abans dels 30 fa aquest any, va fer un test d'orina per detectar si una dona té càncer de mama. Que no és magnífic, això? Posem a la Judit Giró, que a més és nostra, posem a la Gemma Marfany, que és la millor biogenetista que he conegut i que té, com jo, 25 anys i 450 mesos. Vale? Doncs posem noms de dones que te les puguis trobar pel carrer, la Carme Torres, l'Alicia Casals. Posem noms, i a més, nostres, ostres, que no cal anar... Totes americanes.
1: Sí, però creus que hi ha aquest punt de que com ens les podem trobar pel carrer, a vegades les fem de menys?
0: En sèrio? En sèrio? Mira, algú a qui admiro profundament és el Manel Esteller. Ningú posaria en dubte que el Manel Esteller hauria de sortir als llibres.
1: No, no, sí, no ho dic...
0: I ens el podem trobar al carrer.
1: O sigui, no dic que això hagi de ser així, em refereixo a que, ho estàs explicant, sembla que si no és una cosa que ja s'hagi mort, que faci molts anys, costa com una mica a vegades reconèixer això,
0: però això és molt lamentable.
1: Sí, sí,
0: això és molt, això és molt lamentable. Perquè és que a mi m'ho han dit, home, és que no es podem posar perquè encara poden pifiar-la, en sèrio. I que la pifin vol dir que traurem mèrit a tot el bo que hagin fet. Vale? Clar, han fet fa poc una pel·li d'Oppenheimer que el posen com pobret Oppenheimer. En sèrio. L'única persona que va tenir una crisi de tristesa quan va llançar una bomba atòmica va ser Lise Meitner, que va ser qui va descobrir la fissió nuclear juntament amb Otto Hahn. Otto Hahn ho va publicar sense ella. Amb ell li van donar un Premi Nobel. Amb ella no li van donar res. És l'única dona que té un element químic al seu nom, el Meitneri, però l'única persona que quan va llançar la bomba atòmica va tenir una crisi de dir si ho arribo a saber li calo foc als apunts. No l'Oppenheimer, que l'Oppenheimer va fer molts diners. Llavors també ens expliquen la història una miqueta com volen, eh? Vull dir, noms n'hi ha. Una altra cosa és que no hi ha voluntat de posar-los. I així, i acabo així. Per tant, editors i editores de Catalunya de llibres de text, si m'esteu escoltant, posem noms de dones. Si no en teniu, contacteu-me, que jo en tinc més de 22.000. Jo us en donaré de tots colors, alçades i mides, de totes les contrades i de tots els àmbits. I ja està, i de vives i de mortes, us les presento. Tinc el WhatsApp de totes.
1: Més enllà d'això, què més creus que es pot fer per posar la ciència en el centre, sobretot en un moment en el que cada vegada hi ha més teoria de la conspiració que corre lliurement i que hi ha molta gent que s'agafa això també com una forma de donar respostes fàcils a certes inquietuds que pugui haver-hi. Com es pot fer perquè la ciència pugui tornar a estar en el centre dels debats i no fer volar coloms?
0: Bueno, a veure, el que tenim ara és que també amb la intel·ligència artificial, amb el ChatGPT i amb aquestes eines, tothom és expert en tot, eh? Uh-huh. Sí? El que jo em trobo, i ara no t'ho prenguis malament, però em trobo que amb més facilitat un senyor es considera expert per haver llegit tres webs que una senyora per apostolar d'un tema es documenta molt. I si no se sent segura, t'ho diu, no em sento còmode parlant d'això.
1: Sí, a l'home això del la síndrome de l'impostor no...
0: És un cunyao, és un cunyao. Vale, és un cunyao. Tu rius, ja saps.
1: Estirar més a la piscina, diguéssim,
0: no? Claro, i de seguida lliçones a tothom, el cunyao. Ja saps de què parlo,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: pues
1: sí,
0: eso.
1: Sí.
0: Pues amb molta facilitat, te trobes cunyaos de tot, i gent que diu, no, si jo... Clar, bé, jo m'he trobat, estar jo ensenyant a una persona que ja no està ensenyament, que de formació havia fet un batxillerat tecnològic, però després havia fet politologia, amb tot el respecte i carinyo. Jo li estava ensenyant el Fab Lab que tenia amb les màquines d'impressió 3D, li estava explicant tal, i em diu, sí, això el meu fill em va explicar, i llavors m'estava alliçonant ell a mi pel que el seu fill li havia explicat amb ell, i jo deia que el teu fill que té 14 anys no, que potser la criatura aquella és algú meravellosa, però jo no m'atreviria a dir això. Jo no m'atreviria a dir això. I segurament aquesta prudència és la que ens aparta de les primeres línies d'acció, de foc o de les primeres veus. Però bueno,
1: ja clar, el tema és...
0: També, perdona'm,
1: sí,
0: és més difícil trobar una dona en un renuncio, que ens podem equivocar i ens equivoquem molt, però no és tan habitual, perquè ens assegurem molt abans de dir alguna cosa.
1: Una
0: perquè
1: dona sabem, en un què, disculpa?
0: Renuncio. Un renuncio és una manera de dir que has dit una cosa per una altra.
1: D'acord.
0: És una castellanada. Mm. Però és allò que has dit alguna cosa i no era. Llavors t'hi t'han enganxat amb un... Vale?
1: I clar, el tema és com es pot fer perquè... poder competir amb això, no? Una cosa són els cunyats que deies i l'altra són discursos que hi ha molts diners al darrere que aquests discursos puguin aflorar. Clar, sí que és cert que la resposta de la ciència potser és... A vegades hi ha coses per les que la resposta potser és que no hi ha una resposta encara, no?
0: Clar, i no passa res.
1: Clar.
0: I no passa... I pot haver una resposta avui, demà una altra.
1: Clar, el problema és que quan hi ha aquesta buidor... afloreixen coses que fan mal.
0: No és que sigui buidor, és que de vegades no hi ha una única resposta. Llavors això no és una buidor, és un ventall d'opcions. És un ventall d'opcions. El tema de les vacunes, per exemple. Tu pots estar a favor o pots estar en contra. I això és una opció personal. Però tu no pots negar que les vacunes han salvat comunitats. I això és innegable. Llavors, el cunyau que diu... dic cunyau, que pot ser home o dona,
1: sí,
0: que les vacunes fan mal, que les vacunes maten i tal, això de cap manera, que evidentment una persona puntualment li pugui sentar malament una medicació, però si no se la pren es mulla igual, vull dir que com t'ho diria, però agafem en dades estadístiques, quantes persones s'han salvat gràcies a les vacunes? Doncs aquesta és la dada. I quan va haver les vacunes del Covid, jo havia arribat a sentir gent que no es vacunava, a mi m'ha dit gent, jo no em vacuno perquè amb la vacuna te posen un xip per saber on estàs. I clar, tu, ja, et poses mirant aquella persona.
1: Però què li dius a aquesta persona?
0: Pues, què li deia jo? Dic, tu saps els diners que costaria un xip tan petit com per entrar per la cànula d'una agulla de xeringa reusable i tu creus que te'l posarien gratis? Ja, quedem-nos només amb l'argument econòmic. Quin cost tindria aquest xip microscòpic? Una morterada. Quantes vacunes es van posar gratis? No ens podem permetre això. Ja està. Fin. Vull dir, i és un argument irrebatible.
1: Per tant, s'ha de contestar amb ciència.
0: Clar. Clar. El que passa que llavors surt algú i diu, és que tu estàs comprada. I el desprestigi, lamentablement, té com més pes que una resposta científica. Llavors penses, bueno, no val la pena. El que passa que aquestes persones tenen micro, tenen altaveu, de vegades que són tertulians de programes de ràdio i fan molt de mal perquè hi ha gent que se'ls escolta. Però bueno, escolta, tenim al cap i a la fi tenim el que volem, no?
1: Sí.
0: La gent pot triar qui és, escolta, és lliure, forma part de la nostra llibertat. Decidim escoltar una persona o una altra. Decidim creure una persona o una altra. És la nostra llibertat. Per tant, assumim i ja està.
1: Qui és a qui més t'agrada escoltar, tu?
0: Doncs, mira, a mi la veritat és que escolto... Ara... Em sap greu, jo agafo el cotxe molt aviat al matí i escolto el Fricandó. Perquè clar, comença molt aviat al matí, són descarats, es remeten allò que toquen futbol, s'hi fiquen amb la gent, tenen programes més encertats o menys,
1: tenen aquesta energia que tens tu també una mica,
0: sí. I quan surto de comarques que no arriba bé la emissora, llavors escolto el Javi Nieves, que també m'agrada molt el tipus de programa que fan aquelles hores que jo agafo cotxe, no? Que entrevisten nens i tal. M'agrada aquest programa fresc, d'insolent, de preguntar, a trucar a algú. I de fet, jo alguna vegada que els he sentit dir alguna barbaritat, a mi al telèfon i trucava i deia, escolteu, que això no és veritat. Llavors l'Elisenda Carot va haver un temps que estava a RAC 105 i tenia el meu telèfon guardat com la científica que truca perquè alguna vegada els havia trucat dient que no, que això no és veritat, o els hi posava un WhatsApp que no, que això no és cert, si deien alguna barbaritat de ser inoxidables o si deien alguna cosa que no podia ser, doncs jo els enviava un WhatsApp.
1: Ja som així els periodistes, eh?
0: I bueno, però llavors teniu la sort de que algú us envia un WhatsApp, sí, i us clar. Diu, pues ja està. Doncs ja està, no?
1: I aquesta vena comunicativa que dius, que ja l'explotes en el sentit de tota la divulgació que fas, però tens com pensat altres coses que potser t'agradaria fer, agafant la comunicació com a...
0: Clar, és que tu m'has començat a preguntar per què m'havia adonat de la divulgació. Jo com enrotllo ja m'he anat. El motiu pel qual jo vull fer tanta divulgació és perquè no hi hagi cap criatura que es quedi sense informació. Hem de triar i hem d'escollir coneixent totes les opcions. I això és una frase que ja sortia a la Bíblia, que deia que la veritat us farà lliures. I és cert, quan tens tota la informació, esculls amb més llibertat, perquè llavors ets capaç d'escollir sabent què deixes de banda i què et pots trobar. O com a mínim te pots fer una idea més àmplia. No saps quina tristor em dona quan conec una dona que em diu, si t'hagués conegut abans, m'hauria dedicat a la tecnologia. Quan sento això, me pot afalagar, però em posa molt trista perquè penso, ens hem perdut el talent d'aquesta persona. Que sempre hi som a temps, de tornar-hi, però m'ho diuen molt, i sobretot noies o dones. A les portes obertes venen mares amb les criatures i després les mares em diuen, ostres, si tu haguessis vingut al meu institut. Llavors, això ho he sentit molts anys i és el que em porta a anar a tots els instituts que ho demanen. I dic a tots, perquè de debò que és que faig moltíssimes visites a col·les, instituts de tota Catalunya i de fora de Catalunya, si m'ho demanen. Sempre quan sigui possible, faltaria més, no? I en aquest sentit, les xerrades online t'ho posen fàcil. Però a mi m'ho demanen i per poc que pugui, la universitat m'ho ha posat molt fàcil i em permet anar a parlar d'opcions professionals. Llavors, què és el que em queda per fer? No ho sé. Jo crec que em deixaré una miqueta portar pel que em queda. Me queden uns 5-6 anys de vida laboral i a veure el que es pugui fer. Es farà el que es pugui fer.
1: El que em fa la sensació és que no pararàs.
0: Bueno, a veure, segurament ho faré d'una altra manera, perquè tampoc no m'agradaria ser l'incòrdio. Tots hem tingut aquell company de feina que jubila i no deixa de venir al... No voldria ser jo pas això. Però, home, no em veig quedant-me a casa fent ganxet. Ui, no. No en sé de fer ganxet, tampoc. Vull dir que no ho sé què faré. Ja t'ho diré.
1: En parlarem. És la nova filla predilecta de Sant Boi, Núria Salan, avui ens ha visitat a Gent de Carrer. Moltíssimes gràcies per visitar-nos, ha estat un plaer.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: I ja sabeu que aquests dies a Gent de Carrer estem conversant amb tots aquells i aquelles que donen vida a aquesta festa major, una festa que, de fet, ja tenim a tocar. Doncs una d'aquestes persones és qui podem ja saludar des de l'estudi de Megrima. Què tal, Natàlia Vázquez? Com estàs?
2: Hola, molt bé. Encantada d'estar aquí.
1: Bona tarda i benvinguda a Gent de Carrer. Diem que també dones vida a la Festa Major perquè, de fet, dones vida de forma literal al cartell de la Festa Major, que també és una cosa importantíssima. Què significa això per tu?
2: Buah, per mi és un... Estic supercontenta. O sigui, soc santboiana de tota la vida i soc superfeliç de poder donar vida al cartell. I de poder plasmar les meves idees i la meva opinió en el cartell.
1: Com et va arribar a tu aquesta proposta?
2: Buah, pues, em van contactar des de l'Ajuntament. Jo ja treballo amb l'Ajuntament al meu estudi.
1: Sí.
2: Treballo a l'estudi 1859. I res, el Carles Villar de Cultura, que ja el conec, em va contactar en plan, bueno, què, vols fer això? I jo, bueno, encantada.
1: Clar, ara mateix tinc davant el cartell, suposo que els que ens esteu escoltant teniu també el cartell al cap, perquè, evidentment, doncs, a xarxes socials i a totes les comunicacions que s'han fet des de l'Ajuntament ha sortit a tots jocs, però per si algú s'ha perdut aquest cartell, com ens l'explicaries? Què ens hi trobem?
2: Bueno, el cartell està inspirat en una postal, és és una, bueno, com una postal amb Sant Boi en gran, en tipografia, i dintre té els elements principals de la festa major. I el que volia fer una mica la nostàlgia d'enviar una postal, donar valor a Sant Boi. Es poden trobar, pues, les bèsties, correfocs, menjar, una mica de tot del que es pot trobar a la festa major.
1: Parlaves ara de la postal. En quin sentit una postal? És a dir, perquè has escollit això com un element per representar tot el demés?
2: Sí, perquè crec que a Sant Boi tenim moltes coses bones i que no estem orgullosos. O sigui, ens comparem sempre amb ciutats grans que tenen les seves postals. Tu vas a Barcelona i tens la postal de Barcelona que envien els turistes, o tu vas a algun lloc i envies la postal del lloc on has anat, i crec que també necessitàvem la nostra de Sant Boi per poder sentir aquest orgull. I també volia una mica parlar sobre la manera que tenim de viure les festes, que és sempre molt digital, tot el dia amb el mòbil, vas a un concert i només veus mòbils. I volia recuperar una mica aquesta idea d'enviar la postal quan vas de viatge, que expliques les teves anècdotes escrites. I no sé si podríem fer això amb la festa major i explicar totes les històries que hem viscut, totes les primeres vegades. Sempre ho dic, que és com la festa major és la primera vegada que surts de festa, els primers amors, els primers concerts, són aquestes primeres vegades que estaria guai poder plasmar una postal i compartir-ho amb els amics.
1: Quan envies una postal és perquè hi ha un moment especial, no? Si no, no l'enviaries.
2: Exacte. Sí, per mi la festa major és aquest moment especial de l'any on et retrobes amb els amics, amb la família, no sé, Eurovisió, que sempre sí, queda per les mateixes dates. Sí, és un moment molt de compartir i d'històries que es repeteixen anys i anys i que vas explicant.
1: En el teu cas, ara, també quan parlaves de la festa major, com que t'il·luminaves una mica, no? Què significa per tu la festa major?
2: És que això són les primeres vegades. És la primera vegada que vaig sortir de festa, el primer concert. Amb els amics sempre tenim la tradició que passi el que passi a la vida, perquè al final et vas separant, cadascú va fer la seva cosa, però aquestes dates sempre ens trobem per anar al concert que sigui a la plaça d'Agricultura, o per veure els gegants, o per fer alguna cosa de cultura a Sant Boi, per retrobar-te, i per mi és molt especial.
1: És com un moment en el que deixes tot de banda i només existeix la festa major?
2: Sí, és un cap de setmana que tu te'l reserves per això, i és igual tot l'altre, i tu estàs allà passant-ho bé dic majoritàriament els amics, però és que és veritat, o sigui, amb els amics i gaudint.
1: I quina sensació provoca que d'aquesta festa major que tu també t'estimes tant, la seva cara visible, la seva façana, siguis tu?
2: Estic molt contenta, molt nerviosa també, perquè de sobte jo treballo amb l'iPad i és un format molt petitet, i de sobte veure tot en gran pel poble i per les xarxes, i això és com que impacta una mica, però estic supercontenta i em fa molt feliç, i també compartir-ho amb la gent que conec, que també ho han rebut superbé, la família, els amics de la família i tot. Molt contenta.
1: Estàs orgullosa, diries, de la feina feta?
2: Jo crec que sí. Sí, com a artista sempre crec que som molt autocrítics i sempre dius, això ho podria haver millorat, això... Però estic contenta, sí, m'agrada molt.
1: Deies que eres molt autocrítica a l'hora de fer aquest cartell. Has passat també per molts processos?
2: Sí. A veure, el primer concepte, sempre al principi tenia com dos o tres conceptes, i ho vaig parlar amb la gent que tinc al voltant, vaig ensenyar alguns esbossos i això, i sí, vaig passar per moltes idees, molts processos, però al final aquest va ser el que més em funcionava a nivell gràfic i d'adaptacions i tot.
1: Clar, no només per el que veiem de la postal, sinó també pel que s'hi representava dins, no? Vull dir, una mica tot és el que et va deixar com més satisfeta.
2: Clar, sí, exacte. Jo crec que tenia un altre concepte que era diferent, que era com una finestra i això, però en aquest veig que puc representar moltes més coses. Després cada barri també es pot veure representat en el seu cartell de festa de barri. I pot ser més personalitzat i no sé, crec que hi ha més opcions.
1: Quines són les coses que diries que t'inspiren a tu com a artista? Perquè al final tens una feina que va justament al voltant d'això, d'una cosa com molt artística.
2: És una pregunta molt àmplia. O sigui, a part d'altres artistes, crec que al final són les vivències i la vida, i en aquest cas sobretot això, pues, el que has viscut i el dia a dia, les coses petites també, al final asseure't a prendre un cafè i veure els núvols o els arbres o jo què sé, això inspira molt.
1: Per tant, el que va passant en el dia a dia tot ho acabes com aprofitant,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí, és una mica de tot.
1: I com és el procés en el teu cas de treballar, no? Perquè, per exemple, hem pogut veure un vídeo teu a través de les xarxes, sí, que explicaves una mica com havies fet el cartell. Com és el teu procés a l'hora de treballar, normalment?
2: Bueno, normalment començo una mica en analògic, però perquè començo a veure idees, a inspirar-me, llavors agafo una llibreta, faig una mica d'esbós general del que vull fer, o m'apunto els conceptes. En aquest cas, primer vaig començar amb un mapa de conceptes de què és la festa major, quines són les coses que representen aquesta festa, i llavors amb l'esbós analògic ho passo sempre a l'iPad, normalment treballo en digital, i començo a posar-li una mica de color sense fer-ho encara bé del tot, i si això em funciona ja començo amb tots els detalls i totes les cosetes.
1: O sigui, hi ha com molt prova-error, no? Abans de...
2: Sí, completament. I l'altre dia no sé amb qui ho parlava, però dissenyar i il·lustrar és com, et ve una idea, tens el subidón de buah, aquesta idea funciona, i al final l'acabes, portes tot el procés i dius no, això no ha anat bé.
1: Com és aquesta sensació de decepció?
2: És que clar, ve acompanyada d'un subidón tan gran, i crec que ja ens hem acostumat, els que treballem creativament, a aquest subidón i a aquesta decepció, que al final és com, bueno, pues mira, una altra cosa. Jo soc bastant de no arrepentir-me, o sigui, de tirar cap endavant, i bueno, això no ha funcionat, pues era part de l'aprenentatge i he de fer una altra cosa.
1: Clar, tu explicaves que no era el primer que feies per l'Ajuntament, en aquest estudi, el 1859, que és el teu estudi, no?, amb el que tu treballes. En quin punt diries que estàs respecte com a la teva carrera professional, no?, també, i amb el que estàs fent amb el teu estudi?
2: Buah, doncs... Pues, bueno, l'estudi no és meu, jo treballo. L'estudi porta molts anys treballant per aquí, per Sant Boi, i jo porto 10 anys. I crec que estic en un moment... He après molt, he fet moltes coses, i crec que estic en un moment en què ja em sento segura amb tot el que faig. I és un moment guai, perquè començo a tenir seguretat.
1: I això t'ha costat molt, arribar a aquest punt de seguretat?
2: Sí, sí, sí, perquè això també ho he parlat amb la majoria de gent que surt de disseny gràfic o il·lustració o qualsevol cosa artística. Tu surts de la carrera dient, és que no sé res, o sigui, no sé res.
1: Però això és amb tota la vida, no? Fins que no ho fas,
2: ja, sí,
1: ja pots estudiar el que vulguis.
2: Sí, sí, és així, i al final has de recórrer el camí i aprendre d'aquest camí i d'aquests anys que he fet, sí, sí.
1: Per tant, ara mateix estàs com en un bon punt a nivell professional.
2: Sí, jo crec que sí. Sí, he après molt i estic molt contenta. A nivell d'il·lustració crec que també... A mi em costa molt juntar el meu jo dissenyadora gràfica i el meu jo il·lustradora.
1: Per a algú que estigui una mica allunyat d'això, com ho separem, aquestes dues coses?
2: Oh, buah, disseny gràfic és cartells, targetes, logos, és tot molt més digital, crec, que també hi ha analògic, però majoritàriament ho veig molt, molt més digital, tipogràfic, i la il·lustració ho veig més expressiu, jo me'n vaig molt cap a la il·lustració infantil, i llavors per mi juntar un disseny gràfic més madur i una il·lustració que és molt infantil em costa molt, i estic començant ara a trobar el punt mig.
1: En quin sentit? És a dir, que a vegades et poses a fer una cosa i entre una i l'altra hi ha tanta distància que et costa fer les dues alhora, sí, o anar d'una a l'altra, o en quin sentit?
2: Sí, sí, sí, em costa molt unir les dues coses. O sigui, si tu veus les meves xarxes de Natàlia i les xarxes de l'estudi, són dos estils completament diferents i com dos identitats molt diferents, encara que l'estudi treballo amb més persones, però les coses que ja faig jo allà són molt diferents de les meves il·lustracions. És molt difícil d'explicar, però són com si fos dos persones, i em costa molt trobar aquest punt mig de la il·lustració i el disseny.
1: Clar, ara mateix has aconseguit una cosa, que és dissenyar un cartell de festa major, que segurament com a persona que es dedica al disseny, que es dedica a la il·lustració i que és de la ciutat, és de les màximes fites, o les coses que més il·lusió et poden fer. Ara què és el que hi ha més enllà? Vull dir, què és el que et ve de gust fer?
2: Què em ve de gust fer? M'encantaria fer il·lustració de llibres. He fet alguns per l'Ajuntament, però m'encantaria poder explicar històries amb les meves il·lustracions. És el que tinc en el futur per treballar.
1: Doncs veurem el que acaba arribant. i sobretot doncs molts ànims també tot el que vindrà amb aquesta portada que també ens has regalat de la Festa Major.
2: Moltes gràcies.
1: Natàlia Vázquez, moltes gràcies per visitar-nos avui a Gent de Carrer.
2: Gràcies.

programa més, un dilluns més aquí amb vosaltres, a Gent de Carrer, de 6 a 8 de la tarda a Ràdio Sant Boi. Recordeu que ja hem començat aquesta setmana de festa major amb aquest primer programa, però que ens tornem a escoltar demà aquí a les 6 de la tarda al 89.4 parlant d'aquesta festa major que cada cop està més a tocar. De moment descanseu i ens escoltem demà a les 6. Que vagi molt bé.

0: Pizzeria Rintacore us ha ofert Gent de carrer a Ràdio Sant Boi.
1: Ràdio Sant Boi.
2: Vacances en pau.
3: Acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu.
4: Perquè els nens i nenes sahrauís surtin de les dures condicions dels campaments de refugiats on viuen. Busquem famílies que acullin aquest somriure i vulguin compartir un estiu que no oblidaran.
2: Acull a una nena o un nen sahrauí.
3: És molt enriquidor, per ells i per vosaltres.
5: Participa a Vacances en Pau. Truca'ns al 609 146 539 o escriu a catalunyasahara@gmail.com.
6: Literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí. We'll be right back.

0: Informatius locals, edició vespre. Edita i presenta Daniel Teruel.
1: Saludem en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi a la desinformativa del vespre, on us destaquem la manifestació de la Marea Pensionista de Sant Boi per la sanitat pública, l'aniversari i pregó a la Festa Major de la Corral Renaixença o les victòries claus de Copa i Sant Boià per mantenir la categoria. Avui és dilluns, 11 de maig del 2026. Desgranem l'actualitat titular a titular. Continuen les vagues dels i les docents a Catalunya en reclam d'unes millors condicions per exercir els centres. Aquest dimecres 13 es realitza la primera de les dues que afecten la comarca del Baix Llobregat. Ho analitza un membre de l'Assemblea pels docents de Sant Boi, Guillem Sort.
2: Bé, aviam, l'Assemblea Educativa, som representants de membres de la comunitat educativa, de 0-3, escoles, instituts, educació al llarg de la vida, personal PAE i PAS, i famílies també, volem incloure-les, de tots els centres de Sant Boi i de Santa Coloma. Comptem amb membres que estan preocupats per la situació actual del sector educatiu i naixem amb la voluntat de generar una xarxa arreu del territori per donar resposta a una situació insostenible. En principi participaran tots els centres de Sant Boi en aquestes manifestacions. Tenim membres de diversos instituts i escoles a l'Assemblea i ens anem informant de les mobilitzacions i actuacions reivindicatives que cada centre vol proposar. Sembla ser que hi ha sectors públics on hi ha més facilitat per córrer i aportar a les demandes del sector i per exemple, ara, amb educació no passa el mateix.
1: En total, cada centre es podria veure afectat per 5 jornades de vaga fins a final de curs, les que afecten Sant Boi dimecres 13 i divendres 29 de maig. La Marea Pensionista de Sant Boi convoca una manifestació en defensa de la sanitat pública al municipi, contra la sanitat privada i les llistes d'espera. Es produirà el dimecres 13 de maig a 2:15 del matí, a càrrec de diverses marees pensionistes del Baix Llobregat i amb el suport de la Federació Veïnal de Sant Boi. La manifestació sortirà de la plaça de l'Ajuntament i marxarà fins al cap de Montclar, un dels centres amb més càrrega de servei al municipi. Tot plegat a unes jornades on fa només uns dies la Generalitat ha adjudicat les obres del nou ambulatori del barri de Marianao a l'empresa Copcisa per un import de 8,2 milions d'euros. Sant Boi renaturalitza un tram del camí del riu per evitar l'acumulació d'aigua i fangs en cas de pluja intensa. L'actuació, que s'ha finançat amb fons europeus Next Generation, es situa entre la passera del riu i el punt on la carretera C245 creua per dalt del camí fluvial. Com que aquest tram estava pavimentat amb formigó, acumulava aigua i fang relliscós, de manera que quedava impracticable. Per solucionar-ho, s'ha renaturalitzat el camí, retirant el formigó i creant unes cunetes drenants que condueixen l'aigua cap al riu. També s'ha millorat el frem del camí, fent-lo més permeable per evitar tolls i acumulacions d'aigua. A més, s'han incorporat plantes autòctones i espais de descans integrats en el paisatge, com ara bancs fets amb materials naturals. A l'agenda aquesta setmana queda marcada per l'inici de la Festa Major d'enguany, amb un pregó a càrrec de la Coral Renaixença, que celebra enguany el seu 50 aniversari. Escoltem la Montserrat Aguilera, presidenta de l'entitat a la República Santboiana.
3: Sí, és un orgull per la Coral Renaixença poder fer el pregó aquest any. La coral sempre ha sigut la coral del poble, perquè la Coral Renaixença, bueno, en principi fa 50 anys que estem aquí cantant. Bueno, ens vam sentir molt al·legats de poder fer el pregó de Festa Major. Hem fet una crida a tots els excantaires i la veritat és que han respost moltíssim, vull dir, perquè ara últimament hauríem ser una cinquantena. N'hi ha la meitat quasi bé que són tots excantaires.
1: Us recordem que la Festa Major comportarà talls de trànsit amb afectacions de mobilitat a zones com el carrer Valdir i Aleu. Gairebé totes les jornades a la Rambla de Rafael Casanova, en Pi i Margall o al carrer de la Cerdanya. Podeu consultar tots els horaris a santboi.cat.
0: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
1: Ara posem-lo a l'actualitat esportiva.
4: Final, final, final! Guanya la Ciutat Cooperativa. Era el duel clau de la jornada. Havia de guanyar el Dani Jarque per tornar a lluitar per la permanència. Guanya la Cope. 4-1 al Manlleu. Sí, sí, 4-1. I ara sí, es jugarà tot a la Pobla de Mafumet, Albert. Partit clau i hem d'anar a Tarragona.
5: Hem d'anar a Tarragona, Eloi!
1: El club de futbol Ciutat Cooperativa guanya per 4-1 l'últim partit de la temporada al municipal de Nijarque, on ha sumat la quarta victòria consecutiva a casa en un duel vital per la permanència davant el Manlleu. Aquesta victòria ha deixat la Copa amb 36 punts, 2 per sobre la zona de descens i depenent de si mateix de cara a l'última jornada de la Lliga Elit. Allà s'anirà a Tarragona per visitar el camp de la Pobla de Mafumet, que després d'imposar-se al camp del Martinenc té possibilitats d'aconseguir l'ascens directe a tercera ref a l'últim partit.
5: Después de la derrota, como bien dice, la semana pasada y bueno, ajustándose más lo que quedaba ya de campeonato, sabíamos que hoy no podíamos fallar. Aún así se nos ha puesto el partido en contra, pero bueno, el equipo ha tenido reacción, creo que hemos estado muy superiores durante todo el partido. En la primera parte no hemos tenido esa fortuna del gol, pero en la segunda parte hemos encontrado todo lo que hemos tenido. Sacó 3 puntos clave, sabiendo que bueno, que nos queda un partido y esto es una auténtica locura. Pero bueno, hoy dormimos fuera del descenso, que era lo importante. Y nada, felicitar al grupo y felicitar a los chavales y a prepararnos para la semana que viene.
1: Escoltàvem Javi Calvo, l'entrenador de l'equip. Aquesta final per la salvació per la Copa que haurà de guanyar. O confiar que Manlleu i Horta no ho facin, es podrà viure la sintonia de Sant Boi en joc i l'emissora municipal de la ciutat. En futbol també, el Futbol Club Sant Boià goleja el Cubelles, el Joan Baptista Milà, i depèn de si mateix per la permanència. Un partit sense Alberto Triguero a la banqueta per una expulsió la darrera jornada on el Baptista Milà ha acollit també l'últim partit de la temporada a casa. Amb gols de Vicenç Oromí al 48 i després d'un doblet d'Héctor Miranda al 81 i 84, el Sant Boià respirava alleujarat en una jornada de comunió amb la grada, que treu l'equip de la zona de descens, depenent de si mateix de l'Atlètic Vilafranca l'última jornada. La proposició ofensiva del Sant Boià era clara des de l'11 inicial. Eric García començava el partit amb Nil Linares enganxant per mig. L'escoltem valorant el partit.
6: Sí, sabíem de la importància d'aquest partit. Ahir va perdre Terlenca i era un moment important per sortir al descens i dependre de nosaltres mateixos i molta confiança en nosaltres, en l'equip, en l'estaf, en tot l'equip, en l'afició que ha vingut avui, que ens donem les gràcies per vindre i anirem a per totes i aconseguir la permanència.
1: Ara el Sant Boià marca la permanència amb 32 punts a 12a posició, enviant la Terlenca barcelonista a la zona de descens. Ara posem-lo a l'estat de les temperatures. Perquè a Sant Boi el Metrocat apunta un temps força tranquil, amb intervals de núvols durant bona part de la jornada, però sense pluja. Les temperatures es mouran entre els 15 i els 21 graus en un ambient suau al migdia i una mica més fresc al vespre. El vent bufarà fluix a moderat, sobretot durant les hores centrals del dia. A les hores següents es mantindrà l'element variable amb força presència de núvols i temperatures semblants, al voltant dels 20 o els 21 graus. A la tarda i especialment cap al vespre de dimarts no es descarten alguns plugims o ruixats febles. El vent es farà notar una mica més durant la tarda. I amb això nosaltres acabem l'edició vespre dels informatius d'avui, dilluns 11 de maig. Recordeu que la programació segueix a Ràdio Sant Boi. Gràcies per ser-hi a l'altre costat i ens escoltem demà mateix, dimarts, a partir de les 13 hores. Bon vespre.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.
2: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: La veu de la gent gran. Un programa de ràdio per un envelliment actiu.
1: Molt bona tarda i benvinguts, amics oients, al programa de La veu de la gent gran. La família té una gran importància perquè sol ser el primer espai on una persona aprèn a viure amb els altres. Desenvolupar valor i sentir-se acompanyats. No totes les famílies són iguals, però en molts casos compleixen funcions essencials. Com suport emocional, doncs brinda afecte, comprensió i seguretat en moments difícils. Forma valors. A la família s'aprenen hàbits, respecte, responsabilitat i convivència. Acompanya amb el creixement, perquè motiva, aconsella i celebra els èxits personals. També és important reconèixer que una família no sempre es defineix només per la sang. Moltes persones troben suport i afecte amb amics propers, tutors o comunitats que compleixen aquest paper familiar. En resum, la família pot ser una base fonamental per al benestar emocional, social i personal d'una persona. Avui som dilluns 11 de maig del 2026. Iniciem el programa 560 de La veu de la gent gran. El control de so i tria musical, el Daniel, a l'estudi conduint el programa, Mari Carmen Casanova. Doncs bé, iniciem aquesta primera part amb les nostres col·laboradors, que són la Maria Lluc. Bona tarda, Maria.
2: Hola, molt bona tarda a tothom.
1: A l'Adrià, bona tarda, Adrià.
3: Bona tarda.
1: Ja no dic el cognom perquè tothom et coneix ja.
3: Ja som de casa.
1: La Conxita, la seva parella. Bona tarda, Conxita.
4: Bona tarda.
1: I avui també ens acompanya la Imma, la nostra col·laboradora habitual, perquè ja dic que ella és el nostre comodín, eh? Bona tarda, Imma.
5: Bona tarda a tothom.
1: Vinga, doncs anem per feina. Començarem avui amb un tema que ara ens ve molt, molt de cara, com són el tema de les picades de mosquits. Oi, Maria?
2: Sí, hola, molt bona tarda. Sí, ara es comença a acostar el tema dels mosquits, l'època dels mosquits.
1: Acosta't, sisplau.
2: Que aquí a Sant Boi, doncs sí, n'hi ha mosquits, hi ha bastants mosquits, però jo crec que en general a tota la península, no? O sigui, algun lloc que no n'hi hagi, no...
3: Home, si tenim en compte que estem relativament prop d'un delta, el delta és mosquitera.
2: Sí, que el Llobregat encara més,
3: i
2: potser.
3: Si no, aneus a l'Ebre.
2: A l'Ebre.
3: I si aneu sense preparada... Sense...
1: No n'hi ha a l'Ebre, eh?
3: Ah, ja
5: n'hi ha la mosca.
2: Això ja va passar l'any passat, quan vam treure aquest tema,
3: sí,
2: no?
3: És una defensora de l'Ebre, però si no, no estem dient que no. Nosaltres hem anat en bicicleta amb l'Ebre i t'atreveixen la camisa.
1: Però ara no, perquè ho fumiguen molt.
5: Però hi ha aquella mosca.
2: Sí, no, espera, hi ha un tema que té a veure amb la fumigació.
5: No sé si és només els mosquits,
2: Sí, però també és cert.
5: Mosqueta,
2: sí, com a mínim jo aquí ho veig que és igual que sigui de dia o de nit. A les 12 del migdia et piquen i es queden tan amples.
3: Nosaltres vam fer una
2: aquí a Sant Boi, almenys, sí.
3: L'excursió en bicicleta.
5: Tindre, no?
2: Sí, sí, sí.
5: Els d'abans els d'aquí només
2: picaven
5: al vespre.
2: Sí.
5: Però aquest pica tota hora.
2: Sí, sí, pica tota hora. I jo els veig que estan a la farmàcia i els encanta la pantalla i els veus allà a la pantalla, la llumenceta aquella. Sí, i dius, ja, i clar, no li pots fotre galeta a la pantalla. Si no ets una mica cara al tema.
1: A veure, què podem fer contra els mosquits?
2: Què podem
1: fer? El dia que la persona, algun científic, descobreixi un producte perquè els mosquits no li piquin, t'asseguro que es farà d'hort.
6: Bueno, si es posen al costat meu, només se'n picaran.
2: És el millor antimosquits. Hi ha gent que és el millor antimosquits, això és cert.
1: Sí, és l'avantatge que...
3: Sí, jo tinc la gran sort.
2: Per això l'Adrià va dir, va, aquesta, va, la Conxita, tu.
1: És l'avantatge que jo tinc amb el meu marit.
5: Sí. Quan hi ha un mosquit, vaja.
1: Quan hi ha un mosquit a casa, ja li van amb ell, o sigui, jo estic tranquil·la.
2: Estàs protegida, sí. Sí.
1: Digues, Maria.
2: Què es pot fer per prevenir, a veure, així des de casa? Una mica, a veure, el que deia l'Adrià, barreres físiques de roba, no? Colors clars, roba ampla, que cobreixi bastant, però és el que et diu, després hi ha mosquits que t'atreveixen la roba igualment. O sigui, però bueno, que sempre alguna cosa farà, no? A casa, mosquiteres, l'ús de mosquiteres, l'ús de ventiladors, el que també ajuda, perquè l'aire fa que no volin tan bé i no puguin afinar tant. I a més així també dispersa el diòxid de carboni que nosaltres exhalem, que així és en part com ens detecten, no? De dir, ostres, ja diòxid de carboni, potser per aquí hi ha una Homo sapiens que puc picar i tal, no? Mantenir una bona higiene corporal, perquè es veu que l'olor corporal també els atreu molt. de suor, d'olors fortes, perfums, també els atrauen.
1: Els atrauen o els repeleixen?
2: Els atrauen, ja.
1: Normalment, si fas pudor suor,
2: ja, però detecten
1: hasta la les mosques se'n van.
2: Però que també una mica és això, la gent que li pica molt deuen tenir alguna cosa a la sang, alguna cosa que ells detecten molt bé a nivell olfactiu, perquè si no, no s'entén, no? I després, alternatives naturals, espelmes de citronela, oli de lavanda, de... com es diu en català? Rosemary.
1: De?
2: Rosemary.
1: Ni idea. Diu un castellà que ho entendrem igual.
2: Romaní, això, romaní.
1: Ah, romaní.
2: Poden ajudar molt com a repel·lents ambientals, però no són tan efectius com els sintètics.
1: A veure... jo la setmana passada va estar aquí la Roser, la de les la Flors Torrents, i li vam preguntar per les herbes, per les plantes antimosquits, i realment no fan res.
2: Bueno, és el que diu, o sigui, ajuden, però no és tant com els sintètics.
3: Clàssicament l'alfàbrega, no?
1: L'alfàbrega?
2: Sí, i la citronela.
1: I hi ha aquestes geranis, que són a base de citronela.
2: Sí.
1: Són uns geranis molt petitets que també, però no.
2: Igual que tot això dels endolls, jo ho he provat i a mi no m'ha funcionat gaire allò de l'endoll.
5: Deus en Villa va dir, ella, aquella noia de la botiga de jardineria, va dir que ella el que li anava més bé era l'ampolleta.
2: Sí, molta gent
5: que passava de les herbes.
1: Sí, és veritat, la Roser va dir que lo ideal era, sí, era això.
2: Jo vaig provar allò de l'endoll amb l'ampolleta i a mi el que sempre m'ha funcionat millor és l'espiral aquell que es ve.
6: Sí, que crema. A mi també m'ha passat.
2: Sí o no?
6: A mi també.
5: Perquè dura.
6: A nosaltres també.
5: Clar.
2: Sí, bueno, tu poses al costat de l'habitació i a més l'olor no és desagradable, gent.
1: És cert que en parlàvem la setmana passada i també es va comentar allò de l'espiral.
5: Sí, el que passa és que allò de l'espiral per dintre no ho aconsella.
6: A l'exterior també va bé.
1: Per interior...
2: Home, si és a l'estiu que tens obert...
5: No, posa allà les instruccions.
2: Jo a Barcelona he dormit així, a Valés.
5: Deu ser perquè
2: he posat l'espiral aquell i que a mi, com que és un bal, normalment tens les finestretes obertes i tal, i va entrar en l'aire i m'ha funcionat prou bé. També una altra cosa que diuen és procurar no tenir aigües estancades, no?, que els atrauen. O sigui, evitar focus de cria.
1: Clar.
2: Clar, les típiques galedes d'aigua o tal, o...
1: Però a vegades és complicat, no? Perquè ja, inclús tens... Més que tinguis una barana i tingui un petit foradet, se t'hagi colat l'aire,
2: sí,
1: i
2: ja està. Sí, ja està, i allà ells fan niu. Fan niu i van posar nous i tal. I després, ja a nivell ja de química, sí, hi ha diversos principis actius. Hi ha diversos. Hi ha un que es diu, però bueno, és que això és DEET, que es considera els més potents i duraders, que pot durar fins a 10-12 hores...
1: Però això és aplicable a la pell?
2: Sí, sí. El que passa que no puc dir marques, però sí. Després hi ha l'altre, que és la picaridina o la icaridina, que és el mateix, que és molt similar al DET, però es veu que és millor a nivell de que no estan enganxats.

0: Les polseretes, quan els meus fills eren més petits, els anaven prou bé. Però, bueno, i també depèn, clar, de la concentració. O sigui, per exemple, el DDT, amb una concentració d'un 30%, tens fins a 8 hores.
1: A veure, el DDT...
0: D-E-E-T.
1: Ah, val, no, perquè...
0: Que passa, jo no recordo... puc dir el nom comercial, clar.
1: El DDT fa molts anys existia, però ara l'han prohibit. Per això el dir les aquestes sigles... El DDT era un producte que anys enrere, potser parlo de 40 anys, es feia servir pels xinxes.
0: Ostres!
1: Sí, per gent que venia, quan va passar tot el tema del Sàhara, que van vindre aquí, doncs, dintre de les... seves estris que portaven havien portat molts xinxes, vam tenir molts problemes aquí.
0: I per llavors exemple,
1: fèiem, veníem al DDT, que llavors havia aquella manxa.
0: No, però tu no
1: tipus
0: el
1: DDT,
0: no,
1: no, per això, per això, per això et deia que...
0: que són sigles i tal, i acrònims.
1: Que m'ho especifiquessis, perquè sí, el DDT no va estar, sí, el van prohibir.
0: És veritat, me'n recordo que el van prohibir, el DDT.
1: Sí. Totalment. I mira que era eficaç, eh?
0: Sí, sí, però clar.
1: Era... matava tot.
0: Clar. El problema era això, que matava massa. Tot.
1: Clar, però ara ja em diràs tu...
2: És que ara no es pot fer res, eh?
3: Per
0: no, però també tot té a veure...
3: Per les cuques, per les paneroles, el Zotal...
1: Però Zotal encara en venen.
3: No, hi ha un que ven la marca, va agafar la marca comercial i ven una porqueria que no té res a veure amb el Zotal...
1: Clar, nosaltres quan vam deixar la drogueria encara en veníem de Zotal. Ah.
3: Però fa, quan fa? 15 anys?
1: 12, 12 o 13. Ja,
3: potser podria ser, però ara...
1: Es torna a estar prohibit, també.
3: Sí, sí, està prohibit.
4: Ah, bé, aquelles trampes.
0: Que en el fons tot té a veure en concentracions i en freqüència, eh? Per exemple, l'oli de citronela, si vas aplicant cada 2 hores, és prou efectiu. Però, clar, és anar aplicant cada 2 hores. I si te poses pel nano per anar a dormir, cada 2 hores no t'aixecaràs a posar-li més oli de citronela. O sigui, tot té a veure una mica amb la concentració i amb la freqüència. En canvi, els que són més potents a una concentració que s'escau t'aguanten fins a 8 hores.
1: Clar, i també depèn
0: però
1: molt...
0: Però aquests més potents a un nano no els hi pots posar.
1: Depèn molt del mosquit. Clar, no és el mateix el mosquit autòcton d'aquí que el tigre.
0: Que és el que dèiem, que l'autòcton d'aquí és normalment cap al capvespre,
4: sí,
0: o a la matinada.
4: Quan es feia fos ja sortien. Sí. Però ara n'hi ha a tot hora.
0: Ara el tigre està a tot hora. A tot hora.
4: Vaig llegir-ho, no ho sabia. Sí. Però es veu que aquests piquen a qualsevol hora.
0: Sí, sí.
4: Que primer es veu que les picades feien com molta al·lèrgia a tothom.
0: Sí.
4: Bueno, tothom no,
0: perquè
4: però
0: ens hem anat
4: ara
0: sembla
4: que el cos
0: ens hem anat adaptant. Sí que és cert que també ho vaig dir la darrera la vegada, ara deu fer un any, que ara ha sortit un com un llapis elèctric que dispara per la gent que fa molta reacció. I al moment que et pica, que ja et fa aquella gran reacció, si dispares, ja està.
1: I et marxa la picor.
0: Ah.
1: I això també ho venen a les farmàcies.
0: Sí, sí, sí, és la mateixa casa que fa això, també fa també un boli que dispares. En el casos de l'herpes, és quan encara no t'ha sortit, la gent que té tendència a fer-ne, i que es nota ja la punxadeta, disparen, i a mi m'han donat un feedback de que és mala sang. Amb els mosquits no tinc tant feedback, però amb el del, que és la mateixa casa que fa, i diuen que és mala sang.
1: Clar, perquè hi ha persona que ha provat el talquistina en pomada, ho ha provat tot, i és que
0: no.
1: La rebel...
3: Veure, jo crec que, els mosquits són importants i prevenir la picada és fonamental. Hem diferenciat entre dos tipus de mosquits en el nostre àmbit, que és el mosquit clàssic, que vola a partir del capvespre i vola molt, i després hi ha el mosquit tigre, que com deia la Imba, és un mosquit que ha estat molt actiu a totes hores del dia, però que fa saltirons, no vola, amb la qual cosa afectaria més extremitats inferiors i tal, no, rarament afectaria altres parts del cos.
0: No, afectarà superior, sí, si me'l trobo a la pantalla de l'ordinador.
3: Mosquit tigre?
0: Sí. Sí, sí, sí, i els veus si allà tu... i els veus... És que a més per això és el tigre, però... perquè al veure la pantalla allà enganxat, però... veus les ratlles. Clar, perquè tens la claror de la pantalla.
1: No, és que ha après a volar. Ha après a volar amb el temps.
0: No, clar, no fa...
3: No fa grans vols. No fa com l'altre.
4: L'altre que sí.
3: Que el senties.
0: Sí, sí. Sí, no era aquell que va fent i no para fins que...
3: Llavors, jo crec que aquesta és la primera variable. I la segona variable és, depèn de on volem.

0: perseguir el mosquit. Si el volem perseguir a l'hora d'anar a dormir, tindrem una tècnica, tècniques determinades. Si el volem per anar a fer trekking, ara utilitzant paraules, si volem anar de passeig, si, doncs, per la muntanya, doncs haurem d'utilitzar un altre producte, amb tota probabilitat. Si volem anar al delta, encara que els defensors de delta diguin que no hi ha mosquits, si jo vaig al delta procuraré portar-me algun antimosquit.
1: Sí, o si te'n vas a llavors, zones d'aquestes del tròpic,
2: i la mosqueta,
1: claro, també és un altre tipus.
0: I ara entraríem dintre dels viatges,
1: clar,
0: efectivament.
1: Totes les zones tropicals és una altra història.
0: Clar, perquè, a més allà,
1: perquè a més allà aquell mosquit et pot contagiar alguna malaltia.
0: El dengue,
1: la malària.
0: La malària, efectivament, la febre del Nil, que ara està molt... Vull dir que llavors, raó de més, o sigui... aquí és molestós, però fora
1: és perillós. Excepte la persona que fa una sobrereacció, que és una mica més que molestós, però sí. Sí.
0: Llavors, això que dius tu, deu portar algun astringent o una mica d'adrenalina o qualsevol cosa que faci vasoconstricció immediata.
1: Jo crec que és elèctric, és el fet d'aplicar calor.
0: Ah, sí?
1: Em sembla que sí, que anava per aquí el tema. O sigui, no porta principi actiu, porta bateries que quan s'executen les canvies. Sí.
3: A veure si no mors un espiral
0: i fas una extrasistòlia.
1: No, és que aquests del que fan això del boli de les típiques pupes del llavi, és això, em sembla que apliquen una mena de calor que el que fa és acabar cremant el bitxo o acabar cremant perquè en el fons el que et fa que et piqui no és la picada en si, és que el mosquit al moment que et pica em sembla que al costat de feca
0: té algun inòcul.
1: Sí.
0: Com que xupa sang, igual deu deixar alguna mica de parinoide o d'alguna cosa anticoagulant, imagino, i aquesta molècula és el que deu fer la reacció. No en tinc ni idea, perquè la veritat és que no m'ho mira.
3: És cert que diuen que el que et pica és la mosquita, la femella?
2: No. Només pica la femella?
3: És que hi han...
2: Dolors
3: que diuen...
1: L'únic que passa que algunes malalties, en aquest cas, per exemple, la malària... L'únic que et pot inocular la malària, et poden picar tots, però que t'inoculi la malària és només la femella, anòfeles.
3: Però aquí el mosquit tigre no hi ha diferència de sexe. No. És el mateix que et piqui, home, per triar, doncs triem.
1: Igual que si pica un homosexual, també pillaràs.
3: Aleshores, estàs parlant d'aquest bolígraf, tipus bolígraf, que quan et piquen t'ho poses i et calma el dolor.
1: Sí.
3: Està comprovat?
1: Sí.
3: Sí.
1: Sí.
3: I llavors,
1: però això és més de cara a una persona normal que fa una reacció normal, no, però per exemple hi ha nadons pobrets que fan unes bombolles brutals. I és més, i hi ha adults també.
3: No, hi ha adults que realment
1: clar,
3: els hi fan
1: llavors,
3: unes bullofes.
1: Que fan aquestes, aquestes bombolles tan grosses, si tu dispares en aquell moment, ja no farà aquella reacció tan severa, diguem-ne.
3: I això que va amb bateria?
1: Sí.
3: S'ha d'anar carregant o té una duració X?
1: Té una duració i li canvies la pila. Va durant.
3: Sí, li canvies la pila i torna a funcionar.
1: Pot compartir tota la família, ja miràs.
3: Això pot ser, és un dels... crec jo...
1: Així com el de l'herpes labial, no sé si el pots compartir tota la família i és una cosa una mica més íntima, jo crec que amb picades de mosquit el poden compartir tots.
3: Només serveix pels mosquits o si et pica alguna vespa o alguna abella?
1: Jo sé mosquits. L'efectivitat més alta és amb mosquits.
3: Bueno, tindrem de vindre, ja ho sabeu, amics oients, anar a la farmàcia... Digues la teva.
1: A la farmàcia Lluc, al carrer Josep Maria Eixes 17.
3: Doncs... Digues, Adrià.
0: No, jo del tractament estic totalment d'acord, però jo crec que més aniria a la prevenció. O sigui, el que hem de mirar sempre és prevenció, perquè això jo, la veritat és que aquest aparell no el coneixia, no? I pensava això, que potser feia algun inòcul d'alguna substància vasoconstrictora.
1: No és químic, no. És bastant físic. És un tractament físic.
3: Però quina és la prevenció?
0: Tot el que hem dit, no? Vull dir, les mosquiteres, que no tinguis braçalets a casa, si has regalat els geranis, doncs que ahir se t'hi ha quedat una mica d'aigua, sobretot el tigre es veu que desenrotlla amb una facilitat extraordinària, i llavors
1: procurar
0: evitar aquestes coses, evitar les
3: vendes. Jo tenia com a prevenció, entenc, no? Tot això són mesures perquè no se't faci vagin les larves, no? Mm-hmm. Però prevenció pel cos, per la persona...
0: No, no és tot el que ha dit la Maria,
1: que ja ho hem dit. Però, que les persones amb olors més fortes els atrauen més, però jo no sé si són olors fortes de cara a nosaltres o olors fortes de cara amb ells. Saps què vull dir? Ja. Que per mi és una olor forta...
2: Per ells deu ser.
1: Per ells potser no, en canvi potser hi ha algun grup sanguini o alguna cosa que tenim a la sang que per ells els ho detecten superbé.
3: Sí, jo crec més amb el tema de...
2: Alguna cosa de, que depenia del grup sanguini. Posava
1: sí, i això s'especula, sí, però clar, tampoc no tens dades.
2: No, jo no crec que no sé d'on t'ho treien, però ho havia llegit.
1: Sí.
0: Però no hi ha estudis seriosos, no, perquè no...
1: De dir, hem agafat a 500 paios, uns del grup A, l'altre és positiu, sí. L'altre negatiu. No, no, això.
0: Del tipus de pell, també, segurament la raça blanca, raça negra, també hi pot haver diferent, la pell és molt diferent, no hi entenem, vull dir que no ho
3: clar,
0: sabem.
3: Però amb els anys que fa que estem arrastrant el tema del mosquit tigre, les molèsties, perquè ocasiona moltes molèsties i molts problemes, perquè clar, hi ha persona que potser té una terrassa i a l'estiu vol prendre la fresca a la terrassa i no es pot.
1: L'espiral.
3: I tot amb l'espiral.
1: Fer un sopar a la terrassa amb l'espiral és bastant efectiu.
3: Hi ha tot i l'espiral.
4: I si poses dos, una baix pels peus baix, i una altra sobre de la taula...
2: Sí, sí.
1: Jo soc superpartida, cada vegada dic,
2: una cada cantonada,
1: això és de tota la vida,
2: si
1: i va de conya.
2: Sí. Allò era un paquet, tota plena.
3: Clar, perquè llavors sí, sí. És el que deia
2: sí,
3: la Maria.
2: Sí, tal no surts perquè fa calor i a la nit perquè hi ha els mosquits. Llavors dius, bueno, de què em serveix la terrassa, no?
1: Sí.
0: També
1: sí.
0: Hi havia...
1: Per quan et confinen.
2: Sí.
0: També hi havia la càmera, la silla elèctrica aquella dels fluorescentets amb les resistències
1: sí,
0: que anaven,
1: sí.
0: Que anaven
1: sí.
0: Fregint.
1: Sí.
0: Està bastant tranquil.
3: Sí, encara hi són, I és, això sí que és eficaç.
2: Les mosques.
1: Però això era més per les mosques.
3: El restaurant, no, i els mosquits i les papallones.
0: Sí, tot.
3: Però està prohibit segons quin restaurant i el... Sí, el tema a les panaderies...
2: Les papallones deuen estar protegides, les aquelles,
3: jo anava,
4: les polilles, aquelles.
3: Sí, jo anava a una panaderia i el tenien allà penjat i Sanitat els hi va prohibir. Era antigènic veure allà un mosquit penjant.
1: Un mosquit xamuscat.
0: Una barbacoa de...
3: Sí, però clar, de fet, era molt eficaç, molt.
0: Sí, allò és veritat, és la llum. Potser sí que s'esmort, que no ho veus tant.
1: És veritat.
0: Que ho tenien a tot arreu, sí.
3: És la llum ultravioleta.
0: Sí.
3: I llavors, clar, el poses sobretot als llocs que poden, veus que poden entrar i se'n van directe. Quan tens tota la llum tancada, llavors se'n va directament amb aquesta llum.
2: Que va tenint unes tires impregnades.
3: Bueno, això era les tires matamosques.
4: Sí, però aquelles que estan a dins com d'una gàbia.
2: Ah, sí.
4: Aquestes...
3: No sí, però les tires matamosques sí que era desagradable.
2: Sí,
3: perquè tenies la tira i et veies que allà estava tot a l'aperitiu allà
1: penjant. Un collage, no? Un collage. Un collage.
4: Això sí, però l'altre tampoc ho entenc, perquè ho han prohibit.
3: Van prohibir-ho.
4: És que, no sé.
1: O sigui que tu dos dins una gàbia...
4: Sí, dins de
1: clar, dins una gàbia.
3: Sí, però clar, veies allà... Diu que
1: però
3: no,
1: és que hi ha la gàbia.
4: Sanitat,
1: no?
4: Sí, després...
3: I, sin embargo,
1: a l'Atlet,
3: els hi entren les paneroles i clar, això sí que és problemàtic.
2: I tant.
3: Que estigues allà sentat prenent-te un cafè i que et passi volant una panerola. Vull dir... Ja. Vull dir, sí...
2: Tampoc és que és molt fastigosa. No, però molt fastigosa.
3: Una cosa és que no fa... Ah, no, l'Ajuntament, no em pensava... De... Sí que fan.
2: Sí que fan, sí.
3: Dues vegades a l'any desinfecten, posen una mena de desinfectant dintre de les clavegueres, directament, perquè les paneroles surten de les clavegueres, del clavegram, d'aquestes reixetes que hi ha a les carreteres.
4: Sí, ja ho sabem, ja.
3: I surten
1: d'allà. Ho coneixem. Els detalls són fonamentals.
3: Però paneroles, les que estan pel carrer són les que volen.
1: Ja. Yeah.
3: I després, clar, si tu te n'entra una casa teva, el primer que tens de fer és tirar insecticida a sota de lo que és la nevera, la rentadora, a tot arreu que hi hagi escalfor, perquè aniran a criar allà sota l'escalfor.
2: Quan més en mates, més en surten. Es veu que tenen una d'això de criar, que són molt...
3: Sí, però se'n van, si... se'n van a l'escalfor. Sí.
2: Diu que si hi ha una catombe nuclear i morim tots i tot, l'únic que quedarà viu, l'espècie, seran aquestes. Que es veu, sí, sí, ho tenen estudiat, això.
3: Les paneroles.
2: Sí, que són molt fortes i aguanten el que calgui. Això van dir. I ara s'han barrejat amb els escarabats autòctons, perquè aquells negres que veiem quan eren petits ja no se'n veu cap. I es veu que han
3: sí,
2: mutat.
3: Sí, sí que se'n veuen, sí.
2: Per les ciutats han mutat i llavors es veu que estan en mutació contínua. Van evolucionant cada any si s'han barrejat entre les espècies.
1: Sí.
2: O això ho vaig llegir tot, eh? No sé si és cert, però semblava seriós el lloc que ho deien. Que els estudien, els estan estudiant i són una espècie fortíssima. Es veu que no els
3: sí, el que passa que són molestes, desagradables, sí, fastigoses, però no et fan tant de mal com et pot fer un mosquit. Inclús parlàveu ara fa un momentet...
1: Jo m'estimo més una picada de mosquit que tenir aquests bitxos a casa, eh? I mira que a mi ja li piquen molt, però jo crec que la gran majoria dels que estem aquí ens estimem més tenir 20 mosquits a casa que tenir la bèstia d'aquelles a casa.
2: Un poc soc que em piquin, piquen molt poc.
4: No, a mi em piquen i estàs 10 minuts i et desfàs, sí. Però després ja
3: sí, però és molt desagradable la persona que té que li piquen i la veus que sempre està plena de faves.
2: Ai, sí.
3: I que està rascant, a vegades hi ha persona que la sembla un perro sarnoso, està tot el dia tocant la guitarra perquè li piquen, i no tan sols a les cames, com tu comentaves, Maria, hi ha persona que li piquen a la cara,
1: sí,
3: i li fan
1: sí.
3: unes faves,
1: sí, sí.
3: Vull dir que,
2: sí,
3: de fet, piquen a tot arreu, eh?
1: Sí.
3: Però bueno, Maria, vindrem a la teva farmàcia, perquè aquell
1: llapis... A veure si va bé. En principi diu que sí que va bé.
3: Bueno, esperem, eh? Si no ens el deixes de prova, ens el deixes de prova i si no va bé...
1: Estaria bé tenir un tester. Estaria bé tenir un tester. Aquesta és bona, és cert.
3: Molt bé, Maria, molt bé. Ens veiem el més que ve. Moltíssimes gràcies per venir. Adrià, continuem amb el tema de...
0: Sí, jo volia, ja hem dit, el millor tractament és el no tractament, o sigui, la prevenció, el que no hagis de tractar. Hem parlat de coses molt d'última generació, però jo recordo sempre que si no teniu possibilitat, si esteu al camp, us ha picat un mosquit, i tal, i no teniu cap res a la farmaciola, feu una mica de pipí, i amb el pipí, si no és en un lloc que us hagi de molestar molt, com és la cara o tal, amb el vostre pipí
3: toqueu. Com es feia abans amb les avespes,
0: les picades
3: de
2: la suor, també deien
0: amb
2: la suor del cos, també deien
0: qualsevol cosa, fluid corporal que tingui cortisol, perquè eliminis cortisol per la suor has d'estar superestressat, o sigui, estressada. Per tant, no ho aconsellaria. En canvi, per l'orina sí que eliminem cortisol, i la meva estimada urea, que he parlat
3: però
0: moltes vegades.
3: Per què desaprofitem tant el pipí? Si té múltiples aplicacions. L'altra vegada veu parlar també d'una altra utilitat del pipí per les mans resseques, per la pell resseca.
0: Sí, els pagesos que tenien clivelles s'orinaven a les mans i seguien treballant i després...
3: Ho desaprofitem totalment.
0: Sí. Perquè
3: ara...
0: ens sembla...
2: Fa una picada, no?
3: Sí. Però el pipí té de ser, per les picades que tu comentes de mosquit, té de ser recient. No el pots guardar en un potet.
0: No, a veure, jo no vull fer marranades. No us aconsello fer marranades. Jo he dit...
3: Home, això no és cap marranades, és natural. Fas un anàlisi i guardes.
2: I una altra de pipí.
0: Jo he plantejat l'individu que va per la muntanya, va amb el seu pantalonet curt i nota una picada i se li posa el quàdriceps, les cuixes, com un tomàquet. Doncs aquest és el moment d'improvisar una cura natural i probablement efectiva. No diré, perquè no sabem ni tenim estudis comparatius de l'efectivitat del que plantejava la Maria, ni tampoc si pots portar una farmaciola amb una crema d'antibiòtics o amb una crema astringent, doncs perfecte. Però jo estava parlant...
4: Amb una mica de corticoids
0: o una això d'aquestes que són astringents, i llavors el que fa és... frenar la reacció de la pell.
3: El que tu comentes és el botiquín d'emergència.
0: Ah, això mateix. Vale? Sí, doneu la... bueno, el Delta no cal, perquè no hi ha mosquits.
3: No.
0: Llavors, jo deia...
3: Jo no defenso que el Delta no n'hi ha, però, clar, jo puc parlar amb coneixement de causa, que al
0: ja
3: començament
0: sé, ja.
3: Anava molt i llavors t'acribillaven els mosquits. Inclús anaves a l'hotel i et donaven l'antimosquits, la loció.
0: No, nosaltres quan
3: però després
0: parlem,
3: no.
0: Fa 20 i tants
3: anys, llavors,
0: un quart de segle, possiblement.
3: Però ara tu vas ara i
0: clar,
3: ara fumiguen molt.
0: Ah. No.
4: I em fumiga per tot arreu.
3: Sí.
2: Aquí també fumiguen.
3: Hi ha helicòpters que passen...
4: Pues a Vilanova no deuen fumigar.
2: A la Riera, per aquests llocs així.
3: Home, no hi ha... A veure, no podem comparar el mateix Vilanova que el Delta de l'Ebre o el del Llobregat, que hi ha l'aigua estancada i allà sí que és un criadero de mosquits.
4: Ja, però en Vilanova hi ha molts,
3: Sí, però...
4: molts,
3: Però clar, hi ha molt de turisme i és diferent. És diferent. Allà passen a tot el que són els arrossars amb un helicòpter o amb una avioneta i llavors van... I també
4: sort
3: una
4: que
3: mica...
4: els turistes els hi piquen més,
3: per la mosca negra.
4: Les cames...
3: Perquè al Delta hi ha també la mosca negra.
2: Eren repicats.
3: Continua, Adrià, continua.
0: Dèiem això, no? Que a casa doncs tindrem tots els estris del món, haurem agafat tot l'arsenal, com si fóssim el Putin i el rus, no? I el Yankee, utilitzant totes les armes agudes i per haver per anar i per evitar que els mosquits ens piquin. El problema és si viatgem. Jo ara el que volia parlar és de, bueno, els mosquits, ja que hem tret aquest tema, no? Doncs, i ara estem, ara resulta que uns pocasoltes, perquè a mi per mi són pocasoltes, que se'n van al sud d'Argentina i per veure unes aus rampinyaires se'n van amb un abocador d'escombraries que es veu que hi ha més...
2: rates i de tot.
0: Hi havia de tot. I se'n venen amb un record, bueno, alguns s'han quedat allà, però han portat un record inolvidable per la societat, no? Llavors hem d'intentar, i em sembla que això ho vaig explicar una vegada també, una pacient que vaig tenir al Prat, se'n va anar a Vietnam, va fer una excursió facultativa, no sé si us ho vaig explicar, anàvem amb una canoa per un riu i els van dir, sobretot no us descalceu, no ho deurien dir, en vietnamita, perquè la senyora es va descalçar. Bé, doncs aquesta senyora va passar un calvari perquè li va entrar una larva que se li passejava per la pell, passava pel cos, i llavors quan arribava la pell tenia una entrada VIP a les malalties tropicals de l'Hospital Clínic, perquè hi anés a qualsevol hora del dia i de la nit en el moment en què es veiés la larva passejar-se per la pell, perquè llavors hi farien una biòpsia. Aquesta dona va viure un calvari,
2: ja m'ha atacat el d'atac de cor, ja em liquida. Per només de veure el bitxo que hi passejar-se per aquí sota.
0: No, és com un mal somni, no? És com un alien, no? Això que sembla que veus les pel·lícules. Doncs el que és evident, el que vull dir, no? Amb això, doncs no calia anar a veure aus carronyaires, potser, i si les vas a veure...
2: Posa't una mascareta,
3: segueix les instruccions sanitàries.
0: Clar, no? 6.000 maneres...
4: Per la tele, allò...
0: Va sortir per la tele i hi havia una
4: fumarada.
0: Hi havia un bulldozer, una màquina, que hi havia un senyor dins. Doncs aquell senyor devia estar hipertancat, hiper, no ho sabem, no? O amb un epi.
3: Però això, bueno, aquí la Patagònia.
0: A la Patagònia.
3: A l'Argentina. Clar, el problema que té l'Argentina és que com ha sortit de l'OMS des que ha entrat el Milei, tampoc no té recursos de l'OMS per combatre tot això.
0: Però el sentit comú no el dona l'OMS. Carme.
3: No, no, sentit el comú...
0: El sentit comú te'l va donar ta mare o ja t'has quedat sense...
3: Però digue'm algun polític d'aquests que estem nomenant que tingui sentit comú.
4: No, però aquests senyors eren...
0: Jo, quan he parlat d'Òscar Ronyaire, em referia als polítics. Eh?
3: Molt bé. A veure si es tanquen el programa.
0: No, home, és que ho estic tu.
3: T'estiro la llengua, eh? Bueno.
0: No, a veure, aquest... O sigui, borrem-ho tot, borrem, fem un... I hem de ser previsors, o sigui, hem de pensar que les coses poden passar i que si tu vas en una situació, és com si vas a veure un volcà i no t'endús una cosa per protegir-te, algo ignífug per si salten cendres o no sé què. Vull dir, vés-te'n, hi ha situacions extremes. Ostres, sí. ho hem de saber mesurar. Llavors, no ens n'anem ni a la Patagònia ni ens anem al Vietnam a descalçar-nos. Ens quedem per exemple, un viatge a Egipte, pel Nil, hi ha el creuer aquell pel Nil que et passeja. Bueno, doncs allà hi ha un mosquitet punyetero, que et pot fer la guitza i et pot donar febres, dolors articulars impressionants, tant. És allà on hem de portar la protecció, és allà on hem de dur totes aquestes coses que ens deia la Maria. Però procurar evitar que arribi a passar. O el dengue. El dengue, un altre. Aquest és, també pot passar. La gent se'n va molt a...
3: Les
0: polseretes en els... En el
3: la
0: Carib,
3: República Dominicana.
0: El Carib i aquestes zones. Allà hi ha dengue. I el dengue també és una malaltia que, a part de que don molta febre, fa una borradura, un exantema, la pell, i sobretot molta febre i molt malestar, el dengue. Vale? N'hi ha d'altres, vull dir que hem de...
3: Hi ha alguns que es maten també, no?,
0: hi ha la malària, la febre groga també, i després hi ha un que es diu el Zika, però també tots aquests són tots són produïts per mosquits i tots són l'Amèrica del Sud, Carib i Àfrica. Sí, si aneu a aquestes destinacions, doncs teniu cura, ja està. No cal preocupar-se ni res, però tenir-ho present, no?
3: Seguir les instruccions que dèiem abans.
2: Ja vacunar,
3: què passa si...
0: Sí, de la malària, per exemple.
2: Però que sembla que el dengue no té, ni la malària tampoc té vacuna. La
0: malària...
2: Et fan prendre unes pastilles abans i després.
0: Això mateix, molt bé.
2: Però el dengue em sembla que no té
0: vacuna ni té...
3: Adrià, què passa si a tu et ve algun pacient amb alguna malaltia d'aquestes? Quin tipus de medicaments els hi dona, si és que n'hi ha?
0: Bueno, comencem pel començament. Afortunadament, cap d'elles és mortal.
3: Cap.
0: Ho passaràs malament durant temps, però en principi amb mides de sosté, sostenibilitat, sí, tan llarg.
3: Bueno, de
0: prevenció, doncs si tens febre, prendre't un antitèrmic, sobretot hidratar-te bé, com diem sempre, i alimentar-te bé, i passar-ho.
3: Però no hi ha cap medicament, cap antihistamínic,
0: per la malària sí. Per la, com deia la Imma, hi ha prevenció i després hi ha tractament per la malària, però la prevenció 100%.
2: Sí. Bueno, a veure, de totes maneres, tot allò que t'expliquen, no?
0: Tot això
2: aquests països posar-te aquests sprays que deia aquesta senyora de la farmàcia, te diuen tot això, i sobretot anar en compte ni rentar-te les dents amb l'aigua de l'aixeta, ni això.
3: No, de fet,
2: si una vas mica de cas, no?
3: Tant a la República Dominicana com a la part de Mèxic del Carib, t'aconsellen que no et rentis les dents amb aigua de l'aixeta, eh? Sí, ja tens uns botellins a l'habitació i l'aigua de l'aixeta per dutxar-te i prou, eh?
2: Bueno, perquè llavors hi ha allò de la meva, aquella, pues, sí, hi ha de tot.
3: Després, si ens dona temps abans de que ens n'anem a les notícies, també m'agradaria que parléssim del virus aquest de que està ara el antivirus, ara sí. A veure, si...
0: Em referia, anava a dir les picades, ara estàvem parlant dels mosquits. Aquesta serà una primavera molt primaveral, sortiran moltes herbes i si anem a passejar pel camp hem de tenir en compte les paparres. Les paparres sembla que no hi siguin, però hi són, eh? Nosaltres ara, des que els de Santa Coloma teníem un proveïdor de paparres que era un que tenia un dotzena i mitja d'ovelles que les portava a pasturar i les tenia, bueno, tot un plegat, anaves a passejar per la muntanya i te'n trobaves una allà estesa que li havies d'anar dient, eh, Joan, que tens allà, tens un... Això, hem d'anar al tanto amb les paparres. Les paparres les transmeten o les porten les ovelles i tal.
3: Les orenetes, no?
2: Ui. Els ocells diuen que també.
3: A mi m'havien dit que...
2: Les orenetes no ho sé, pels ocells.
3: Que les orenetes...
2: Els coloms quan... i així, que
3: sí, hi ha ocells que les porten dit, volant no i llavors... Perquè
0: les porten volant i les deixen anar.
3: Sí, sí,
2: els cauen, sí, sí, sí, sí, sí.
3: Això m'havien dit, perquè clar, jo tenia un gos que no sortia mai de casa i un dia el vaig veure ple de... i el vaig portar al veterinari i em va dir que era de les orenetes. Uh-huh. Ara. I ja dic, no sortia de casa, eh?
0: A veure, la paparra és un aràcnid i sí que és cert que el transportador és l'animal, però llavors elles es queden enganxades entre les herbes, l'herba baixa, i és, llavors quan corres el perill de si vas amb unes xiroquetes, amb unes sabates i amb pantaló curt, que se t'enganxen a les cames. Uh-huh. És molt, molt freqüent. I pot en ser. Els gossos, però jo he vist...
2: Sí que se'ls enganxen, sí, els gossos.
3: Els gossos
2: tenia una mica passejava així per la muntanya, no? Per allà, com si anés per Santa Coloma. I li venia el gos ple de paparres.
0: Sí, sí,
2: i
0: sí.
2: Va decidir no portar-lo més per allà.
0: Nosaltres havíem tingut una casa a la colònia i les veies, les paparres són com unes aranyetes, però que tenen més rodonetes, clar, diguem.
2: Sí.
0: Quan s'inflen, llavors es tornen monstres...
2: De la sang, s'inflen per la xupa.
0: És fastigós.
3: I per les persones són perillosos.
0: Sí, sí, aquesta és la qüestió. O sigui, són portadores d'un germen que se'n diu la riquèxia. Produeixen riquèxiosis. N'hi ha una riquèxiosi que és canadiense, que és la febre de les muntanyes rocoses, oblidem-se'n, però després hi ha una febre botonosa mediterrània. O sigui, en tenim una autòctona, quasi catalana, eh? I hem d'anar al tanto perquè don molta febre, apareixen petites hemorràgies a la pell, és una n'hem vist, se'n veuen, té tractament, és un tractament antibiòtic, però millor no arribar-hi. O sigui, sempre prevenció, prevenció, prevenció i prevenció, no? Les dues malalties bàsiques són aquestes i nosaltres de la febre de les muntanyes rocoses ens en oblidarem, però de la febre botonosa mediterrània sí que l'hem de tenir present.
3: El problema és que en una paparra se't posa a l'orella, no? Que jo he sentit, si crius que els han portat, que se'ls havia posat una paparra dintre de l'oïda.
2: Vaja.
3: Això té de ser super perillós.
0: La paparra, en principi, caminar pel cos no crec que ho faci, no ho entenc, perquè no ho sé, però jo crec que quan contacta amb el cos s'hi enganxa ja està. Llavors, tu notes la picada, i el millor, clar, a part de que si està contaminada per rickettsia, pues ja serà probablement inevitable. Llavors és el treure-la. Que si alcohol, que si oli, que si no sé què per ofegar-la. Resulta que el que pots provocar és que en aquest aràcnid, en la paparra, li produeixis un malestar, acabi vomitant, per dir-ho d'alguna manera, i et faci més inòcul. O sigui, el que has de fer és anar al cap, o si estàs a la muntanya, agafar-la i estirar-la, encara que sentis un pessic, estirar-la cap amunt. No intentar ni matar-la, o sigui, no, ni aixafar-la, ni res, agafar-la amb unes tisoretes o el que sigui, amb unes pinces, o amb dos pals, si estàs a la muntanya, amb dos palets, l'encercles i fotre una estiradeta. Et farà tindràs una sentida, però evitaràs mals majors.
3: Perquè diuen que segons com, si es queda el cap a dintre...
0: Bé, aquesta és la qüestió, efectivament.
2: Sí, a mi m'havien dit que si quedava una part a dintre queda tan...
3: Clar, el cap és que és el que té
2: això,
3: a dintre. Per
2: això, aquestes pel·lícules de posa-li oli, perquè et parteu la sencera.
3: No amoniac.
0: Doncs...
3: amoniac, em van
2: dir. No
0: aconsellen, eh? No s'aconsella, eh? Ni posar oli, ni posar... Sí, sistemes per intentar ofegar-la. No? Però en el moment, potser sí que morirà, tard o d'hora, però pot passar-ho malament i enrabiar-se, per dir-ho d'alguna manera. Com una mena de vòmit o de no sé què. En definitiva?
4: El millor és agafar una tenda de campanya, posar-la a la vora del mar, i estar-te allí tot l'estiu.
3: I et posarà una piranya.
4: Home, no, piranyes no hi ha mar.
3: Et posarà una piranya.
2: Que no s'acosti cap bitxo.
4: Allí no hi ha bitxos, ni mosquits, ni res.
3: No ho sé, eh?
4: No, al costat de l'aigua del mar.
3: Hi ha la mosqueta negra.
4: I està a la platja.
3: Normalment estan al mar.
2: Hi ha llocs del món que hi ha unes platges.
3: Al delta de l'Ebre.
2: Que surten uns crancs amb uns forats que fan, que corren per allà, que penses, encara passejaran.
4: Llavors ja no sé què.
0: Aquesta és una... La paparra és una cosa que la tenim aquí a casa. No tenim tant xinxes. Però si anem de viatge, una vegada més, assegurem-nos de que l'hotel sigui d'una mínima categoria, de que passi inspeccions i tal, perquè hi han xinxes.
2: Polls, diríem. Sí. Són els polls?
3: Sobretot els matalassos.
4: Sí? No, em sembla polls? Que no. Una cosa,
2: una cosa són els polls.
4: Els polls i una altra els xinxes.
2: Els xinxes és un altre bitxo.
4: Els xinxes sí, em sembla que estan per tot el cos.
2: Ah.
4: I els polls només on hi ha cabell.
0: Sí, no té res que veure.
4: No, és diferent.
0: El poll s'enganxa i s'enganxa al cabell i ja està, i no fa... Bueno, no crec que... No sé si transmet alguna malaltia. Els xinxers no, els xinxers són com possetes, però que van saltant també.
4: I picant.
0: I van picant.
2: Sí.
3: I n'hi ha, anys enrere, molts cinemes que estaven fets amb aquesta tela de pana, n'hi havien. Hi havia un cinema a Barcelona que el van tenir de tancar perquè va haver una epidèmia de xinxers.
4: Abans hi havia
0: molts. Xinxers, sobretot, també una altra vegada, tornem, al tròpic i aquelles zones del Carib i tot això, poden produir una malaltia, se'n diu la malaltia de Chagas. També, vull dir, és igual, no posem nom ni poder, vull dir que no és una picada només, com el mosquit del nostre país, el mosquit mediterrani autòcton nostre, que et pica i doncs t'enrabies perquè t'ha molestat, però no transmet res. Quan va ser l'època de la sida, deien que si havia picat a un sidós, una persona portadora de la sida, si llavors et picava a tu, si podia transmetre la sida i tot això. No es va demostrar res, ni es va demostrar, o sigui, per tant, els nostres mosquits de moment, toquem fusta per una mica el que deia la Imma de les mutacions i tal. Ara, la Imma parlava de les mutacions
2: de les paneroles,
0: només. Sí, de les paneroles. I no he volgut intervenir ni interferir, perquè, però he pensat que perquè a més els virus no són éssers vius, són molècules només, no? Però si parlem de mutacions, quan lo del Covid, que cada dia teníem una nova soca, cada dia teníem
2: un nom diferent,
0: i ara ve aquesta ve de Sant Just d'Esvern, aquesta ve de Sant Quirze de Besora.
4: Ara amb aquest virus, antivirus, també han dit, un parell
2: de variacions, de mutacions que diuen.
0: Què volies parlar de l'antivirus?
3: Que no, volia que també que féssim una petita explicació, a veure, perquè, clar, es comenta que ve de la rata. Pot venir d'una rata? A veure, creuer on el passatge val com a mínim 20.000 euros, pot ser que tinguin rates a dintre aquest creuer?
4: No, és que no les tenien al creuer.
3: Però clar, però a veure, segons el president
4: Entre aquests dos senyors infectats ja.
3: Però segons el president de Canàries, no volia que el vaixell aparqués allà perquè no portessin rates del vaixell allà. Això és el que s'ha comentat. Aleshores, de on venia?
0: Jo he estat mirant per curiositat, no perquè pensi que em pugui trobar en una situació d'aquestes, però com la curiositat que pots tenir tu, he estat mirant i la veritat és que ningú diu res. Com deia la Conxita, la rata no, o sigui, és una transportadora, és un vector, no pateix la malaltia. Si tu no pots veure, si veus una rata que se li posen els ulls de color lila i vol dir que és portador de l'antivirus, pues segurament seria més fàcil, vull dir, però no és així, no? Llavors, és les rates. Llavors, relacionat amb les rates, ja, i tornem a les punyeteres paneroles, les rates potser... Ai, les paneroles potser seran infinites, però les rates els hi van al darrere,
2: també, no?
0: Vull dir.
2: Sí.
0: I és probable que alguna, per què no, que pugés al vaixell, o que arribés al vaixell.
4: Van dir que no, que havien fet una inspecció i que no hi havia cap rata.
0: Jo crec que no.
4: Que van ser aquests dos senyors que van estar en el femer.
2: Vaig llegir que era l'escrament de la rata, no de la mossegada. Vaig llegir-ho. Llavors l'escrament és el que t'encomana això, però llavors què, si el trepitges o...
0: No, si l'inhales.
2: Ah, si l'inhales.
0: Inhalat, aquests van anar... Tornem a la història de...
2: Van inhalar-ho allà.
0: Clar, van anar allà a fer fotos a aus que aires i unes espècies, suposo que devrien ser molt especials i molt importantíssimes per ells. Sí. I se van anar a fer fotos amb un abocador.
4: I llavors van posar el vaixell.
0: I llavors al cap de... No sé què, se'n van entornar al vaixell.
2: Allà, i allà ho van escampar, ells mateixos.
4: Clar. Aquesta parella.
0: El que passa és que... A veure... Hi han voluntats, no? I la voluntat política, a mi em sembla... Bueno, o sigui, em sembla bé que aquest senyor, el de Canàries...
3: Sí, ara no me recordo com es diu.
0: No volgués córrer el risc, i a més devia pensar, i per què a mi? Per què m'ha tocat a mi, no? Una mica això, no? De dir, mira enrere, no? Escolta, i aquell d'allà? No? Si venien de Cap Verd i de Sud-àfrica, imagina't si hi havia costes i costa, no, però, tota la
3: però
0: costa.
3: Però clar, tenia de ser la costa del Marroc.
0: El Senegal.
4: Però no van a...
0: Senegal,
4: no
0: també té costa, vull dir, jo què sé.
3: Que no tenen els mitjans per... No, a veure...
4: Però
3: que
4: si queda... els han transportat a tots, no s'ha quedat
3: però
4: cap
3: tenien,
4: a Canària.
3: Però quan baixen, tenen la seguretat que s'ha aplicat aquí amb els EFIs aquests que portaven i tot, possiblement al Marroc no ho tenien. A veure, a mi em fa més por, si es pot dir por, les persones que van baixar del vaixell i s'han anat quedant pel camí, el rastre que han pogut deixar pel camí, que les que han arribat amb el vaixell. Aquestes penso que estan molt controlades. Les que no estan controlades són les que s'han desperdigat, crec,
4: Sí, sí, sí. Aquests senyors abans d'entrar al vaixell es van contaminar allà.
0: A Sud-àfrica en van deixar uns.
4: Parlaríem amb algú.
2: Ah. Ja havien trobat algú que no havia embarcat mai, però que havia tingut contacte amb un... Que havia estat... O almenys un que estava contaminat, sense estar en el vaixell, no era passatger, però que havia tingut contacte amb els passatgers que van...
4: I després una hostessa també d'un avió.
2: Sí. O sigui, que, gent externa al mar, és que n'han trobat
3: em recorda tant el començament del Covid.
4: A mi també.
3: Allò que van que començar deia, una
4: no, de Milán.
3: Una passatgera italiana sí. que ha donat positiu, però no us heu d'espantar, el doctor Trilla, no hi ha perill. I clar, vas veure que es va anar escampant i va ser, i això és el que t'espanta una mica, no? Perquè jo crec que actualment una altra pandèmia d'aquestes característiques.
0: Els inòculs, el més important d'aquest tipus d'afectacions és la via de transmissió.
3: Ja.
0: I per si és tàctil, mira, jo no et toco i no passa res. Si és sexual, com la sida i tal, doncs evidentment tothom a casa seva i Déu a la de tots, no? I es pot fer molt, però quan és respiratori, quan és aeri, és molt complicat.
3: Sí.
0: I recordeu aquelles tonteries que ens deien de que el Covid damunt d'un sac vivia 3 segons, damunt de la fòrmica hora i mitja,
3: donaven pals de sec,
0: unes poques soltades i unes coses, no?
3: Ho sento, però ho tenim de deixar aquí. Després, si us sembla, continuem amb això, i si no, passarem a un altre tema que també porteu, que crec que és molt interessant. Ara farem una petita pausa per les notícies i després continuarem. Fins ara mateix.
0: Fins ara.

0: Comer just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: 45 anys amb tu.
1: La veu de la gent gran.
2: Iniciem la segona part del programa d'avui recordant-vos que aquest programa es fa en directe cada dilluns de 4 a 6 de la tarda, en diferit de 9 a 11 de la nit. I també ho podeu fer-ho per la web de Ràdio Sant Boi, les vegades que vulgueu i sempre que pugueu. Doncs bé, avui era obligatori parlar amb la nostra bruixeta bona, perquè avui ja sabeu que toca horòscop, oi? I volem saber el que ens depararan els astres. Bona tarda, Isabel.
3: Hola, molt bona tarda a vosaltres.
4: Bona
3: Com
4: tarda,
3: esteu? Ja hi he tirat una miqueta d'insecticida,
2: sí,
3: eh?
2: Sí, home, per aquí Sant Climent també deveu tindre mosquits, o sigui que prepareu-se.
3: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
2: Vinga, a veure, Isabel, avui a l'horòscop què ens dirà?
3: A veure, us els vaig a explicar. Mira, començo per Àries.
2: Sí.
3: Us trobareu amb molta força i valentia per poder fer coses importants. Aquesta vitalitat donarà com a resultat que afronteu qualsevol contratemps que es presenti. L'esperit obert i la vostra simpatia faran les persones del voltant que s'acostin molt més a vosaltres. Dia de la setmana, el dimarts, i el número de la sort, el número 4. El Taure és el moment de deixar els prejudicis de banda i poder obrir-vos a viure noves experiències. Pensant de forma positiva, podreu trobar solucions. Els vostres problemes arriben a acords amb els altres. L'economia, força tranquil·la, no us amoïneu. La família us espera, no trigueu a visitar-los. Dia de la setmana, el dijous, i el número de la sort, el número 3. Bessons, si teniu si esteu passant un moment dur en el terreny econòmic, deixeu que les persones de la família que us estimen us donguin un cop de mà. La disciplina i l'esforç realitzat, a part de la constància, seran els atributs que poden portar-vos a realitzar les vostres fites aquests dies. Sereu molt creatius. Dia de la setmana, el divendres, i el número 1, el 7. Cranc, tindreu que treballar de manera ordenada i no aïllar-vos. Aquests dies seran intensament emocionals. Esteu molt impulsius i no us convé estar tan estressats. Feu una mica d'esport o ioga i descansareu molt millor. No gasteu a més del necessari. La família us vol donar una sorpresa. Aneu a visitar-la. A dia de la setmana, el dimarts, el número de la sort, el número 9. Lleó, aquests dies tindreu la solució d'un dels problemes que més us han preocupat últimament i seran molt satisfactoris. Actueu amb originalitat ara i amb independència. Podreu obtindre èxits personals. Amb el terreny econòmic aconseguireu els resultats financers esperats que us faran sortir molt més segurs. A dia de la setmana, el dimecres, i el número de la sort, el número 1, Verge, la vostra paciència serà recompensada gràcies a la perseverància i a la constància que teniu, i els canvis que es presenten seran molt beneficiosos per un futur immediat. Amb la vostra saviesa podreu vèncer tots els obstacles que us dispara que us depara la vida. L'economia va estar bé, no us amoïneu. Dia de la setmana, el dilluns, que és avui, i el número de la sort, el número 5, balança. Aconseguireu èxit sobre qualsevol obstacle que es presenti. La vostra tenacitat podrà portar-te a aconseguir guanys de tot el relacionat amb els vostres, amb les vostres propietats. La diplomàcia, lealtat i tacte que teniu faran que trobeu més a prop les fites que estàveu esperant. Prosperitat, benestar i felicitat seran la característica d'aquests dies. Dia de la setmana, el diumenge, i el número de la sort, el número 2, Escorpió. El coneixement i la prudència seran actituds que us ajudaran a resoldre els reptes que es presenten aquests dies. Esteu en una etapa de gran força mental i espiritual. La sort us somriu i teniu que aprofitar-la, perquè això no passa sempre. És un bon moment per renovar la vostra llar. Dia de la setmana, el dissabte, i el número de la sort, el número 0, Sagitari. El vostre optimisme juguen el mateix camí que fa temps que teníeu. Si els teus instints diuen que avancis, no ho dubtis i fes-ho. Esteu molt creatius i és un bon moment per ordenar i establir prioritats i avançar amb constància. És temps de tindre noves iniciatives i canviar els hàbits. La disciplina pot ajudar-vos a sostindre el que realment té valor a la vostra vida. Dia de la setmana, el dimarts, i el número a l'1. Capricorn, esteu molt inspirats, tenaços i precisos, i molt ben estructurats, perquè la vostra veu sigui escoltada per tots els familiars que vulguin ajudar-vos i que us necessitin. Teniu sentit de la responsabilitat i una ment pràctica que us permetrà prendre decisions importants de cara al futur. Accepteu els reptes sense por d'equivocar-vos. L'economia força bé. Dia de la setmana, el dijous. I el número de la sort, el número 8. Aquari, utilitzeu la vostra habilitat natural per fer anar els recursos materials i intel·lectuals que teniu. I sortireu guanyant amb una bona administració. Esteu experimentant un creixement bastant gran gràcies al treball que esteu fent i podreu aconseguir molts bons resultats. Podreu rebre de la família una notícia que us alegrarà molt. Dia de la setmana, el divendres, i el número de la sort, el número 6. I per últim, peixos. Disfrutareu aquests dies d'harmonia, fermesa i pau, després d'un temps de dificultats. Rebreu ajuda i comprensió. Podreu aconseguir qualsevol cosa que desitgeu, ja que esteu molt actius per controlar i dirigir les vostres energies amb molt bones idees, pensaments i plans de futur. El dia de la setmana, el dimecres, i el número de la sort, el número 7, i fins aquí tots els signes de l'horòscop.
2: Doncs molt bé, Isabel, moltíssimes gràcies. Espero que no t'hagis equivocat amb el meu.
1: Ni el meu, que m'esperem, de meravella.
3: Avui ha sigut millor, no?, que l'altre dia.
2: Avui ha estat molt positiu, o sigui que jo crec que això també ens ajudarà. No?
3: Esperem que sigui aquest i que us vagi molt bé.
2: Esperem que sí. T'ho diré el mes que ve, et diré què tal m'ha anat aquest mes.
3: Perfecte.
2: Va, Isabel,
3: un petó
2: ben fort.
3: Molts records per vosaltres.
2: Vinga,
3: igual, una abraçada.
2: Adéu,
3: adéu. Adéu, bon dia. Adéu, que vagi adéu. Bé. Adéu, adéu.
2: Doncs vinga, ara, després d'escoltar l'horòscop, que A veure, no és per creure-hi, però sempre hi ha aquella coseta de, no? Això és com la persona que anava amb un d'aquest que tira cartes, no? I m'ho adivina tot. Clar, lògicament, quan van, ja el primer que et diuen és que, oi, vostè és molt sensible. A qui li dius que no sigui sensible? És que vostè a vegades és incomprès. Qui no ha sigut incomprès, oi? Vull dir, et van dient coses i coses que realment...
1: Coses molt generals, molt ambigües, i que ens van a mida a tots. Sí, però és curiós això, perquè tu agafes qualsevol revista, qualsevol periòdic i tal, i tu vas a les notícies i mires això, totes les coses, els enrenous i les guerres i tot això, però quan arribes als entreteniments i veus l'horòscop, dius... Bueno, vaig veure què passa amb balança, per si de cas, no? No hi creus, no?
2: Però és curiós.
4: Però, mira, a veure què diuen.
1: A veure què diuen de mi, no? Entre altres coses, per això, no? Perquè és el teu, no? Parlen de mi, no?
2: I és la curiositat. I de fet, avui el que ens ha dit la nostra bruixeta, jo crec que a mi me l'ha acertada bastant. O sigui que esperem bueno, que... Jo...
1: A mi, si me l'han endevinada, em sembla que me'n vaig canvio de...
2: Te'n vas a París. Si te l'han endevinat, te'n vas a París.
1: Sí, a guanyar-me la vida.
2: Doncs molt bé, vinga, continuem amb el programa.
5: Jo, que com que tinc el mateix signe que el meu fill, pues, o un o l'altre.
2: Bueno, però llavors no, ja no té que veure l'hora de naixement i tot. Llavors ja ens ficaríem amb... Això és molt general, en termes generals.
5: Massa, perquè...
2: Vinga, crec que avui, per aquesta segona part, portaves un tema que crec que és molt interessant. No?
1: Bueno, molt interessant, no ho sé. Sí, sempre
5: una
1: quan...
5: Una mica depriment.
2: És depriment?
1: No. Bueno, no, sí. No.
2: No, és la realitat, Conxita.
1: A veure... vam pensar, perquè no sé, se'm va córrer, titular-ho amb els cinc sentits. Vull dir, avui, doncs, parlarem de la vista, de la vista, de l'oïda, de l'olfacte, del gust i del tacte. Però, a més, ho farem a la inversa, començarem amb el tacte, perquè la vista crec que és un tema que donaria per una sessió sola. Ja en parlarem, a veure si a última hora, i embastarem el

0: és a dir, de temperatura, i per tant ens poden allunyar d'una situació de perill i aquestes coses. Bé, doncs resulta que clar, tot el nostre organisme es va deteriorant, no? I un el sentit del tacte no queda exempt d'envelliment.
1: També es deteriora? Veus? És algo que no hi havia pensat mai.
0: Sí, sí, el tacte es deteriora. La pell es va fent més fina, sobretot a la zona radial, que ara, bueno, assenyalo per vosaltres, però ho direm als oients. El radial seria tot el que va en el dit polze i la pinça. Aquesta seria la zona radial en les mans i els peus. Són, la resta de la pell també es va perdent, però com que això està molt sotmès a roces i a contactes i a agressions de rentar-nos les mans contínuament i els peus, sobretot perquè els humans, que ja vam parlar que hem comès l'error de ser bipedestres, no? O sigui, si fóssim quadríped, o sigui, si caminéssim a quatre potes no tindríem tants problemes, ja ho vam dir en el seu moment, però bueno, vam escollir ser bípeds i per tant caminem sobre dos peus, i després, per si això fos poc, encara en aquestes coses que ens sostenen els hi posem unes fundes que se'n diuen sabates.
1: Ja. Yeah.
0: Que no deixen respirar i que maltracten molt els peus. És a dir, bàsicament tota la pell va perdent elasticitat, va perdent gruix, però sobretot té molta importància les mans i els peus. Vale?
1: Sí, quan parlem de tacte, perdona que talli, quan parlem de tacte parlem del tacte de mans i peus, però perquè ara, la resta del cos no té el mateix tacte.
0: No, sí, però no tindria responsabilitats, com veurem en la vida diària. O sigui, està demostrant, no, una de cada deu persones té disminució de sensibilitat a les mans o als peus, sobretot en els peus, vale? Llavors, sobretot, i llavors ara ho veurem, si a més ets diabètic i tal, doncs has d'anar molt al tanto per no tenir problemes amb els peus. Però la sensibilitat dels peus repercuteix sobre els muscles, sobretot el que és l'esquelet, la zona esquelètica. Llavors, si perdem sensibilitat, podem tenir més incidència de caigudes, que en definitiva és una de les epidèmies en la gent gran, Vull dir, quan jo vaig fer, bueno, anàvem, una vegada vam anar a un congrés de geriatria a les Balears i ens vam passar tota una jornada parlant de les caigudes, Vull dir, les caigudes en la gent gran és una gran epidèmia, Vull dir, gent que ha estat bé tota la vida i que el tens, corria mitges maratons i no sé què i no sé quantos, es va trencar el fèmur o tal, i a partir d'aquí tot han sigut problemes, no? Les caigudes són molt, molt, molt importants, Llavors, sobretot si ets si ets diabètic, hi ha el peu del diabètic, que això les infermeres de primària ja ho tenen molt present, miren les sensibilitats, et van tocant els dits a veure si tens sensibilitats, a veure si tens alguna merma, per procurar evitar que tinguis o caigudes o
1: alguna ferida,
0: o llagues, o alguna ferida que no puguis, que et passi sense. Llavors, per evitar això, doncs hem de cuidar la pell, hem de procurar que la pell estigui ben hidratada i que bueno, sobretot dutxar-nos, rentar-la, no amb excés, però vull dir mantenir-la neta. És molt important per la sensibilitat de la pell, les olives i les nous, que les nous són importants per moltes coses.

0: nostre cos, som molt riques en zenc, som riques en molts components. I
1: les olives i les anous.
0: Sí, i l'aguacat,
1: l'advocat també.
0: També l'advocat.
1: Perquè és la grassa aquesta...
0: Sí, que no... són elements,
1: no?
0: Són elements bons per mantenir la pell.
2: I la pastanaga?
1: La pastanaga
0: és vista a la vista, no? La pastanaga, sí, és veritat, és un tòpic, però sembla que la pastanaga té més efectes positius sobre la vista.
2: Okay.
0: Però ja en parlarem.
2: Sí,
0: i d'altra... Ah. Sí, que per la pell. Per la pell té els carotens i tenen que veure més que res amb... Bueno, ja ho veurem, amb l'olfacte i amb... I amb sí, té més...
1: Sí, la pastanaga és més per activar la melanina, no? Perquè et tornes més moreno.
0: Bueno, en realitat és un moreno fals, eh? És un moreno atronjat. Suposo que deu ser el que té el tramp aquest dels nassos, perquè deu menjar molta pastanaga.
1: Sí, se la deu posar pel cap, també.
0: Sí, perquè realment està molt...
2: Pensava que anaves a dir una altra cosa.
1: No, perquè no l'he vist.
0: I llavors el que recomanen per evitar que els peus no perdin sensibilitat és de tant en tant caminar amb els peus descalços. O sigui, per la platja o...
3: A la sorra.
0: A la sorra de la platja
3: la
0: o, bueno, o fins i tot per casa o si tens una mica de jardinet a la gespa o a l'herba o la... per allà on sigui, poder caminar amb els peus descalços perquè
2: o
0: aquests
2: per
0: mantinguin, vagin tenint la sensibilitat i al mateix temps respirin. Vull dir, els portem massa hermètics els peus,
1: yeah.
0: En línies generals, eh?
1: O sigui, com la fruita en lugar si, fresco i seco.
0: Això mateix.
3: Podria haver-hi alguna cosa, perquè de petita no deixaven anar descalç. No vagis descalç, almenys a casa tenien com una mania. No vagis descalç, posa les sabates. Era com lleig, no anar amb
1: sí.
3: goita,
1: sí,
3: veus?
1: Sí.
0: Però,
3: no ha de ser
0: sí,
3: tan
0: però,
3: així.
0: I, clar, no, està bé l'observació, però jo crec que són dos moments diferents de la vida, no?
3: Uh-huh.
0: Probablement el peu del nen està en formació i necessita un pont i necessita una... i probablement, ara no sóc pediatre, però és probable que segueixin recomanant... No, ara no, que ara els nens van descalços.
1: Sí, és que canvia molt la
0: sí,
1: cosa
0: ara han canviat
1: nens.
0: Això els patrons, sí, és
3: per
0: veritat
3: per preguntar-ho, perquè era com una mania no vaig descalça sí. que t'encostiparàs o
0: sí.
3: cosa que no deixaven anar descalça i de fet, ara sempre penso que haig d'anar a buscar les sabatilles quan sóc a casa, perquè això d'anar descalç
1: perquè
3: ens
1: hem
3: de pensar.
1: Acostumat, eh?
3: Sí.
1: Però anar descalç és un plaer.
3: O és
1: realment
3: sí.
1: anar descalç sí. tant per casa
0: sí,
1: com si...
0: Sí, és una forma de sí, millorar la teva una part de la teva sensibilitat, no? Vull dir, la sensibilitat tàctil del peu, mantenint l'equilibri i de fet, ajuda més a mantenir l'equilibri, a tenir més equilibri, o sigui que, bueno, Anna, tampoc no ens volem barallar amb els Skechers ni amb la casa Adidas ni hem d'anar calçats, però si podem deixar respirar el peu i deixar que vagi amb el seu equilibri.
2: El ioga i el tai chi,
1: si vas a ioga, pilates
3: sí.
1: o tai chi, normalment vas descalç
0: sí,
1: per
0: sí.
1: estar en contacte sí. més amb la terra. Diuen que l'energia et flueix molt més. Bueno, això ja seria un altre camp. Sí. Ja no és el camp.
0: Llavors, clar, tot això hem dit que els peus, hem fet èmfasi en els peus perquè realment és important, perquè no tinguis... Però ara resulta que arribant lo de les pantalles tàctils, no? Tots anem amb el nostre iPhone i tal. Doncs, clar, si la pell es torna molt seca, podries tenir problemes amb la pantalla, eh? Podries. Llavors, ho he revisat, ho he mirat, que tinc una edat, encara no he notat res amb això, però té la seva explicació, perquè el que fa la pantalla és captar petits canvis de potencial en la pell, i si la pell es torna fina o canvia o a veure, de fet, gent que el que hi té són callositats, té problemes per utilitzar.
3: Ja de la feina o així,
0: sí,
3: si és paleta o...
0: Paletes o que utilitzen productes que els hi van malmetent la pell a poc a poc, tenen problemes amb les pantalles tàctils, no?
1: Ja.
0: Però a la gent gran, doncs, ho hauríem de tenir en compte. Llavors, per evitar això, també hidratar bé la pell de les mans, almenys dos cops per setmana, fer-te un... ara això ens ho explicaria, ens ho hagués explicat millor.
1: Inclús amb oli d'oliva, una miqueta amb oli d'oliva.
0: Qualsevol cosa que
1: també
0: hidrati la neutrògena o la...
1: abans era la Nivea,
0: l'Àtrix... Qualsevol crema que sigui hidratant i que t'ajudi. La, si no et va bé, doncs llavors el que hauries de fer és comprar-te un llapis, que hi ha uns llapisos tàctils i
3: sí, que n'hi ha. I,
0: bueno, també
3: que també
0: ja
3: de
0: està,
3: molta
0: ja
3: estona de
0: fer ja el dit inventat,
3: fa mal.
0: I per evitar tot això, doncs nodrir sobretot fruita fresca. Estem en el món, en el país dels cítrics per parar un tren, beure i prendre, bueno, nosaltres el bevem amb suc, la taronja, però menjar-la, taronja, cítrics, llimones, procurar qualsevol cosa que...
1: Bueno, el que passa que la fruita, tant la fruita com l'aigua, et va bé per tots els sentits.
0: Sí. I les verdures,
1: és menjar, que és tot el universal.
0: Que sigui, tot el que sigui menjar fresc, ens ho recomanaran per tot, vull dir que és important. Però sobretot el que és molt important, perquè clar, vull dir, diem ara, no sé, bueno, suposo que ho heu sentit, no? Perquè, bueno, la gent parla de moltes coses, però ara del zinc. Sí. Els zinc li donen molta importància i la gent deia, ostres, zinc, i ara jo on puc aconseguir el zinc? Doncs la carn de porc porta zinc, les anous porten zinc, o sigui, és molt, molt universal, o sigui, no ens hem de preocupar. El que sí que hem de fer és menjar variat. Aquí a Sant Boi hi havia un patró que en deien el règim. Jo estic fent el règim. I el règim era tot bullit i la petxuga de pollastre bullit i lleus bullit.
1: O la planxa,
0: bullit, no?
1: Sense oli.
3: Menjar de malalt.
0: Menjar de malalt, efectivament, però menjar de malalt, d'avorrit i de futur depressiu. Això.
3: Sí.
0: Perquè al final, no? Vull dir... El gust, el plaer de les, no? I les coses totes, o sigui, totes tenen el seu gust, les pots potenciar una mica amb el, ara en parlarem del gust també, però les pots potenciar amb coses, no? Bueno, no ho sé, jo crec que aquí en el tacte ho deixaríem i
1: això, el gust, que el gust sobretot també és molt important, eh?
0: Ara bé,
1: no li donem importància, eh? Tant a l'olfacte, a lo que cuidem més és la vista i l'oïda.
0: Molt bé.
1: Però el que és l'olfacte...
0: Ja hi arribaré. Per això ho he fet al revés.
1: Sí.
0: Ho he fet al revés perquè penso que l'oïda és més llarg i sobretot la vista, com dic, dona per un programa sencer, no? Però el gust és important. El gust és important, o sigui, notar, tenir les sensacions a nivell vocal és molt important. I resulta que, quan ho he estat revisant, i diu que comença a disminuir els 40, entre els 40 i els 50, el sentit del gust.
1: Carai.
0: I que augmenta molt a partir dels 60.
1: Torna a augmentar,
0: o sigui, augmenta el tant percent
3: d'afectats.
1: Sí. Ah, o sigui que a partir dels 60 fa una altra baixada.
0: Mateix. Sí. A partir dels 60, molt més.
3: Sembla que és el tacte el primer que perds de sentit, el que primer se't deteriora, i després aquest, el del gust.
1: Jo diria que no, Isma.
3: Jo crec que també és molt per...
1: També.
3: Bueno, ja és el que diu ell, per exemple, l'habilitat d'acordar-te botons o de posar-te les arracades petites, això es perd aquesta, que hi ha gent que diu, ui, no, jo si no són de que es tanquin soles, o, els botons em costen d'acordar, és el que això fa.
1: Però
3: que...
1: Però això possiblement no sigui pel tacte, possiblement sigui ja per el tema d'artrosis i...
3: No sé,
1: crec, no?
3: Poder ser també.
1: Jo crec que el que ens donem més compte, i corregeixem, Adrià, si m'equivoco, és el de la vista i el de l'oïda. Aquest ens donem compte, però el del gust, segur que moltes persones ni se n'havien adonat que a partir dels 40 i 60 perdien part del gust.
0: Hi ha disminució, hi ha disminució de les papil·les gustatives, i sí que el que pots notar és que necessites més intensitat de gust per notar el mateix gust. M'explico. I llavors per això es canvia, per exemple, es canvia més quan ets jove, t'agrada més el salat, i quan ets gran t'agrada més el dolç, perquè les papil·les gustatives del dolç són més extenses i més abundants, a part de que els hidrats de carboni són més fàcils de digerir i per tant també venen més de gust i tal, però vull dir, a mesura que et vas fent gran et tornes una mica més llaminer o llaminera, perquè les teves papil·les es van adequant a aquesta nova situació, no? També hem de tenir en compte que ens hem d'hidratar bé, ho hem dit sempre, perquè tindríem més tendència a tenir menys saliva, a fabricar menys saliva. Les glàndules salivals, que se'l compten per centenars, les grans són les dues paròtides, aquestes que tenim a
1: tocant a l'oïda.
0: Sí, a sota l'oïda. Però estem carregats de glàndules salivals per tota la mucosa de la boca, però si no ens hidratem bé tindrem tendència, hi ha malalties, hi ha malalties que porten hi ha una malaltia que a més és molt depriment perquè no els podem ajudar amb res, que és el síndrome de Sjögren. És una sequedat de la boca, sequedat de la boca, que després es manifesta també amb els ulls secs, i si és la dona, sequedat vaginal, o sigui, sequedat generalitzada, síndrome de Sjögren. Això és una mala passada, i quan el diagnostiques et fot una ràbia, perquè penses, pobre, ja estàs condemnat o condemnada.
1: Encara que beguis molta aigua, no té solució.
0: No,
1: esperem que no.
0: No, això toquem fusta.
3: Perquè
0: no?
3: Les papil·les aquestes queden afectades. Per exemple, quan tens un refredat molt fort, se te'n va el gust de les coses.
0: Clar.
3: I ara vacuna han perdut el gust alguns bastant de temps, que van haver de fer tractaments també després
0: perquè
3: de la vacuna.
0: El gust
3: o després de la vacuna, no. Després de passar el Covid.
0: El Covid. Perquè el gust està íntimament unit a l'olfacte. I el que feia la Covid era disminuir una anòsmia, o sigui, o una hipòsmia, o sigui, disminuïa la potència o la capacitat de les pituitàries, o sigui, de les narius, i llavors disminuïa i per tant perdien el gust. Sí, jo aquest hivern he tingut un refredat molt i era una sensació molt desagradable, eh?
3: Jo vaig tenir això.
0: Tots a casa ho vam passar una mica, no? Sí, i això. Bueno, però deixant les situacions agudes, que evidentment les podem passar totes, vull dir, per llei de vida, doncs ens anirà passant a tots, no? Perdrem el gust. També hi té que veure medicaments per la pressió. Hi ha alguns medicaments per la pressió que produeixen disminució del gust. Els antidepressius també poden produir, amb la qual cosa doncs s'ha d'anar molt al tanto, i amb això estaria totalment d'acord amb tu, que els trastorns emocionals més val conduir-los des de
3: la teva gestió,
0: perquè puguis gestionar
1: teràpies emocionals.
0: Hem parlat, sí, no? I perquè
3: si pot ser,
0: és important, no? Vull dir, llavors malauradament també pot ser la capacitat de no notar el gust de les coses podria posar alerta de malalties degeneratives com són l'Alzheimer o el Parkinson. O sigui, una, és una de les primeres coses que es perden amb el, amb aquest, igual que després ho veurem amb l'olfacte. O sigui, aquests dos sentits es deterioren amb aquest, o sigui, són, poden ser la, la punta de l'iceberg de, perquè un dia no, no et quedis sense...
1: No.
0: No cal que pensis que tens un Alzheimer, eh? Però que s'hi ha de pensar. Vull dir que podrien ser els símptomes...
1: els molt, inicials, molt inicial, per dir-ho d'alguna manera.
3: Uns avisos, diríem.
0: No? Llavors, els tècnics aconsellen utilitzar potenciadors de sabors, com és la llimona. La llimona és àcida, dona potencia el sabor. Utilitzar herbes aromàtiques, vull dir, procurar...
1: El picant.
0: També el picant, també el pebre també podria ajudar per tot el que sigui especiar per elevar, potenciar el i que aquest tant per cent que perdem quedi anul·lat per la... Bueno, per millorar la...
1: Bueno, és com la vista, quan et vas perdent més visió, doncs et van augmentant les diotries.
0: També una cosa, no,
1: doncs
0: que és important...
1: Això és el mateix.
0: També és una cosa que és important, perquè el gust... Moltes coses el gust el tenen a dins, no? Tu et menges una nou i te l'engulls i no notaràs el gust de la nou. O sigui, és mastegar-la. Si tens problemes de dentadura, també pots tenir problemes per notar el gust de les coses, no? Vull dir, llavors tenir una bona dentadura, una bona higiene bucal, per poder tenir una millorar la teva sensibilitat gustativa.
1: Perquè el gust el tenim a les papil·les gustatives, que estan a la llengua, no?
0: Sí.
1: No és el paladar, que abans deien, oi, quin bon paladar tens.
0: No, el no. Paladar és una cosa
1: plana. És el sostre.
0: Que no té res que veure, no...
1: Però que es deia abans,
3: sí,
1: quin bon paladar té.
3: Paladar, sí, deien.
1: I resulta que és la llengua.
3: Sí.
0: Dintre de la cosa també he posat, bueno, he posat la litosi. La litosi, o sigui, el mal alè...
3: El mal olor, sí.
0: El mal olor d'alè pot afectar a un 70% de la població, segons he llegit, eh? Vull dir que llavors...
1: Però no et ve de l'estómac, la litosi?
0: No.
1: Et ve de la boca.
0: Curiós. S'ha de procurar que la boca... Sí, la boca humana és molt sèptica. Deien abans, no?, també un dels tòpics aquests, deien que era millor que et mossegués un gos
3: que una persona,
0: que no pas una persona, no?
3: Que diu que s'infectava tant, si molt era una
0: bé,
3: persona, i difícil de curar,
0: allò,
3: i bueno...
0: A la Imma és un pou de...
3: Bueno, jo perquè...
0: De tradició.
3: Ho llegeixo, i tinc molta memòria, mira. Me'n recordo de coses que... Diu, però això te'n recordes? Mira.
0: No, doncs està bé. I és veritat, sempre s'ha dit, no? A part d'allò de la... La notícia és que un home mossegui un gos i no un gos un home, però a part d'aquesta broma... És veritat, la boca humana és molt sèptica, és molt
3: ple de bacteris,
1: llavors hem de microbis,
0: no? Rentar-nos, de tenir higiene, si portes pròtesis cuidar-la, bueno, tenir molta higiene amb la higiene bucal, no passa res, però s'ha de tenir en compte,
3: sí.
0: Perquè també això podria fer que disminuís la teva capacitat d'apreciar el gust de les coses, no?
3: Rentar la llengua, que a vegades no diuen tant de les dents i no et parlen de la llengua,
1: sí.
3: I la llengua també te l'has
0: de rentar,
3: no?
0: Perquè
3: també... no estigui blanca i tot això,
1: sí, ara per...
3: amb llimona, també deien fer-ho amb llimona la llengua, sí.
1: Sí, però la
3: meva casa me la rentaven amb la tovallola i llimona. La llengua.
1: És llengua o llengua?
0: Llengua. No? Jo crec que és llengua, no?
3: Però nosaltres aquí sempre hem dit llengua. I
1: és llengua, perquè
3: però
1: llengua és un idioma,
3: això
1: no?
3: Això és una mica barbarisme. Va. Sí, però és com el català vulgar, que diríem.
0: Ja, és un localisme quasi sambuià.
3: Sí,
0: no?
3: Sí.
0: Sí,
1: però...
3: Aiguera, llengua...
1: Tu deies
3: aiguera,
1: de...
3: llengua... Aiga, sí.
1: Ima,
3: sí,
1: de la llimona... Però la llimona et pots rentar la llengua amb el mateix raspall.
3: Sí, sí, sí,
1: però,
3: i tant.
1: Si prens molta llimona...
0: El meu pare li feia molta ràbia que hi havia gent que deia carren.
1: Carren,
0: sí. Carren. Carren.
1: La carren d'olla.
0: La carren. Carren. Sí, això són localismes.
4: Això és molt sabullà, eh?
3: Sí. I nosaltres, i vosaltres.
1: Però la llimona, tornant a el que comentaves,
3: sí.
1: Els dentistes a vegades te la prohibeixen perquè desgasta massa, molt a les mans.
3: Sí.
1: O sigui, té de ser que no,
3: no
1: toqui el,
3: pasta,
1: l'esmalt.
3: Clar.
1: Sí. No, però tens raó, rentar-se la quan et rentes al mateix temps que et rentes les dents, una passada per la llengua.
2: Quasi tots els espais
3: porten, ara anava a dir jo, porten uns piquets.
2: Sí,
3: jo faig amb
2: això. Pelets, i després per darrere tenen una cosa per rentar-se la, la llengua.
1: Ah, jo me faig amb el mateix elèctric i...
2: Bueno, però l'elèctric també
1: les,
2: té, eh?
1: Per això les papilles degustatives se me'n van de tant que me la frego. Continuem, que a veure si no tenim temps de...
0: Amb l'olfacte. Ara toca l'olfacte. I l'olfacte, sí, tinc ara aquí sí, que llegeixo directament perquè no, tinc, no me'n recordo de les coses. Parlem d'anòsmia. Anòsmia és no tenir olfacte. Això és el que els hi passava a la gent que tenien el Covid, sí. La gent que els afectava i que... El Covid, el problema... Perquè l'important del nostre cos i sobretot de les cavitats del nostre cos és que estiguin humides. Han d'estar humides, o sigui, són, diem mucoses. Les
3: mucoses.
0: Conjuntives són mucoses, les narius són mucoses, la boca són mucoses, la vagina són mucoses. Hem de, i aquestes mucoses han d'estar sempre suaus, perquè en el moment en què s'assequin perden la seva funció. Vale? I això és el que passava. El punyetero del Covid no deixava que fabriquessis moc, per un mecanisme d'immunosupressió i tal, que s'assemblava a la del SIDA, no, i llavors la gent, doncs, hi ha hagut gent que ha quedat anòsmic,
3: sí.
0: O sigui, amb disminució important de la seva
1: moltes
0: capacitat olfactiva. I marca, això,
3: marca.
0: Ostres, ja no és... Dius, quina sort que puc anar al metro sense notar...
3: Sí,
0: no, però no prefereixo notar la
1: del
0: metro, però...
3: Menjar té gust de res, zero. És com si mengessis saladures,
0: sí, res. Mateix.
3: És terrible.
1: Sí, però hi ha persona que no té olor, no sent l'olor, però té gust.
0: Però sempre... Sí, però... el gust ha de ser molt més potent... perquè o sigui, si aquest senyor, aquesta persona tingués òsmia, o sigui, pogués olorar, probablement el gust no caldria que fos tan intens.
1: Ja.
0: Saps? Vull dir, una mica, perquè estan íntimament units,
3: sí.
0: L'olfacte i el gust estan íntimament units. Agafeu-se, perquè normalment hi ha una disminució gradual que comença a partir dels 60 anys. Per damunt dels 65 anys diu que perdem ara per deprimir-nos
3: la moral, mirarem de no perdre-la.
0: Jo no he tingut la sensació, bueno, no ho sé, diu que per sobre dels 65 anys entre un 20 i un 30% perdrem o sigui, es perd entre un 20 i un 30% de sensibilitat a les olors, no m'ho sembla, i a partir dels 80 anys fins a un 75%.
3: Sí, que no, que pot ser pudor, que no sentia res.
0: Sí, a partir dels 80 anys diu que es pot arribar a perdre un 75% de la capacitat olfactiva. A mi m'ha semblat exagerat, però jo ho deixo anar. Vull dir, i amb gent sana,
1: No crec,
0: normal.
1: Perquè jo m'acosto als 80 i l'olfacte el tinc bastant...
0: Sí,
3: sí,
0: jo
3: però
0: crec,
3: com que fan en general, clar, una mitjana...
0: Clar, no sé d'on treuen...
1: Però la majoria que jo conec que tenen la meva edat, tots tenen un olfacte perfecte.
3: Sí, i les olors són molt importants pel record, perquè jo... Això m'ha interessat molt sempre, i fan com gent que té Alzheimer o molt, no ho sé, però allò que, els hi fan olorar olors d'una colònia que portaven o així, i veus que quan l'oloren, potser no es comuniquen, però fan com un somriure, o sigui que aquella olor segurament els recorda coses d'ells que perden.
1: Vull home, hi ha l'aromateràpia
3: amb l'aromateràpia.
1: L'aromateràpia no és altra cosa que el que tu estàs dient. A vegades,
3: aquella olor que sents d'un plat de cacuinava tan mare, o dic, jo, o jo sí, passé, no?
2: Nadal,
3: i et venen un record seguit, un pum pum. Sí, sí, és molt no interessant,
2: Nadal,
3: això.
2: Quan entres en una casa que han fet algú de...
3: Exacte.
2: Sí.
3: Perdona, eh?
0: No, no, no, que estem dintre del...
1: Que potser no pots dormir i et poses unes gotetes d'essència de lavanda al coixí, i t'ajuda molt a relaxar-te i a dormir. Vull dir que jo sí que hi crec, i que crec que és molt necessari. El que passa que possiblement no cuidem el que tindríem de cuidar-ho, no, Adrià?
0: Bé, també és molt fàcil, perquè hi torna a aparèixer el zinc aquí. El zinc apareix amb tot. La vitamina B12 i és que i evitar exposició a tòxics, no? Evidentment, si tenim, si vivim en un ambient al costat de, jo què sé,
1: una benzinera, per exemple, pot ser, sí, que fa bueno, aquella olor benzina, sí, tan fort.
0: Sí, l'olor benzina, bueno, anava a dir aquests de Viladecans,
2: això que passen
0: el dia olorant a la xocolata, sí, aquesta.
2: Això al
0: final, això deu, això bloqueja.
3: Bloqueja els altres olors.
2: Però aquesta olor o totes?
0: Aquesta olor bloqueja la resta.
1: Però això no és xocolata, el que se sent allà, no?
0: Sí, sí, però és tan intens que...
1: Vull dir, per la xocolata no pot molestar, no?
0: Qualsevol olor intensa et molestaria, evidentment. Si és tòxica, el fum de tabac o el smog, el dels cotxes, el CO2 o totes aquestes coses, segur que afectarà molt més, però tot les olors potents, persistents, no serien massa aconsellables. Perquè a més,
2: una pregunta. Jo quan estava treballant a l'hospital, quan entraves a les 8 del matí i obries la porta per ventir, notaves una olor a l'habitació? Eren de dos o encara que fossin d'un, era igual, una olor molt forta. Però si feies alguna cosa, al poc temps ja no la notaves.
1: Però pot ser, no? Que, és, que li volia preguntar, clar, a l'Adrià, pot ser que la pituitària, no? És la que, sí, tenim aquí al nas, s'acostumi a l'olor i no la sentis, perquè a vegades et poses colònia i al cap d'un rato dius, ah, ja no la sento, i el del costat te la nota.
0: Clar, això...
1: Pot ser que s'acostumi al nas a les olors.
0: Però això és una mica el que diu la Imma. O sigui, el nostre... els nostres sentits transmetes a dalt, o sigui, els nostres sentits són els terminals, són el ratolí i el teclat d'un ordinador central que se'n diu cervell. Sí. Totes aquestes coses et fan relacionar, i efectivament si l'olor és persistent, et pot desaparèixer, però segur que, com deia la Imma, en un moment determinat pots fer un feedback i pots reaparèixer de dir, ostres, aquesta olor... Sí, però sí...
3: És curiós, eh?
0: Sí,
3: realment.
0: Sí, no estic...
3: Les neurones es identifiquen.
0: Sí, aquesta olor... Nosaltres la patim bastant, la de Viladecans.
3: La de xocolata.
0: La de xocolata. Sí, aquesta olor jo la sento a la Garrotxa. I ostres,
3: estàs allà.
0: Paula Viladecans.
3: Recorda, jo quan vaig sortir allò, aquella crema que es posen per quan es fan mal, de...
0: És una molt... Llapis termosant.
3: Sí, me n'anava el llapis termosant de la meva àvia, que el tenia a la calaixera. Una crema que ara es posa en tothom, ara no em surt el nom, que és així.
0: Fa aquella... Profen, o...
3: Sí, un d'aquests, així. La primera vegada que la vaig sentir vaig dir, home, però si això són llapis termosant, no em va venir així. Com un flash, vaig veure la tauleta de nit i el llapis aquell. Sí, sí, sí, és curiós això de les olors, realment.
0: Sí, aquí entraríem dintre, però ho ha tret el tema, l'ha tret la Carme, entraríem dintre d'un fenomen com pseudofetichisme, fetichista o no relacionat amb moments viscuts i els sentits. Mm. Perquè també pot ser uns focs artificials, probablement,
3: també.
0: Els que puguin desenvolupar tota aquesta descàrrega de records i tal. Però sí, l'olor és molt, molt, molt important.
2: L'olor a pólvora dels focs artificials, ah, també.
3: Sí.
1: I ara me'n vaig de l'olor al nas. És cert que el nas és el punt de la mort, que li diuen?
3: De la mort?
0: Què
1: sí.
0: vol dir això?
3: De morir-se?
1: Sí, no, no, em van dir un dia un criu que es va posar una bola aquí al nas i van dir, diu, doncs es pot morir per posar-se una bola al nas. No ho havia sentit mai. Ara perquè parlem d'això, sí.
0: No.
1: Però en parlarem un altre dia d'això.
0: No
1: té res a veure.
0: No
1: tenim el punt de la mort aquí.
0: Bueno, els virus, com hem viscut amb el Covid, doncs era evident que els virus poden donar a tenir al·lèrgies, tenir pòlips, els que deien els carnots o pòlips, i sobretot una vegada més la sequedat. O sigui, és millor, o sigui, no ens preocupem si moquegem que no pas que tinguem crostes a dins del nas, és molt millor hidratar bé, hidratar-nos bé, perquè una vegada més una mucosa com és les pituitàries puguin funcionar com Déu mana. I també una altra vegada el dèficit de una hipòsmia també podria posar alerta de malalties, sobretot les dues grans, l'Alzheimer i el Parkinson. Ens podria posar alerta. I sí que és cert que com deia la Imma, que hi ha teràpies que es basen justament en això, en estimular sentits, perquè tu has dit els olors, però també es fa amb l'oïda, també es fa amb el tacte, amb apreciar diferents característiques i tal. Els tallers de demència treballen molt els sentits, perquè bueno, és la connexió de l'ens amb l'exterior,
3: amb el món,
0: vull dir que...
1: I has dit que per això va molt bé el zinc, no?
0: Sí.
1: I la vitamina B12.
0: Sí.
1: Com s'obté la vitamina B12?
0: La vitamina B12 és bastant universal, també, igual que l'àcid fòlic. A les carns, la vitamina B12 i l'àcid fòlic en les verdures, una vegada més. Vull dir que menjar variat, menjar de tot... La gent ens trobem, gent que per vocació, jo a vegades quan et trobes un vegetarià que t'explica el perquè és vegetarià, si amb el maltractament animal i tal, a vegades els hi donaries la raó, no? Perquè realment penses, ostres, que jo, no? Que, bueno, però es fan contínuament. Sí, com que no mengen carn, es fan contínuament anàlisis per veure que la vitamina B12, perquè la vitamina B12 és molt important per fabricar hematies, per fabricar els glòbuls rojos, la càpsula del glòbul roig. A dintre hi va la hemoglobina, que es fa a base de ferro, però la càpsula la fa l'àcid fòlic i la vitamina B12. I és molt important. O sigui, llavors, la gent que fa una dieta molt, molt, molt vegetariana, doncs ha de vigilar una mica.
1: Té de compensar-ho amb alguna
0: compensar-ho
1: altra cosa, no?
0: Sí, amb un altre complement.
1: Sí, perquè avui dia... Bueno, això en parlarem un altre dia.
3: Sí,
1: el tema
3: dels suplements aquests,
1: no?
3: Aquestes pastilles que et venen de suplement alimentari, que li diuen... Estaria interessant parlar d'això.
0: Sí, sí. Això ho vam... No vam arribar a aprofundir.
1: No, perquè vam centrar-nos a més a les de primar.
3: Ah.
1: Vam anar molt això, a les del... Omeplis o alguna cosa així que es diuen.
3: Sí.
0: Hem parlat de complements alimentaris i a vegades, bueno, sí, perquè hi ha coses molt, molt, molt concretes, no? Que ara potser estan de moda i tal. Però com és l'àcid hialurònic i totes aquestes coses. Però si ho podem aconseguir amb la dieta normal, tampoc cal fer coses massa extraordinàries, no? Vull dir, això... Bueno, no sé. Arribem a l'oïda. Quan ens queda?
1: No,
0: dos minuts.
1: No, ni un minut.
0: Un minut ens queda.
1: Doncs deixem-ho pel proper programa.
0: Ens quedarem amb l'oïda i la vista pel proper programa.
1: Exacte, crec que és... Que perquè només... la vista i l'oïda té molt...
3: Molt important.
1: Si vols fer un petit tastet...
0: No, bueno, és que és això que efectivament són els dos sentits que més ens preocupen, que et comuniquen molt, que et comuniquen amb l'exterior, tots hem dit, però sobretot aquests dos sembla més com més tabús, no? Com més atàvics, no? Amb una por atàvica a perdre'ls, no? No? Si em quedés sort o no, o amb sort de... No sé. Anem deteriorant-nos, evidentment. Yeah. Anem deteriorant-nos i també adelantarem que pels menjars consum... consum moderat d'alcohol, antioxidants, potassi, magnesi, àcid fòlic, zinc, vitamina B12, fruita, verdures i peix.
1: Pues,
3: molt bé.
0: Sí, menjar de tot,
1: com
0: sempre, fer una dieta molt, molt àmplia, molt variada.
1: Ho hem de deixar-ho aquí perquè se'ns tira el temps a sobre. I moltíssimes gràcies per venir. Queda pendent pel mes que ve tot la vista.
0: Olfacte i vista.
1: No, la vista i la...
0: Ai, perdó, oïda.
1: I amics oients, moltes gràcies a vosaltres per la vostra confiança en escoltar-nos. Esperem que passeu una bona setmana. Un molt bon inici de la Festa Major, que recordeu que comença divendres. I sobretot, feu-me cas i no us oblideu de ser molt feliços. Molt bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Bona tarda a tothom.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiria Déu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

0: En femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Ràdio Sant Boi. 45 anys amb tu.
3: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.